0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
2: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o otro papel. Más rápido, más rápido.
3: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
4: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
5: A Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa a Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
6: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
7: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse. Ni dentro de unos días ni nunca.
6: Després de reunir-se amb la ministra Cida Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
1: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
8: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix el mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
9: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
10: Un veí em va alertar que part de la seva finca se devia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple d'estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
9: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
11: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho. I tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins dels seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
12: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc, anar amb compte si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats, sobretot no deixar residus en l'espai natural, no aparquem en terrenys agrícoles, no aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
13: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida, la posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no, no hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El servei d'emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
15: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
16: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla, per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també els està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeca't la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
15: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
17: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és un equinoci. Me sent com a molt molt abandonat per les institucions. Les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
15: Tot això amb el ressò de la manifestació històrica a Palma amb més de 50.000 persones que va acabar amb càrregues policials. Avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
18: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
19: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
20: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
18: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
21: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
18: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure's sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia a Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: També ha fet 2 anys del retorn fugaç a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la Justícia Europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha alegat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
22: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La Extraña Pareja.
2: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
3: Tú lo llevas por dentro.
2: Sí, pero tan pa' dentro. Oye, Óscar.
3: Ay, peli.
2: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
3: Sí, hombre, claro que sí.
2: No, hay muchas cosas que yo puedo hacer.
3: No, nada, nada, nada.
2: No, no, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
3: algo. Si quiere hacer algo...
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La Extraña Pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
1: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
4: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Visibu. Visibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
4: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Runi Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, el Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
24: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos 2 años, que fue un montón.
4: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacobs Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
25: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
4: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava al pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga diumenge vinent a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava el conjunt femení empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
5: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
4: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz, a la primera meitat, ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
1: 3CAT Info.
4: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
6: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
4: Són declaracions a The Zone, ara la general. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa. La d'aquest diumenge, Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix atena a la classificació general.
7: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, ha mostrat habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, ostres, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
4: Aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa. Vollering líder, Nia Vidoma segona a només 8 segons.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total, s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alma Estrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
1: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
0: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
2: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o papel. Más rápido, más rápido.
3: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
4: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
5: En Europa no, Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de Migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
7: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
8: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Vladimir Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
9: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
0: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pirsarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
10: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda, que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
0: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. és el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
11: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
12: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
11: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
12: Tenim clar que hem d'estirar el màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
11: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
0: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
13: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
0: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
14: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
0: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
15: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als tres castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el Pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
6: El temps.
0: Eloi Cordomí.
16: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats.
0: Requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
17: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem o vasia Banca Roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut, doncs, al Bages durant segles i que, doncs, ara les puguem tenir aquí, en aquest camp experimental.
0: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla.

0: Mira Escola de Cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
1: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
0: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
1: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
0: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
2: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
3: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
4: Em sembla molt bé que es projecti el cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
0: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
5: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
6: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres. Però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
5: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
6: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
5: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar, també es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023, els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
7: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
5: El sindicat critica més el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van

0: produir al districte de Sant Martí quan els quatre individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals. Esports. Amb en Joan Fitó.
1: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 al primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
2: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
1: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
3: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
4: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
3: So this is why we decided that.
1: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
5: 3CAT Info.
1: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
6: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
7: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Bel Ruiz, a la primera meitat, ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge al Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
8: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a DAZN. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense tena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
9: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
1: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
5: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al 1 milió d'espectadors.
0: Esports.
2: Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
3: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o altre papel. Más rápido, más rápido.
4: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
1: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: En Europa no, en
7: a Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
1: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
8: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional, amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
9: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
8: Després de reunir-se amb la ministra Cira Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
1: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
0: 3CAT Info.
1: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
1: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar al trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix el mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
6: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca se havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple d'estiu, pla alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
6: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
1: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
12: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
1: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins del seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
13: No fumar, per exemple, en aquests espais, perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius, si hi hagués qualsevol cosa.
1: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels ports i de la serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
2: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
1: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
1: Eloi Cordomí.
14: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat el municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
15: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
16: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeca't la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
15: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
17: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt, molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
15: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
1: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
18: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
19: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
20: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
18: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
21: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
18: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
1: També ha fet 2 anys del retorn fugaz a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
1: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha al·legat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
3: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
1: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La extraña pareja.
4: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
22: Tú lo llevas por dentro.
4: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
22: Ay, peli.
4: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
22: Sí, hombre, claro que sí.
4: No, hay muchas cosas que yo no, puedo
22: nada,
4: hacer.
22: Nada.
4: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
22: si
4: algo.
22: Si quieres hacer algo...
1: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La extraña pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
0: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
2: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese, també per 1-0. Els italians han guanyat, a més, el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Bisibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
2: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Runi Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
5: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
2: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suïssa, Sant Jacobs Park, el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
7: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
2: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga, diumenge vinent, a les 7 de la tarda, a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava, el conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per un gol a 2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
8: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
2: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
0: 3CAT Info.
2: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. A Iogura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
9: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
2: Són declaracions a DAZN, ara la general. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
24: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
2: aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa, Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
0: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total, s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
2: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
6: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Més ràpid, més ràpid.
10: Controlo de la carta d'identitat. È stato un controllo veloce.
11: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
1: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
12: En Europa no,
13: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa, perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
1: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
1: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
14: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
1: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps d'equip demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
15: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliuria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
1: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pizzarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
16: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
1: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
17: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
19: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
17: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
19: Tenim clar que hem d'estirar al màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
17: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
1: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
20: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
1: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
21: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
1: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
25: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el Pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el Pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
3: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
4: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, eh? Ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Deu Pla de Bages, com a varietats nostres.
1: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
5: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem la banca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
1: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
18: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies, ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
22: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries.

0: hem tingut un taller d'escriptura de guió, el primer dia hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
1: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
2: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
3: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
4: Em sembla molt bé que es projecti el Cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
1: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
5: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
6: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres. Però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
5: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
6: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 3.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
5: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar. També es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023 els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
7: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
5: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
8: Esports.
5: Amb en Joan Fitó.

0: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 al primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
1: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
0: Tot plegat, el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
2: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
3: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
2: So this is why we decided that.
0: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
4: 3CAT Info.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
5: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
6: Es una plantilla que nosotros queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
7: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a DAZN. Ara la general, Jorge Martín, suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
8: No, sí, ostres, avui hem vist això, que sí, ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que està en molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
4: Trescat Info.

0: Són les 4. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al milió d'espectadors.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni, una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
2: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
3: El control de la carta d'identitat è stato un controllo veloce.
4: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió lleva la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
5: En Europa no,
6: a Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa a Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
7: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
8: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
7: Després de reunir-se amb la ministra Cida Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
9: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix el mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
5: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
9: Un veí em va alertar que part de la seva finca s'havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple d'estiu, pla alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
5: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
11: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins del seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
12: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiber.
13: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
16: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
17: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeca't la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
16: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
18: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
16: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
22: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
19: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia a Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: També ha fet 2 anys del retorn fugaz a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha al·legat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
1: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La extraña pareja.
2: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
3: Tú lo llevas por dentro.
2: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
3: Ay, peli.
2: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
3: Sí, hombre, claro que sí.
2: No, hay muchas cosas que yo puedo hacer.
3: Nada.
2: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
3: si
2: algo.
3: Si quieres hacer algo.
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La extraña pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
14: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
13: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Bisibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
13: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Rooney Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
3: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
13: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacobs Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
4: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
13: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga diumenge vinent a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
13: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz, a la primera meitat, ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
14: 3CAT Info.
13: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
8: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
13: Són declaracions a DAZN, ara a la general. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge, a les dues, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
24: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlen també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que està en molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
5: aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa, Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
14: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total, s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
5: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
0: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
7: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
9: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
10: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
11: En Europa no,
25: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa, perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
11: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
12: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Vladimir Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
15: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
0: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
14: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pirzarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
16: no podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
0: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Freixas.
17: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, es mostra satisfet dels resultats.
18: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
17: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
18: Tenim clar que hem d'estirar al màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
17: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
0: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
20: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, i votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
0: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
21: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
0: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
22: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllà. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els Nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
14: El temps.
0: Eloi Cordomí.
1: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
14: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
2: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Diu Pla de Bages, com a varietats nostres.
0: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
3: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem malvasia blanca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
0: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
4: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies. Ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
19: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
4: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
19: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
4: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu.

0: encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
1: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
2: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
3: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres, però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
2: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
3: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
2: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar. També es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023 els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
4: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
2: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
5: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
6: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 al primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat, a més, el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
7: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquesta setmana.

0: A jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
1: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool, al club anglès. Pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Runi Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
2: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Runi, not easy for me.
3: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
2: So this is why we decided that.
1: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
4: 3Cat Info.
1: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
5: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Bel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
7: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a DAZN. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense tena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
8: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
1: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
4: Trescat Info.

0: Són les 5. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar l'AP7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al 1 milió d'espectadors.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayogura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
3: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o altre papel. Más rápido, más rápido.
4: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: En Europa no,
7: a Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
8: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional, amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
9: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
8: Després de reunir-se amb la ministra Cira Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
2: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix al mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
6: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca s'havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
6: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
12: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins del seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
13: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3Cat Info, Carlos Baraibar.
14: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
16: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
17: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeca't la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
16: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
18: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
16: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
22: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
19: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure's sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: També ha fet 2 anys del retorn fugaz a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha al·legat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
1: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La Extraña Pareja.
3: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
4: Tú lo llevas por dentro.
3: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
4: Ay, peli.
3: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
4: Sí, hombre, claro que sí.
3: No, hay muchas cosas que yo puedo hacer.
4: Nada.
3: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
4: si
3: algo.
4: Si quieres hacer algo.
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La Extraña Pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
14: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Bisibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
14: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Rooney Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
4: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
14: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacobs Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
5: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
14: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga diumenge vinent a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per un gol a 2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
7: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
14: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
2: 3CAT Info.
14: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
9: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
14: Són declaracions a DAZN, ara la general. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
24: No, sí, ostres, avui hem vist això. Càssia ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
6: aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa. Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alma Estrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
6: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
0: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
8: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Més ràpid, més ràpid.
10: Controlo de la carta d'identitat. È stato un controllo veloce.
11: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
12: En Europa no,
25: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de Migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
13: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
15: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
0: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pizzarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
16: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
0: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
17: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
18: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
17: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
18: Tenim clar que hem d'estirar al màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, però nosaltres estem en contra de l'especulació.
17: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
0: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
20: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
0: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
21: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
0: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
22: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els Nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
1: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
3: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Déu Pla de Bages, com a varietats nostres.
0: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
4: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem malvasia blanca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
0: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
5: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies, ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
19: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
5: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
19: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
5: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
6: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
7: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
9: Em sembla molt bé que es projecti el Cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
5: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.

0: És un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
1: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres, però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús, algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
0: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
1: Doncs a dia d'avui, la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
0: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar. També es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023 els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
2: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
0: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
3: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
4: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 al primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
5: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool, al club anglès, pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casador ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre

0: el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
1: With Marc Casador, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
2: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casador i amb Bardaggi, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
1: So this is why we decided that.
0: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
3: 3CAT Info.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
4: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
5: Es una plantilla que nosotros queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlan, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
6: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a DAZN. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense tena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
7: No, sí, ostres, avui hem vist això, que Asia ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlen també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que està en molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
3: Trescat Info.

0: Són les 6. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al milió d'espectadors.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet dos d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
3: Control normal de seguretat de reconocimiento de DNI o altre papel. Más rápido, más rápido.
4: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió seva la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: A Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina, per tenir mà d'obra barata, ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa a Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
7: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
8: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
7: Després de reunir-se amb la ministra Cira Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
2: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
9: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc, hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar al trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix al mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
10: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters, situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca s'havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
10: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
12: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho. I tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins del seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
13: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiber.
14: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
16: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
17: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, així que et se mai dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
16: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
18: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
16: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
22: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
19: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: També ha fet 2 anys del retorn fugaz a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha alegat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
1: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La Extraña Pareja.
3: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
4: Tú lo llevas por dentro.
3: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
4: Ay, Peli.
3: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
4: Sí, hombre, claro que sí.
3: No, hay muchas cosas que yo puedo hacer.
4: Nada.
3: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
4: si
3: algo.
4: Si quieres hacer algo...
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La Extraña Pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
14: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Bisibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
14: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
5: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
14: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suïssa, Sant Jacobs Park, el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
6: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
14: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga diumenge vinent a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
7: Es una plantilla que nosotros queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
14: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
2: 3CAT Info.
14: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
8: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
14: Són declaracions a The Zone, ara la general. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge, a les dues, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
24: No, sí, ostres, avui hem vist això, que sí, ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que està en molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
9: aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa, Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
2: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total, s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
9: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
0: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
10: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
11: Controllo de la carta d'identità. È stato un controllo veloce.
12: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
13: En Europa no, Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa, perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
15: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
16: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Vladimir Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
17: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
0: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pirsarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
18: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
0: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
19: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost, s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
20: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
19: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
20: Tenim clar que hem d'estirar el màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
19: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
0: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
21: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si la volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
0: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
22: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
0: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
25: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllà. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els Nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
1: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats de tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
3: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Deu Pla de Bages, com a varietats nostres.
0: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
4: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem la bosia blanca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut, doncs, o Bages durant segles i que, doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
0: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
5: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies, ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
6: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que
7: que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
5: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
7: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
5: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
8: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
9: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
14: Em sembla molt bé que aquest projecte el Cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
5: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
0: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.

0: error de 20 metres en cota.
1: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
0: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
1: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar, també es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023 els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
2: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
1: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
3: Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
4: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat, a més, el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
5: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
6: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me. Also with Rooney, not easy for me.
7: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
6: So this is why we decided that.
4: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Mes

0: Sí, pare de Leo Messi, als 68 anys després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
2: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
3: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Bel Ruiz, a la primera meitat, ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge al Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
4: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a DAZN. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense tena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
5: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
1: Trescat Info.

0: Són les 7. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al 1 milió d'espectadors.
1: Esports.
2: Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
3: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o otro papel. Más rápido, más rápido.
4: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: A Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa a Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
7: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
8: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse. Ni dentro de unos días ni nunca.
7: Després de reunir-se amb la ministra Cida Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
1: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
9: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix el mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
10: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca s'havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple d'estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
10: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
12: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho. I tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins dels seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
13: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
14: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
16: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
17: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla, per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també els està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, així aquest setmana dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
16: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
18: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és un equinoci. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
16: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalan.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en contra de les principals lleis com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
22: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
19: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure's sacsejats per altres elements externs com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia a Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: També ha fet 2 anys del retorn fugaz a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la justícia europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha alegat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
2: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La extraña pareja.
3: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
4: Tú lo llevas por dentro.
3: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
4: Ay, feliz.
3: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
4: Sí, hombre, claro que sí.
3: No, hay muchas cosas que yo puedo hacer.
4: Nada.
3: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
4: si
3: algo.
4: Si quiere hacer algo...
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La extraña pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
1: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
14: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Visibu. Visibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
23: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
14: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Runi Bardaggi, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
5: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
14: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suïssa, Sant Jacobs Park, el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
6: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso, y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
14: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga, diumenge vinent, a les 7 de la tarda, a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
7: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
14: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
1: 3CAT Info.
14: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
8: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
14: Són declaracions a The Zone. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
24: No, sí, ostres, avui hem vist això. El Cassia ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, ostres, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
9: aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa, Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
1: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
9: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
0: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
10: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o papel. Más rápido, más rápido.
11: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
12: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
13: En Europa no, Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de Migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
15: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
16: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
17: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens complauria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
0: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pizzarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
18: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda, que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
0: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
19: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
20: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
19: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
20: Tenim clar que hem d'estirar al màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
19: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
0: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
21: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
0: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
22: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
0: De la seva banda, Gerardo Pizzarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
2: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als tres castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
3: Després de les tempestes que encara hem tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
4: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, eh? Ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Deu Pla de Bages, com a varietats nostres.
0: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
5: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem malvasia blanca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
0: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
6: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies. Ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
7: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
6: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
7: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
6: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
8: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
14: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
23: Em sembla molt bé que es projecti el cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
6: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
0: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
25: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres. Però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
0: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escoltar...

0: i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023, els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
1: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
0: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
3: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 al primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
4: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
3: Tot plegat, el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
5: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
6: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
5: So this is why we decided that.
3: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info.
3: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
7: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna.

0: por si acaso y ha sido gol, pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti, pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espi han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
2: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge al Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
3: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a DAZN. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sent setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
4: No, sí, ostres, avui hem vist això, que sí, ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que està en molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
1: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Identificats 200 passatgers provenents d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat de vols provenients de Milà i de Roma. El president de Ceuta, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. Es reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el de Lucena de Puerto i el del Monaster en La Real, a la mateixa província. Ja està estabilitzat també el foc que crema a Tirija, al País Valencià. I els treballadors socials demanen més participació en la gestió i atenció d'accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut últimament. Consideren imprescindible l'acompanyament psicosocial i altres ajuts a les víctimes i al seu entorn. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i que poden ser irreversibles. És la crida que fa la comunitat mèdica per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de sol d'aquest dimecres dia 12. Una recerca documenta 56 fosses i més de 300 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la Cerdanya. L'estudi, impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, gairebé multiplica per 6 les fosses documentades fins ara a la comarca. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, es tanca reivindicant el talent emergent i de proximitat, i també la realitat virtual. La gran triomfadora del certamen ha estat Gamberra, un curtmetratge de Marine Auclair que s'ha endut els premis a millor curt i a millor direcció.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al torneig triangular disputat ahir al vespre a Udine, a Itàlia. Els blaugrana van guanyar per 0-1 al Nottingham Forest, però van caure també per 1-0 contra l'Udinese. Amb el Barça no van viatjar ni Ronald Araujo, cedit al Liverpool, ni Marc Casado, ni Rooney Verdaggi, tots dos també amb un peu i mig fora del club. El PSG, mentrestant, ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. I l'Espanyol tanca la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto va fer el gol dels blanquiblaus. També va jugar l'Espanyol femení amb un gol de Natàlia Escort. Va empatar un contra l'Olympique de Marsella. I avui a les dues es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, es va adjudicar la cursa sprint. També avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.
0: I pel que fa al temps, tot i la presència d'alguns núvols, les grans clarianes s'aniran imposant al llarg del matí arreu. S'espera una jornada de sol, amb menys nuvolades i ruixats de tarda i calor més intensa. Els termòmetres s'aproximaran als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, salutacions d'Eva Compte Martí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I encetem explicant-vos que ahir, des de les 12 de la nit fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell, a vols que arribaven de Milà i Roma, i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o otro papel. Más rápido, más rápido.
4: Controlo de la carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls, per darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 passatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar gairebé 200 passatgers. Itàlia, mentrestant, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. La decisió del govern italià d'aplicar controls a les fronteres ha generat polèmica política també en aquest país. L'oposició ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Giorgia Meloni i ha qualificat d'error garrafal o de crisi política sense fonament la instauració de controls als ciutadans procedents d'Espanya. Meloni ha insistit que cal acabar amb la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de miners italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: A Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina, per tenir mà d'obra barata, ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha assegurat a X que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del PP, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. Carrega contra el govern espanyol per parlar de normalitat i reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar de manera massiva. Això mentre la Moncloa avança en el pla d'acollida dels menors no acompanyats. Madrid, Alba Gil.
7: Les estimacions de l'executiu saudí, liderat pel PP, superen amb escreix els càlculs del govern espanyol. Juan Vives assegura que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa parla de 2.500. Per això el president autonòmic reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional davant d'una situació que ha qualificat d'absolutament insostenible.
8: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
7: Després de reunir-se ahir amb la ministra Cira Rego, Vives va tornar a demanar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los ajudarà a desincentivar futurs intents d'entrada com el que hi podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu treballa en un pla d'acollida que vol posar en marxa en les pròximes setmanes i dijous ha citat les comunitats autònomes per posar fil a l'agulla. Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja s'hi han negat. Els seus vicepresidents, tots de Vox, diuen que només acceptaran la repatriació dels migrants.
0: I Vox també demana investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar l'article 102 de la Constitució perquè el Congrés obre una investigació penal al Suprem contra el president espanyol. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta. Per arribar al Congrés, Vox necessitaria que el PP s'hi sumés i perquè s'aprovés caldria majoria absoluta.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest matí, canviem de qüestió, un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, això és a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
9: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada sí que s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. Es tracta del cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava al monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb dos focus actius, i també el de la Serra d'en Galzeran. I parlant d'incendis, l'equip d'intervenció en emergències del Col·legi de Treball Social, integrat per una setantena de professionals voluntaris, reclama que se'l tingui molt més en compte a l'hora d'atendre i gestionar accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut en els últims mesos arreu del país. Defensen que l'acompanyament psicosocial, la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport en la gestió de tràmits i ajudes són clau per a la recuperació dels afectats. Laura Cugat.
6: Entre les darreres intervencions destaca la de l'incendi d'Òrrius al Maresme al maig, en què es va cremar una nau industrial de parafina. L'equip de treballadors socials especialitzats en emergències va atendre els desallotjats, es va assegurar que tinguessin una alternativa habitacional i va oferir assessorament al govern municipal i al personal tècnic. Carlos Hidalgo Aliaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància de posar al centre la dimensió social dels afectats i pensar també en les seves necessitats després de l'incident.
10: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
6: Davant d'una emergència, fins ara era Protecció Civil l'encarregat d'activar-los, però s'estan acabant de definir nous protocols que traslladen la competència al Departament de Drets Socials. Mentrestant, se senten en uns llimbs i són els mateixos professionals qui se solen posar a disposició dels ajuntaments quan hi ha alguna crisi. Carlos Hidalgo, representant de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, demana més agilitat burocràtica i que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació.
10: Un pas imprescindible per emergències, que és el tema que ens tracta, és que dins dels convenis es signin i que se'ns tinguin en compte, doncs, a les emergències que hi hagin, perquè tenim moltes professionals disposades a aportar, doncs, això, una perspectiva especialitzada i que té un impacte brutal en el teixit de la comunitat.
6: El Col·legi de Treball Social compta amb més de 8.000 professionals, dels quals 67 formen part d'aquest equip especialitzat en emergències, distribuïts arreu del territori. El grup es va crear fa 14 anys i va ser pioner a l'Estat espanyol.
0: Canviant de qüestió, la comunitat sanitària fa una crida a la responsabilitat per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de dimecres que ve. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i poden durar de per vida, Cristian Roldán.
11: Ni ulleres de sol ni radiografies. L'única manera segura de mirar l'eclipsi és a través d'ulleres homologades que filtren més del 99% de la llum solar. Això sí, compta perquè aquestes ulleres no permeten veure gairebé res més enllà del sol. El doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, demana precaució, sobretot amb els més petits.
12: Una llera de sol filtra la llum del sol un 18%. Això filtra el 99,9% de la llum del sol, no s'hi veu res. Vigileu els nens, perquè els nens, en pic, li poses aquestes ulleres, com quan hi veuen, automàticament el primer que fan és intentar mirar pel damunt o per sota. I, clar, si mires per sota, aniràs directe contra les llums del sol i ja et farà mal.
11: Mirar el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions molt greus a la màcula de la retina, la zona responsable de la visió més precisa i detallada.
12: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compta, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
11: L'únic moment en què podrem mirar el sol sense protecció és quan l'eclipsi sigui total, és a dir, durant com a màxim 97 segons. Dependrà de la nostra ubicació. De tota manera, l'astrofísic Joan Anton Català recorda que allà on l'eclipsi no serà total en cap moment, com ara les demarcacions de Barcelona i Girona, no ens podrem treure les ulleres.
13: En cap moment no ens podrem treure aquestes ulleres de protecció, tot i que el sol quedi ocultat per la Lluna més d'un 99%. Aquest 1% que queda del sol és més que suficient com per provocar lesions a la retina.
11: Les lesions a la retina provocades pels rajos ultraviolats poden trigar anys a curar-se i, en alguns casos, deixar seqüeles permanents.
0: I encara una altra qüestió sobre l'eclipsi. Alcanar, al Montsià, serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més de tot Catalunya. Es podrà veure durant més d'un minut i mig. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Quan pensem en activitats per veure l'eclipsi, sempre ens ve al cap punts d'observació que poden acollir més o menys persones, espais on hi haurà molt de soroll i molta estimulació. En canvi, a persones amb trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, hipersensibilitat sensorial o mobilitat reduïda que demanden altres necessitats. Marc Xavalera és l'alcalde d'Alcanar.
15: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessita necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
14: A banda, també s'han previst activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura. És el cas, per exemple, de les visites teatralitzades a la Moleta del Remei.
15: En entrades limitades, perquè estem parlant d'un jaciment arqueològic, el que han fet ha sigut preparar una visita teatralitzada i el que han volgut fer és recrear aquesta experiència al voltant de l'eclipsi, no? Al final és com retornar als nostres orígens en un moment tan impactant com és un eclipsi total.
14: Sempre que es compleixin les condicions meteorològiques, recordem-ho, al canal l'eclipsi durarà 1 minut i 37 segons, al punt on durarà més a tot el país.
0: Un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
16: Aquest diumenge esperem que el sol s'imposi al pas de les hores després d'una matinada d'alguns núvols i algunes gotellades, alguns petits ruixats que han arribat a acumular entre 1, 2, 3, 4 litres per metre quadrat en alguns punts de les comarques de Ponent o fins i tot de la Catalunya central. Gotellades, bàsicament, d'una petita línia de núvols que marxa i que doncs, ha fet que la matinada hagi sigut una mica més càlida. De fet, amb valors tòrrids més extensos, sobretot a la línia de la costa, 27 a Tarragona, 25 a Cunit, 27 amb 6 a Rodonint, 28 a Barcelona, o 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita. De fet, molts valors tropicals per sobre dels 20 a l'interior del territori. I els valors més baixos, doncs, fins a aquests 12 a Bolvir, 11 a Núria. El sol, doncs, dominant el pas de les hores arreu, amb aquests núvols que aniran dissipant-se. I avui destacarem el vent de migjorn a Garbí, reforçat sobretot a la zona de l'Empordà, que farà pujar notablement les temperatures en aquest indret i a les comarques de Girona, amb avisos de calor. Aquí es podran superar fàcilment els 35 graus i no descartaríem fins i tot alguna xifra de 39. A Ponent, de nou, s'assoliran valors amplament per sobre dels 35 també, algun 38 i 39, i de fet en molts indrets la temperatura es situarà a prop dels 35, amb una jornada plena canícula. S'espera que a la tarda puguin haver algunes nuvolades esquifides. Reservarem el quintut aquests darrers dies, per tant, més estabilitat. Bàsicament les ubicarem cap a la franja de Ponent i sobretot de cara a la tarda vespre a l'Aran, on aquí sí que podria haver-hi alguna petita tempesta. Pels propers dies la calor que es manté i les nuvolades de tarda, potser no tan extenses, en zones de muntanya, no acabaran de desaparèixer.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més notícies. L'estiu és una època en què creixen sensiblement les situacions de violència masclista. Els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament són alguns dels factors de risc per a les víctimes. Davant d'aquesta situació, les administracions i les entitats reclamen reforçar els serveis d'atenció i prevenció durant aquesta època de l'any. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covello, adverteix que les vacances poden afavorir un increment del control per part de l'agressor i dificultar la capacitat de reacció de les víctimes. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Sovint a l'estiu hi ha moviments, desplaçaments o propis o de l'entorn, i el que esperes és aquest suport comunitari. És a dir, les amigues, la família, la teva psicòloga o la teva profe del taller que fas al centre cívic. Tots aquests elements són elements protectors.
0: Segons dades de la Generalitat, des de l'any 2011 fins aquest juliol hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya, 130 dels quals per part de la parella o exparella. Finalment, Covello també destaca que les vacances d'estiu afecten els infants perquè els converteixen en subjectes actius. Si hi ha violències masclistes a l'entorn, no tenen la xarxa de l'escola ni d'altres espais de protecció i, per tant, la seva vulnerabilitat també augmenta durant aquest període. I ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes des que el juny va començar la campanya de bany. La darrera víctima és un home de 61 anys que ahir va morir ofegat mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'home era en una barca i es va llançar a l'aigua per nedar, però no va poder tornar a l'embarcació. Diverses persones van intentar auxiliar-lo i els serveis d'emergència, que van rebre l'avís a les 6 de la tarda i van traslladar l'home al port de l'Estartit, ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades. És una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
18: La La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
19: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que tenia, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
18: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Ponfitó.
20: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha inhumada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdà d'un afusellament, que depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
18: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
20: Es bombardeix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer per on entra molt d'armament de guerra i molts queviures provenients de França. Trobem moltes fosses de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, és molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
18: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
20: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
18: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.
0: I el curtmetratge Gamberra, de Marine Auclair, triomfa a la desena edició de l'Infecta, amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El Festival de Cinema de la Terra Alta ha acabat aquest dissabte nit, aquesta passada nit, amb un palmarès marcat pel talent emergent, el cinema en català i la realitat virtual. Anem a Bot, Anna Ferràs.
21: Marine Auclair amb Gamberra s'ha endut els premis a millor curtmetratge i millor direcció. Señuelo, de Marta Ayerbe, s'ha premiat pel guió i la producció, i Sang de Bou, de Claudi Amunuera, ha rebut la menció especial al millor curt nacional en català. El millor curtmetratge internacional ha estat per Le Tour de Canadà, de John Hollands, o Earth to Come, de Rose Bond, ha estat el millor curt de cinema immersiu. El públic ha escollit Faustino, de Germán Mairén. L'actriu madrilenya Clara Lago ha format part del jurat d'Infecta i ha destacat la qualitat de les cintes.
22: Nivel de dirección, fotografía, interpretaciones, el tipo de historias que cuentan, ¿no? Bastantes cortos con cierto nivel de riesgo, o que de repente decidan utilizar recursos más arriesgados para contar esas historias. La verdad que muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida.
21: En la cloenda d'aquest dissabte s'han lliurat fins a 18 premis, també per a creadors amateurs, escoles i per al jove talent. El Festival de Cinema de la Terra Alta tanca una desena edició marcada per l'increment de participació.
0: Esports. Roger Nau, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça torna avui a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon partit, també de 45 minuts, per 1-0 contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra els anglesos. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts, i a més també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Fermín, satisfet amb el rendiment de l'equip aquesta pretemporada.
23: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
1: Tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi van participar ni Ronald Araujo, que ahir el matí ja es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool, ni tampoc Marc Casado ni Rooney Verdaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
3: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
4: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Verdaggi, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
3: So this is why we decided that.
1: D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys després d'una llarga malaltia. El món de futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça, que en un comunicat ha donat les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. I encara un últim apunt per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges, de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda del jugador i rebrà una xifra de prop de 5 milions d'euros. I l'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota de 3-1 contra el Coventry al camp dels anglesos. Roberto Desperó va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Sentim Roberto, golejador de l'Espanyol.
5: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por toda en casa, a la caldera y ya por los tres puntos.
1: El pròxim partit de l'Espanyol ja serà a la Lliga diumenge que ve a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant. Ahir també va jugar un amistós. L'Espanyol femení va empatar un contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català.
8: Sí, la verdad que ha sido un partido muy intenso. Era un rival duro que con muchísima intensidad. Y sí que la primera parte pues nos ha costado un poco más y en la segunda pues hemos un poco ajustado la formación y la verdad que la segunda parte muchísimo mejor.
1: I més futbol de pretemporada perquè el Madrid va guanyar en el seu cas per 1-2 al Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espí van fer els gols dels blancs. José Mourinho reclama un fitxatge d'un migcampista.
24: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más. Los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Fernández, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores. Necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: I pel que fa als equips catalans de segona, el Girona va empatar un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz, a la primera meitat, va fer el gol dels gironins. Avui, a les 9 del vespre, el Sabadell tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Tots dos equips es van classificar als penals, superant l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I en crònica poliesportiva, a les dues del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, el líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayol Gura va acabar segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va ser quart i el seu germà, Marc, finalment va ser novè.
25: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a Dazn. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny. Encara en motor, aquest vespre a les 10 es disputarà el circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició a la graella just darrere de Rosenbisk. Aquesta cursa obre un període decisiu de 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot vallesà, que busca el seu cinquè campionat, l'afronta amb 83 punts de marge sobre els seus perseguidors. Finalment, avui també es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder, té 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.

0: Ara són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Identificats 200 passatgers provenents d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat en dos vols provenents d'Itàlia, un de Milà i l'altre de Roma. Això arran del xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. I pendents també de l'incendi de Niebla, Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el foc de Lucena del Puerto i el del Monaster La Real, també a Huelva. El País Valencià ja està estabilitzant l'incendi de Tírig. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que els comerciants consideren que la meitat dels negocis han tingut una davallada de la facturació per culpa de la calor. Han detectat que les altes temperatures del juliol van fer que la gent sortís menys al carrer i això es va traduir en un descens de les vendes. També repassarem alguns dels concerts d'avui. Els irlandesos The Corrs actuen aquest vespre al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en un dels únics 4 concerts que el grup farà a l'Estat. També destaca l'actuació de Fangoria a Roses, de Miguel Ríos a Santa Susana i de Joan Dausà, que presenta Immortals a Cambrils. I passats 3:15, anirem a Gerri de la Sal, que torna a produir sal de manera artesanal. Es recupera l'ofici mil·lenari per mantenir una tradició documentada des del segle IX i que va fer d'aquest municipi del Pallars Sobirà un referent com a centre saliner del país. I en esports, Roger, què destaquem?
1: Doncs que el Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Guanya per 1-0 el Nottingham Forest, però cau també per 1-0 contra l'Udinese. Mentrestant, el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. L'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 contra el Coventry. I pel que fa a l'agenda, avui a les dues comença la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i també avui última etapa del Tour de França femení. La neerlandesa Demi Follering defensa el mallot groc.
0: Tot això en un dissabte calorós en què les clarianes s'aniran imposant al llarg del matí. S'espera un dia de sol amb menys nuvolades i ruixats de tarda i la calor que serà més intensa. De fet, s'arribarà als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ahir, des de les 12 de la nit i fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'Estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell a vols que arribaven de Milà i Roma i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: Controlo de la carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls al darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 viatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar uns 200 passatgers. I Itàlia, per la seva banda, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica les 24 hores del dia. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del PP, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. De fet, reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar de manera massiva. Això mentre la Moncloa avança en el pla d'acollida dels menors no acompanyats. Mentrestant, Vox ha demanat investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar l'article 102 de la Constitució perquè el Congrés obri una investigació penal al Suprem contra el president espanyol. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta perquè per arribar al Congrés Vox necessitaria que el PP s'hi sumés, però perquè s'aprovés caldria també majoria absoluta. I 84 persones van arribar ahir en 5 pasteres a les costes de les Illes Balears, 3 a Formentera i 2 a Cabrera. Durant els darrers 7 dies a l'arxipèlag Balear hi han arribat 24 embarcacions, amb un total de 414 persones a bord. Aquest volum d'arribades té especial rellevància perquè aquestes 24 pasteres representen el 10% de totes les que han arribat a les Balears des del mes de gener. La ruta migratòria de les Balears no para de créixer i aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones. Aquest matí un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz. És conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
6: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. És el cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava al monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb 2 focus actius, i també el de la serra d'en Galzeran. Encara sobre incendis, al Canadà més de 20.000 persones, 20.000, han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'abans d'un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica, a l'oest del país. El foc va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins a les 5.000 hectàrees i avança amb una velocitat extraordinària. Ja han calcinat més de 10.000 i ha arrasat diversos habitatges. El primer ministre de la regió, David Eby, ha declarat l'estat d'emergència.
7: Les condicions d'aquest incendi són extremadament perilloses. Canvien minut a minut, les flames avancen increïblement ràpid. Soc conscient que moltes famílies estan passant un dia que no haurien imaginat mai. Hi ha gent que ha perdut casa seva, hi ha molta gent evacuada. Altres esperen notícies d'amics o familiars.
0: Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà i afecta la segona zona productora de vi més gran d'aquest país. 9:15 de la crònica internacional. Avui també destaquem que l'Iran ha fet pública una llista amb les seves condicions per acabar la guerra amb els Estats Units i per reobrir l'estret d'Hormuz. Entre d'altres, reclama que la Casa Blanca deixi de bloquejar els ports iranians, que aixegui les sancions contra el règim i que pagui compensacions pels danys que han provocat els atacs nord-americans i israelians des de finals de febrer. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai.
8: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: Washington encara no s'hi ha pronunciat.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Tornant a casa nostra, la meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pieig n'és el president.
9: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar, perquè fa massa calor, i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
0: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, han augmentat molt les vendes, i també els establiments que estan situats en centres comercials.
9: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc acondicionada amb tema de refrigeració, doncs home, anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Segons dades de Comerci, en conjunt el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. I parlant encara de calor, si fa uns dies us explicàvem, ens feien ressò de l'afectació que està tenint la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu, avui us parlem de les conseqüències que tenen per al sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per al cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
10: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
11: El blat de moro, a partir de 35 graus, para de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Quants dies portem per damunt de 35 graus? Moltíssims. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar endavant. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
10: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca.
11: L'entrada a l'estiu ha sigut suau, haguéssim pogut portar bé i la collita ha sigut raonable. Què va passar? Que va ser tot el contrari. Va arribar la calor molt de cop, i llavors què va passar? Que ens va migrar el gra i van baixar la collita més de la meitat a moltes zones de secà. I regadiu igual, també es va notar molt. Una calor que havia d'arribar al mes de... sobre el 8 el 10 de juny, ens va arribar a final de maig.
10: I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
0: I de la cultura, ara música, estem immersos en ple estiu i avui diumenge també sinònim de cites musicals. Tenim molts concerts arreu del país i a 3CAT Info repassem els més destacats amb la Maria Guixà.
12: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà.

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas, a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A quién le importa, espectacular o No sé qué me das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.

0: Empordà cap al sud del país perquè Joan Dausà presenta Immortals. A Cambrils es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert de les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps. I amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: I acabem aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible rocker andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: En punt, 9:45.
3: El temps.
2: Amb en Jofre Genoé.
4: Amb el domini dels núvols, aquesta matinada les temperatures han pujat sobretot a la Catalunya central, comarques de Barcelona, també alguns sectors del Camp de Tarragona, entre 1, 2, 3 graus més. Això ha fet que la temperatura no hagi baixat de valors tòrrids. A la ciutat de Barcelona, 27,6, gairebé 28. 25 a Cunit, 27 a Tarragona, 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita, com a xifres més elevades, però molts més valors per sobre dels 20 a la Catalunya interior. De fet, 22 a Lleida, 24 a Montblanc, a Riba-roja d'Ebre, 22 a Tàrrega, 23 a Artesa de Segre. Són alguns dels exemples, 23 a Igualada, d'aquesta nit, doncs, força tropical, o com dèiem a la costa, amb valors tòrrids. Bé, tot plegat degut al pas d'una franja de núvols que ha donat algunes gotellades, alguns petits ruixats, ha arribat a acumular en alguns indrets, alguns registres d'un, dos, tres litres per metre quadrat. En general, poca cosa, un panorama bàsicament dominat pels núvols i de poca precipitació. De fet, els registres més importants arriben a 4, Montsec d'Ares, o també a Albesa, aquests 2,5. Al llarg de la jornada el sol s'imposa i la calor. Avui, de fet, el termòmetre puja cap amunt i ho farà especialment a les comarques de Girona. S'esperen marinades intenses de migjorn garbí a l'Empordà i això rescalfarà una mica l'ambient amb temperatures que pugin per sobre fàcilment dels 35 graus. De fet, no es descarta alguna xifra de 38 o 39 cap a la zona del Pla de l'Estany o zones interiors de l'Empordà, bàsicament. I, de fet, moltes xifres al voltant d'aquests 35 al litoral i al prelitoral, fins i tot de Barcelona, per donar calor força intensa amb aquest domini del sol i amb menys nuvolades. De fet, poden arribar algunes a la franja de Ponent, molt desgastades avui, res a veure amb el que hem tingut aquests darrers dies, i sembla que només a l'Aran, al Pireu, és on es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta, més aviat de cara al vespre. Pels propers dies, la calor persisteix i les nuvolades de tarda al Pireu no acabaran de desaparèixer.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: I anem ara cap a Gerri de la Sal. Després de 2 anys d'aturada, Gerri ha tornat a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament de Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX, que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara, el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri es pugui tornar a comercialitzar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
6: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais, espais més petitons, perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar amb un toll o una bassa, que és una piscina una mica gran i profunda, on s'acumula l'aigua. Després va comparar amb una piscina més petita, que es diu Arcabota, que allà deixen a les impureses i ajuda a augmentar la salinitat, i finalment va parar l'aire, que és aquesta última piscina on cristal·litza i on realment s'ha de treballar aquesta aigua.
5: La producció de sal està estretament lligada a la història de Gerri des de fa més d'un mil·lenni, tot i que l'origen de l'explotació de les fonts salades es remunta a l'edat del bronze, fa prop de 4.000 anys. L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
7: Vull dir, és un producte de proximitat de veritat aquest, no? D'aquesta zona. És únic, no?, que a Gerri al Pallars es pugui fer sal, amb col·laboració també amb els propietaris dels salins que ens els han cedit i tota la feina que s'ha fet al voltant per poder aconseguir que aquest salins tornessin a estar en marxa, amb molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer. I jo crec que ha sigut una feina entre tots que ha acabat culminant amb que avui és la tercera recollida de sal que fem a Gerri.
5: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
2: I ara parlem d'or, perquè les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia hi ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
8: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
9: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb uns sedars i entrem en un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
8: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
9: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegram de la ciutat.
8: El clavegram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
9: Una arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
8: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegram.
2: Més coses. El 3 de 9 de la colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb la Jove de Valls i els Nens del Vendrell. Des de Llorenç, Josep Almirall.
10: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllà. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8.

Qualitat, la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.

0: 6 minuts i mig i arribarem al punt de les 9.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça avui torna a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon per 1-0 també contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra el club anglès. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts, i a més també va debutar amb el Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Marc Bernal valora el partit. Són declaracions a TV3.
3: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
2: I tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi va participar Araujo. Ahir el matí ja es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool. Del central uruguaià n'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
4: I think Ronald is a great guy. Crec
5: que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil, un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
4: In football, in life, change is normal, so we have to accept this.
2: Tampoc van viatjar a Itàlia ni Marc Casadó ni Runi Bardaggi, que es van quedar a Barcelona en el seu cas per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després d'una llarga malaltia. El món del futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça amb un minut de silenci a Udine i amb un comunicat donant les gràcies a la figura del pare de l'astre argentí. I un últim apunt encara per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda i el Barça rebrà pel jugador una xifra de prop de 5 milions d'euros. I continuem parlant de pretemporada, continuem parlant de futbol, perquè l'Espanyol ha tancat la seva preparació abans de la Lliga amb una derrota per 3-1 al camp del Coventry City anglès. El Roberto va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però a la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Escoltem Roberto, el golejador de l'equip de Manolo González.
6: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
2: El central Unai Núñez, per cert, va disputar els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim compromís de l'Espanyol, el pròxim partit, ja serà a la Lliga, diumenge que ve, a les 7 de la tarda, a casa, contra el Llevant. Ahir també va jugar un partit amistós, l'Espanyol femení va empatar 1 contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català. I encara uns quants apunts més de futbol de pretemporada. El Madrid, per part seva, va guanyar també un gol a 2 contra el Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espi van fer els gols dels blancs. José Mourinho, el tècnic del Madrid, reclama el fitxatge d'un migcampista.
7: És una plantilla que nosaltres queremos corta, queremos una plantilla corta. Yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
2: I pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic en el seu últim amistós de pretemporada. Abel Ruiz, a la primera part, va fer el gol dels gironins i avui serà el torn del

0: Sabadell a les 9 del vespre. L'equip arlequinat també tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Els dos equips es van classificar a les semifinals després de guanyar els penals. Van superar l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I deixant el futbol, entrant en crònica poliesportiva, avui a les 2 del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayo Ogura va acabar segon, Marco Bezzecchi tercer, Àlex Márquez va ser quart i el seu germà Marc finalment novè. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny d'Aprilia, que se sent més líder.
1: Sí, un poquito más que el jueves. Pero esto, ya te, como te dije, es lo mismo. Hay que trabajar en mejorar. Esto puede ser pasajero o no, pero la cuestión es llegarlo hasta el final.
0: Són declaracions de Martín a Dazen. La cursa llarga, com sempre, a partir de les 2 es podrà seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, aquest vespre, a les 10 es disputarà el circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició de la graella, just darrere de Rosenbisk. Amb aquesta cursa s'obre un període decisiu, amb 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot ballesà, que busca el seu cinquè campionat, afronta amb un marge de 83 punts als seus perseguidors a la general. I avui també es decideix el Tour de França femení amb una última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma, després d'adjudicar-se la penúltima etapa d'ahir. Paula Blasi, ahir va entrar a 38 segons de Vollering, continua setena a la general amb més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

grass and a bit of earth. Yes, can he be so cold?

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més en aquest exercici bonic de mirar cap enrere i fer una selecció de les millors cançons de la música, de la història, del pop i del rock. Avui recuperem una selecció musical eclèctica i especial, molt personal, que ja fa doncs, alguns capítols del Rock and Classics que no fem. És la selecció de cançons amb una sensibilitat especial. Arribem al 16è capítol d'aquesta selecció de cançons doncs, que són boniques i que ens transmeten alguna cosa diferent. Esperem que gaudiu amb nosaltres al llarg d'aquesta hora de bona música. Comencem viatjant a l'any 1987, quan va sortir a la llum un disc espectacular, una llarga durada que ho va fer allò, ho va clavar en el clau. De la mà de Peter Gabriel, l'ex-Genesis, ens portava un treball molt madur, excel·lent, ple de bons temes. El treball es deia Soul, i des d'aquí escoltem aquesta pluja vermella de Peter Gabriel, l'ex-líder de Genesis. Red Rain. Red Rain.

Jo crec que hi ha poques cançons com aquesta de Peter Gabriel, amb aquesta sensibilitat, amb aquesta veu única. Red Rain, des d'aquest recomanabilíssim treball, podríem dir, de Peter Gabriel, publicat el 1987, com es deia, amb el disc Sou. A mi almenys em va marcar molt aquells anys 80, doncs, que hi havia alguns moments una mica difosos amb la música electrònica. Va aparèixer Peter Gabriel i va fer una mescla entre música electrònica i pop realment espectacular i amb idees molt originals. Viatgem ara als anys 70. Anem al 1976, quan es publicava el treball A Day at the Races de Queen, una obra mestra nova de la mà dels britànics. I amb aquest tema que potser ha passat desapercebut, però que a mi em sembla una cançó deliciosa. You Take My Breath Away.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Una delícia de Queen amb aquesta veu fantàstica i única i irrepetible de Freddie Mercury. Seguim amb Queen, de fet, perquè és que la temptació és molt gran per tornar a agafar una altra peça dolça, en aquest cas amb una mica més de contundència. Un tema que apareixia dins la seva llarga durada The Game, publicat el 1980. Una cançó que és un crit d'auxili, es diu Save Me.

0: No sé si estareu d'acord amb mi, però per mi és de les cançons més boniques, més precioses de Led Zeppelin. Apareixia dins del seu segon llarga durada, Led Zeppelin 2, que escoltem en una versió remasteritzada que va sortir doncs, no fa pas massa. Tenim una pila de bones reedicions de discos de Led Zeppelin que gràcies al bon fer de Jimmy Page han permès recuperar l'esperit original d'aquestes gravacions dels anys 70. Aquest era el tema Thank You. Donava les gràcies sota qualsevol moment de dificultat. Segui donant les gràcies. Seguim ara, d'aquí uns instants, amb una de les cançons més famoses dels anys 80.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop. Let's
0: boogie! Un tema publicat el 1984, un tema de banda sonora, amb el protagonisme també el cel·luloide del mateix Prince. Un disc rodó que el va consagrar com una gran estrella a nivell internacional des dels Estats Units. Era aquesta pluja porpra, Purple Rain.
1: Rock and Classics. I never meant to call.

Una cançó que va marcar una època de la mà de Prince, aquesta Pluja Porpra, Purple Rain. Tinc molts records d'aquesta cançó, entre altres coses, a part d'haver-la escoltat en el seu moment a la ràdio, òbviament, perquè en unes sessions a DJ a la Festa Major de cada any al poble, doncs una bona amiga sempre demanava aquesta cançó com a l'última per ser punxada a la sessió a altes hores de la matinada. Així doncs, bons records. Anem ara al 1996, quan va aparèixer un treball al que no estàvem acostumats. Era un disc acústic en viu, amb petit aforament, a teatres, bàsicament. Es va enregistrar aquest bàsic del Sau, on hi apareixen grans clàssics de la seva discografia, com aquest Només ho faig per tu, un dels temes dels seus inicis, en una versió renovada molt interessant, tocada en format acústic. Us deixem, doncs, amb el Sau i aquesta altra gran cançó amb una sensibilitat especial.

0: Com cada mes, viatgem fins a la cocapital del Vallès Occidental perquè els amics del Club de Jazz Terrassa ens desgranin la programació jazzística prevista pel proper mes de desembre. La nova jazzcava terrassenca concentra l'activitat de dimecres amb les sessions de ball social de l'Indie Hop, dijous amb les tradicionals jam sessions i divendres i dissabtes els dies reservats pels concerts. El calendari de desembre brilla especialment amb dues cites úniques, Jeremy Pelt, que actuarà amb The Dam Jaune en una nit de jazz modern de primer nivell, i la cantant filla dels mítics Lola i Manuel, Alba Molina, que oferirà un concert exclusiu a Catalunya amb el seu quartet. La temporada nadalenca posarà també un fort accent en el jazz vocal i femení amb veus potents i personals a les propostes de Franklin Gospel Project, Julia Plans, Marina Tosset o la vella Dixieland amb la veu d'Anna Mina al capdavant, que celebra el seu 45è aniversari en dues nits consecutives plenes de swing. No hi faltarà tampoc el jazz orquestral representat per The Big Bar Band amb el seu homenatge a les dones en el món de la Big Band i la Sant Andreu Reunion Band, que presentarà nou àlbum Christmas Songbook. El mes es completa amb altres propostes ben variades com el Christmas Bones de Trombone Ensemble, la lliure i explosiva relectura creativa de l'univers de l'Art Ensemble of Chicago a càrrec de Fail Again Ensemble i el jazz solidari de Jazz Manon Tropo o la ja mítica Blues and Boogie Reunion amb una doble sessió la nit de Reis i el dia de Reis. Una programació diversa, vibrant i plena d'emocions per acomiadar l'any amb el millor jazz, oi, David?
1: Així és, Esteve. Què tal? Com estem? Sens dubte, l'oferta és amplíssima i diversa. Són 14 concerts en 30 dies. I el desembre arrenca amb una proposta en femení que respira celebració i espiritualitat. Franklin Gospel Project porten el dia 5 de desembre a Terrassa el millor gospel modern amb una mirada actual que abraça el soul i el jazz. Les veus de Rocío Angue, Camila Llimac i Memi Silla són el motor expressiu del grup, plenes de vitalitat i delicadesa. Un viatge sonor que combina festa i introspecció amb arranjaments que busquen la complicitat del públic. Una proposta vibrant per iniciar aquest desembre de la millor manera.

Seguint amb aquesta energia festiva, el Christmas Bones ens proposa entrar de ple en l'esperit de Nadal. Un conjunt de trombons ofereix versions nadalenques amb arranjaments propis i una sonoritat càlida i brillant. La direcció de la terrassenca Alba Pujals dona solidesa i frescor a un repertori que combina estàndards i nadales tradicionals. Una formació dinàmica amb veu, piano, contrabaix i bateria que transforma melodies conegudes en moments especials. Un concert ideal per fer entrar la música a les festes el dia 12 de desembre.

0: La celebració de Nadal continuarà amb la Júlia Plans i el seu quintet, precisament la nit de Nadal. La vocalista agarenca torna amb un quintet de luxe i un repertori cuinat per l'ocasió, estàndards clàssics i Christmas songs i reinterpretats amb sensibilitat. Una actuació que genera realment una atmosfera íntima i càlida a través d'una de les veus més prometedores del jazz femení.
1: Estrella del alba, eres la luz de mi enseñanza y vuelvo a mí viéndote.
2: Una altra diva del jazz passa el relleu de la Júlia Plans. La vocalista Marina Tuset aportarà elegància el dia de Sant Esteve. Guardonada amb un Latin Grammy, presenta un repertori en format de duet amb el guitarrista brasiler Jurandir da Silva. La seva veu transita amb naturalitat entre jazz, soul i música brasilera, amb un estil íntim i sorprenent. Da Silva aporta sofisticació rítmica creant un diàleg ple de bellesa, un concert delicat i essencial per gaudir d'un Sant Esteve amb calma.
3: Jazz al dia. L'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop.

0: Un dels moments més esperats d'aquest desembre. Alba Molina arriba el divendres dia 19 amb un concert exclusiu a Catalunya. Ofereix una proposta que fusiona tradició i sensibilitat personal. La seva interpretació, sempre profunda i elegant, connecta el flamenc, el jazz i les sonoritats contemporànies. Amb un quartet que respira complicitat, aquest concert és una de les cites més esperades, més desitjades de l'any i que fan més especial la programació d'aquest hivern a la Nova Jazz Cava.
1: Entrem ara en un dels grans caps de cartell del mes. The Damn Jaun s'uneix amb el majestuós Jeremy Pelt, una de les trompetes més respectades del jazz actual. La banda neerlandesa aporta intensitat i cohesió en un so fresc i directe. Pelt hi suma presència i un fraseig magnètic, un sextet completíssim on cada músic té personalitat pròpia, un concert imprescindible per entendre cap on va el jazz contemporani. Anoteu la data, 13 de desembre a 9:45 del vespre. Nova Jazz Cava.
0: D'un so modern, passem al jazz orquestral en una de les tradicions més estimades del Club de Jazz Terrassa, el doble concert de Cap d'Any i Any Nou. La Vella Dixieland celebra 45 anys amb dues actuacions, acompanyada per la veu i guitarra de la Namina. El seu so combina tradició i frescor amb arranjaments plens d'energia. Dos concerts que són festa assegurada, ritme, improvisació i l'esperit més genuí del Dixieland. Una manera perfecta de tancar i obrir l'any amb alegria.
2: I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
1: Seguint aquesta línia orquestral, el dia 27 arriba la Sant Andreu Reunion Band amb el seu nou disc nadalenc. Dirigida per Joan Chamorro, la formació reuneix alguns dels joves talents més destacats de l'escena. Les versions nadalenques que presenten combinen frescor, carisma i arranjaments originals. Un repertori que brilla tant en l'apartat vocal com en l'instrumental. Un concert que recull l'essència pedagògica i musical d'un projecte únic al país.
0: Per tancar aquest bloc orquestral, un homenatge en clau Big Band a les grans veus femenines de la música. The Big/Band recupera èxits d'Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Celia Cruz o Amy Winehouse amb molta potència i elegància. Una formació jove però madura que combina swing, jazz, soul amb arranjaments moderns i molta energia. Amb Hoochie Coochie Sonia al capdavant, el concert es converteix en una festa constant, una manera immillorable de començar l'any amb ritme i bon humor. Serà el dia 3 de gener.
1: Després d'aquesta energia col·lectiva, entrem en un terreny més experimental. Fail Again Ensemble ret homenatge a l'Art Ensemble of Chicago amb una reinterpretació contemporània i lliure. La formació liderada per Mireia Tejero i David García Aparicio treballa la improvisació i la creació en temps real, un projecte que reivindica el risc i el fracàs com a motor artístic, sonoritats sorprenents i una experiència que desafia fronteres, una cita per al públic que busca emocions diferents.
0: Els moments més esperats de les festes de Nadal a la Nova Jazz Cava és una tradició que cada any omple de vitalitat la nit i el Dia de Reis. Estem parlant de la Blues and Boogie Reunion impulsada pel pianista barceloní Lluís Coloma. Reuneix pianistes internacionals en un format únic perquè hi ha dos pianos de cua a l'escenari. El dia 5 de gener hi participen com a convidats en Christoph Steinbach i Katharina Albert, mentre que el dia 6 ho faran Joerg Hegemann i Javier Díaz. Cap d'ells, atenció, mai ha passat per Terrassa. Virtuosisme, ritmes contagiosos i improvisacions plenes de complicitat. Així serà aquesta 22a edició de la Blues and Boogie Reunion, una explosió de boogie, de blues, per començar l'any amb festa i amb bona música.
3: Jazz al dia.
1: Abans d'acomiadar el Jazz al dia, us volem parlar d'un concert solidari, el de Jazz Manantropo del dia 20, un grup que porta la barreja d'estils a la màxima expressió. Fusiona jazz, latin, bossa, blues i soul amb naturalitat i personalitat pròpia. El Quintet té una llarga trajectòria a Terrassa i projecta una complicitat especial sobre l'escenari. Versions fresques, bon humor i molta comunicació amb el públic. El concert és una iniciativa de Mujast, amb la col·laboració de Jazz Terrassa, en suport d'Oncolliga, entitat que ofereix des de fa molts anys acompanyament gratuït a persones amb càncer i a les seves famílies durant tot el procés de la malaltia. Una proposta que combina música i compromís. I fins aquí la secció del Jazz al dia d'aquest mes. Recordeu que a jazzterrassa.org hi trobareu tots els detalls de la programació, informació de cada concert, preus, les formacions i els músics. I atenció, si entreu a Instagram seguint el perfil Nova Jazzcava i deixant un comentari en qualsevol post del darrer mes explicant que sou oients del Rock and Classics, podreu aconseguir una entrada doble gratuïta per a qualsevol concert de la temporada estable. Una bona raó per no perdre el ritme. Moltes gràcies, David, i fins al mes que ve.
3: Jazz al dia, l'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop. Jazz al dia, amb el suport de Jazz Terrassa.
4: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Avui al Rock and Classics, cançons amb una sensibilitat especial com aquest majestuós Tonight Tonight dels Smashing Pumpkins, des d'un doble treball discogràfic que a mi, sincerament, tot i que era seguidors del grup, no em va fer massa ni fred ni calor en aquells moments. Estem parlant del 1996. El disc es deia Melancholy and the Infinite Sadness. Però, mica en mica, doncs, ves per on que hi ha cançons com aquesta que resisteixen molt bé el pas del temps i que sembla molt interessant. Tonight Tonight.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

Cançons amb una sensibilitat especial, 16a entrega que hem fet avui al Rock and Classics amb temes com aquest Lost des del treball Indian dels Cranberries. Va ser la seva última entrega a títol pòstum. Un disc molt interessant dels irlandesos, amb el qual ja anem enfilant la recta final del programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit i, com sempre us diem, si us agrada

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Catalunya Ràdio.
1: El govern forçat a refer el Plater, el pla per implantar energies renovables a Catalunya. S'hi han presentat més de 12.000 al·legacions. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Mai cap altre projecte de la Generalitat havia rebut tantes al·legacions com el Plater, això segons les entitats que s'hi oposen.
2: Que el que voldran fer és un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han fet alguna cosa. Tenen l'oportunitat de poder fer un Plater nou, consensuant-lo des de baix amb el territori.
1: És Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Ara el govern ha avançat que obrirà un segon període d'al·legacions un cop introduïts alguns canvis en el projecte. A banda d'això, compte enrere per a l'eclipsi total de sol. Els establiments turístics de les zones on hi haurà més visibilitat del fenomen astronòmic han penjat el cartell de complet mesos abans de l'habitual i amb preus disparats. Si es vol observar l'eclipsi, els experts asseguren que s'ha de fer amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Sentim el doctor Carles Bernés, director del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, en declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: No hi ha cap mètode de mirar directament al sol, que no sigui mitjançant aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123122-2.
1: Espanya i Itàlia no afluixen en l'enfrontament diplomàtic arran de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha carregat contra la decisió d'Espanya de fer també controls a les fronteres. Diu que és incomprensible i inacceptable i acusa Pedro Sánchez de dramatitzar. Avui també parlarem de com la calor ha fet baixar les vendes als comerços catalans. La meitat dels botiguers han venut menys, segons una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista. Ignasi Pietx n'és el president.
4: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre.
1: I avui, diumenge farcit de concerts, en destacarem alguns com aquest. Go on, go on, leave me breathless. The Corrs, els germans irlandesos, actuen avui al Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que el grup farà aquest estiu a l'Estat. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, els esports amb 15 titulars avui, Roger Arnau.
5: Doncs que el d'avui és un dia de retorn a la ciutat esportiva del Barça. L'equip té jornada de descans, després de disputar el triangular a Udine, amb victòria contra el Nottingham i derrota contra l'Udinese, però tot i així, fins a 3 jugadors mundialistes, Joan, Eric i Gordon, han escurçat les vacances, ja s'han entrenat. També ho ha fet la plantilla de l'Espanyol, després de tancar la pretemporada amb derrota per 3-1 al cap del Covetin. El pròxim compromís dels blanquiblaus ja serà la Lliga contra el Llevant. I està en marxa a aquesta hora el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme, la cursa llarga de MotoGP. A partir d'aquesta hora es pot seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I també molt atents també del Tour de França, que a partir de les 4 disputa l'última etapa decisiva amb inici i final a Niça.
1: I el trànsit d'incidències a aquesta hora a la xarxa viària. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Se circula amb fluïdesa per la major part de les carreteres catalanes. Només destaquem que hi ha retencions a la C13 Camarasa, a la Noguera, en tots els sentits, a tocar del Segre.

0: A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord cap al Pertús, i a la C15, Canyelles, en sentit sud cap a Vilanova i la Geltrú. També direm que hi ha intensitat a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Sec, en sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, per les obres que s'hi fan, provoquen retencions, a l'altura de la sortida 5, en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Continuarà fent calor, Jofre Genové, bon dia.
3: Bon dia i bona hora. Doncs sí, déu-n'hi-do, ara mateix a la Bisbal d'Empordà ha tocat aquests 39 graus i moltes xifres de 35. Calor molt intensa, però alhora també no acaba de fer net amb algunes nuvolades al sud del país. Són gotellades. De fet, els registres més importants arriben a un litre per metre quadrat a Horta de Sant Joan o, per exemple, també a l'Espoluga de Francolí. Esperem que aquests fenòmens vagin una mica de baixa, però poden mantenir el cel una mica variable al terç oest del país, Camp de Tarragona, cap als ports, difícilment amb ruixats en forma de tempesta o tan intensos com aquests darrers dies. Potser a l'Alt Pirineu, a la Vall d'Aran o zones pròximes, avançada la tarda, sí que s'hi acabi formant algun nucli de tempesta, però l'activitat tempestuosa disminueix malgrat la presència d'aquesta variabilitat i d'aquestes gotellades puntuals, esporàdiques, anecdòtiques, al sud del país i sobretot pendents d'aquests termòmetres entre les comarques a Barcelona i Girona, i especialment a Girona, com hem esmentat, amb aquestes xifres amplament per sobre dels 35, amb avisos de calor. Aquesta propera nit, vents més marítims faran que l'aixafó augmenti a tota la façana litoral amb la presència, fins i tot, d'alguns núvols baixos, sobretot cap al Camp de Tarragona. Per tant, la propera nit serà incòmoda, amb avisos de calor nocturna en molts sectors del litoral i el prelitoral, malgrat que a l'interior esperem doncs, un cel més asserenat o fins i tot amb temperatures un pèl més baixes del nord del país. I bé, tant demà com demà passat, pendents una mica de les tronades, que han de persistir a les tardes. Potser més dimarts que no pas demà, que quedaran ubicades més a la zona dels ports. Tot plegat amb aquestes temperatures sempre a dalt de tot, amb un ambient plenament canicular.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Les 2:06. Poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions, 12.000, al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix, David Àngela.
4: Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un plàter nou davant el projecte normatiu que, segons ell, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ara, és que el que voldran fer és un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han fet alguna cosa. La realitat és que tenen l'oportunitat de poder fer un plàter nou, consensuant-lo des de baix amb el territori, amb el món local, amb les entitats municipals, amb els grups i associacions que protegeixen el territori.
4: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plata, recorda també aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat el cas, constituir-se com a entitat jurídica.
6: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plata i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar d'entitat com a entitat jurídica, fer propositius i tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
4: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, en la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
2: Ara parlem d'eclipsi. Falten només 3 dies per a l'eclipsi solar total. Davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties, Maria Guixà.
7: Sí, això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. No hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat dels ulls. Ho detalla el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
8: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE, abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
7: A les comarques tarragonines i també a Ponent, on l'observació serà millor, s'han disparat les reserves que en la majoria de casos s'han fet amb molts mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
9: Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
2: El fenomen astronòmic genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació de l'eclipsi s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Quim Codinàs.
10: Doncs sí, i això fa que alguns ciutadans admetin que ja en tenen prou abans que arribi el moment de veure'l.
11: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
12: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
10: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa. De fet, Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, explica que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa. Han estat declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
13: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
10: L'experta també ha recordat que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
2: 5 minuts i arribarem a 3:15. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni diu que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol, Laia Framis, de perjudicar el turisme.
14: En una entrevista a l'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers italià i líder de Forza Italia, Antonio Tajani, diu que ells tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi la situació de perill a Ceuta, argumenta que l'entrada massiva de ciutadans subsaharians suposa una amenaça jihadista i critica el govern espanyol pel procés de regularització d'immigrants. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Agesen, exigeix a Itàlia que rectifiqui.
15: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
14: Avui és el segon dia que s'identifica els passatgers procedents d'Itàlia als aeroports espanyols. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies els controls aniran a més, però ahir la policia espanyola només en va fer en una dotzena de vols, dos d'ells al Prat.
2: Mentrestant, a Ceuta aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat a diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma del PP. I aquest cap de setmana també estem pendents de diversos incendis. Uns 500 bombers lluiten contra el foc que crema a Niebla, Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població diferents.
10: Tot i la complicació en l'extinció del foc, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
16: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
10: D'altra banda, el País Valencià ja s'ha donat per estabilitzat el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, amb dos focus actius. El foc, que va començar divendres, ha cremat unes 45 hectàrees. I a l'oest del Canadà, a la província de Columbia Britànica, un incendi forestal que continua actiu ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha obligat a evacuar a més de 20.000 persones. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà.
2: I precisament parlant d'incendis, l'equip d'intervenció en emergències del col·lectiu de treball social reclama que se'l tingui molt més en compte a l'hora d'atendre accidents i catàstrofes, com per exemple incendis. Defensen que l'acompanyament psicosocial i el suport en la gestió de tràmits i ajudes és clau per a la recuperació de les víctimes, Laura Cugat.
17: Entre les últimes intervencions destaca l'incendi d'una nau de parafina a Òrrius, al Maresme. Carlos Hidalgo Liaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància d'atendre la dimensió social dels afectats.
18: Vol dir doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori després, és a dir, fer aquest acompanyament no cap al territori per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
17: Des del Col·legi de Treball Social exigeixen que se'ls inclogui molt més en els operatius o actuació davant d'una emergència.
2: Ho dèiem a les dues. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer, Sara Canyeter.
19: Sí, ho diu una enquesta de Comercia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya i que també recull que els comerços que més es van beneficiar d'aquesta calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires condicionats i també els establiments situats a centres comercials. Ignasi Pieig és el president de l'entitat.
20: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
19: Les dades de Comercia també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
2: Canviem ara de qüestió. Catalunya ja té documentades més de 1.000 fosses de la Guerra Civil i hi ha més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Al Catalunya Migdia, però ens volem centrar en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes identificades. És una xifra que multiplica per 6 la que constava fins ara. Anem cap a Puigcerdà, Joaquim Albalater.
21: És una xifra que multiplica per 6 les fosses que s'havien identificat fins ara. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
22: Aquesta comarca estava poc estudiada. Ens ha permès ampliar considerablement la informació que teníem. Ens ha permès incorporar 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
21: Són 56 enterraments repartits per tota la comarca que s'han trobat gràcies a la documentació però també als testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra. Marc Ponfitó és l'autor de l'estudi.
23: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals que també són superimportants. Jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. Que gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa, escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar-hi gent, o aquí el meu pare ha enterrat
21: a
23: gent.
21: En total, a Catalunya s'han documentat ja 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
2: De la crònica internacional, un parell de qüestions. El govern israelià vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebastia, Jordi Brascó, bon dia.
24: Bon dia. Malgrat a Sebastia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
25: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
24: convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Xavé en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència a l'alcalde de Sebastià, Mohamed Azem.
0: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastià a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastià.
24: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastià, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
2: I anem ara a parlar de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Els dos països han intensificat els atacs a banda i banda de les seves fronteres. Aquesta nit, 5 persones han perdut la vida en territori rus per drons ucraïnesos. El Kremlin, per la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles del país. A més, avui Rússia ha anunciat que ha pres el control de dues localitats ucraïneses de la regió de Donetsk. Una està situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, la capital administrativa de la regió, i el principal objectiu de les tropes russes al front en aquests moments. Ara bé, després de 4 anys, Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
1: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
3: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
1: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
3: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
4: На фронт идут только те, кому нужны деньги. Ты всегда ставил
1: себе высокие цели. L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats. Присоединяйся к своим.
2: I en aquest context bèl·lic, el Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran, Miquel Àngel Violan.
5: S'haurà d'engestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Les mancances en l'arsenal nord-americà condicionen l'evolució del conflicte amb l'Iran i frenen el lliurament d'armes antimíssils a Ucraïna, que reiteradament en demana.
2: Tornant a casa nostra, les actuacions policials per incidències al clavegueram han crescut gairebé un 50% a Catalunya des del 2021. Són dades d'Interior, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. El que més preocupa els Mossos és la presència de persones a les clavegueres, pel risc que comporta baixar el subsol sense protecció. Tot i que són casos puntuals, atenció, s'hi troben persones que busquen or i metalls preciosos, Lluís Freixas.
6: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueres i gairebé totes són transitables a peu. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla què busquen els ciutadans que s'hi troben.
26: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entrem amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
6: El botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, però al clavegueram també s'hi troben pistoles i ganivets que s'han fet servir per un crim. És el lloc idoni per amagar-los.
26: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte. És fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
6: Les clavegueres són plenes de perills per a les persones i pot haver gasos tòxics, inflamables o que provoquin asfíxia per manca d'oxigen. També hi ha risc de relliscades i de cops i per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions i recorden que no està permès accedir a les clavegueres.
2: I acabem al Catalunya Migdia fent un cop d'ull a les cites musicals més destacades del dia. Una de les propostes més atractives ens porta fins al Baix Empordà i actua Maria de Cors.
7: Sí, el grup irlandès ho fa en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà tot l'estat espanyol. El concert es fa al Guíxols Arena i comença a 11:15 de la nit.
2: Canviem de registre, ja ho sentim, però no ens movem de l'Empordà. Parlem de Fangoria, que avui fa parada a l'Alt Empordà.
7: El duet format per Alaska i per Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o La Imaginación. Fangoria actuarà a la Ciutadella de Roses quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.
8: Los bares, los crucers, la boca...
2: El maresme Miguel Ríos actua aquest vespre a Santa Susana en el marc del Festival Mar d'Estiu i Joan Dausà presenta Immortals a Cambrils. 5 minuts i 2:15, 5 minuts pels esports. Roger Arnau, molt bona tarda.
9: Bona tarda.

0: A aquesta hora està en marxa el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el circuit de Silverstone. Connectem ara mateix amb els companys de l'univers MotoGP que estan seguint la cursa pels canals digitals d'aquesta casa. Damià Aguilar, bona tarda.
1: I el que farem ara és saludar a l'audiència de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, que estan en directe amb l'informatiu, i us expliquem. En una cursa on estan passant moltes coses, on tenim Àlex Márquez en la cinquena posició, tot i que ha tingut podi provisional, i on tenim Marc Márquez en la sisena posició, que no sembla que sigui el seu dia com ja estava previst. 9 voltes pel final, Raúl Fernández amb una Aprilia té 4 segons sobre Jorge Martín i 5 segons sobre Marco Bezzecchi. El podi provisional són 3 Aprilias. Al darrere tenim un Àlex Márquez que acaba de superar Pedro Acosta. Això significa que Àlex Márquez encara té possibilitat de pujar al podi. 5è Pedro Acosta, 6è Marc Márquez. Acabo la meva crònica per dir-vos que, traduït a la classificació, Jorge Martín ara mateix té 240 punts, a 31 hi ha Bezzecchi, a 37 hi ha Ogura, que per cert ha caigut, a 39 hi ha Marc Márquez en quarta posició, a 42 Dijan Antonio i a 56 Raúl Fernández, que és l'home que, si no li cau el cel a sobre, doncs guanyarà aquesta cursa.
0: Gràcies als companys d'Univers MotoGP, gràcies Damià. Parlem ara de futbol, perquè el d'avui és un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamp per fins a 3 mundialistes. Joan Garcia, Eric i Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. No ho ha fet la resta de la plantilla, que ha descansat després de disputar ahir el torneig triangular a Udine, a Itàlia. Uns amistosos que van acabar sense conclusions clares i amb 2 retorns i un debut. Roger Bosà, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, va debutar Jesse Visibu, que no va tenir un bon debut en la línia de tots els jugadors ahir, i van tornar Rafinha i Fermín, que van ser titulars en el primer partit contra el Nottingham Forest. De fet, el brasiler va fer el gol de la victòria en aquest partit de penal a l'últim minut. Va ser un triangular força fluix, igual que el joc del Barça, ritme molt baix, joc espès, també en el segon partit que l'equip blaugrana va perdre contra l'Udinese, que es va acabar enduent aquest triangular. Poquíssimes conclusions, més enllà que al Barça li falta ritme, que li falten jugadors, els internacionals i també el davanter centre que falta. Al final del partit vam sentir el tècnic Hansi Flick, que diu que no sap res de Ferran. Aquí el cas és que el PSG ja ha informat al Barça que ha arribat a un acord amb el jugador. De moment, però, cap oferta formal del PSG cap al Barça. I també Flick va comentar la sortida en les últimes hores de Ronald Araujo.
3: I think Ronald is a great guy. And a fantastic,
4: crec que el Ronald player. És un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
3: In football, in life, changes is normal, so we have to accept this.
2: Flick, que deixa en l'aire la possibilitat de fitxar un central davant la marxa de l'uruguaià. Veurem si el club es mou en aquest sentit. I mentrestant, avui l'equip ha fet festa, però han tornat 3 jugadors, Joan Garcia, Eric i Gordon, que ja han començat a treballar. Demà entrenament i el pròxim partit diumenge que ve, diumenge dia 16, a Suïssa contra el Basilea, abans del Gamper i d'arrencar ja la Lliga.
0: I qui també s'ha entrenat aquest matí ha estat l'Espanyol. Ho ha fet a la ciutat esportiva Dani Hark en una sessió de recuperació després de perdre ahir 3-1 al camp del Coventry, Anglaterra. El central Unai Núñez va debutar i Roberto Despero va fer el gol de l'equip de Manolo. L'Espanyol té la mirada fixada ja en el seu pròxim compromís. Serà el debut a la Lliga contra el Llevant diumenge que ve a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Roberto, el golejador d'ahir, afirma que l'equip està preparat.
5: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana y nada, por toda en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
0: I acabem explicant en 2 coses, 2 apunts d'agenda. Primer de tot, que el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Serà a les 7 de la tarda en directe per Esports 3. Els 2 equips es van classificar als penals superant l'Hospitalet i el Sant Andreu. És una final inèdita i que, per altra banda, a partir de les 4, també en crònica poliesportiva, començarà l'última i decisiva etapa del Tour de França, una etapa de 99 quilòmetres, 4 ports de muntanya, amb inici i final a Niça.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:15 i a aquesta hora us estem explicant que diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern estudiarà i incorporarà les que consideri viables. L'eclipsi solar comporta que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del dia 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Més qüestions que abordarem en aquesta segona mitja hora abans d'arribar al punt de les 3 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. I passarem també per Montblanc, perquè l'Ajuntament d'aquesta localitat, la capital de la Conca de Barberà, ha demanat que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos de trànsit, sobretot els caps de setmana. També que estarà amb el Roger Arnau, busquem el titular esportiu. Que destaquem, Roger, bona tarda.
2: Doncs que el d'avui és un dia de retorns a la ciutat esportiva del Barça. L'equip té jornada de descans, però fins a 3 jugadors mundialistes, Joan, Eric i Gordon, han escurçat les vacances, ja s'han entrenat tot plegat després de que el Barça participés ahir al triangular d'Udine a Itàlia. L'Espanyol també s'ha exercitat i ja pensa en el primer partit de Lliga, diumenge que ve contra el Llevant a casa. I, evidentment, molt pendents també del Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme. Ara mateix, la cursa de MotoGP està en marxa.
1: Aquesta tarda la calor i el sol seran protagonistes amb temperatures de 35 graus que poden arribar fins als 39 a l'interior de les comarques gironines, al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Arribaran algunes nuvolades a ponent, poc importants, i només a l'Alt Pirineu s'esperen tronades. Passen 3 minuts de 3:15 de la tarda, poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hi hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables. Els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés. Alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un paràter nou davant el projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Ho ha explicat aquesta emissora, 3CAT Info.
3: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Paràtar, recorda també aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per arribar al cas constituir-se com a entitat jurídica.
3: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar amb la veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on calgui.
1: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, en la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: 3:45 de la tarda, falten només 3 dies per l'eclipsi solar. Davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. No hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular. ho ha detallat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio el doctor Carles Barnés, és director d'Oftaldex, és el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
4: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant marcatge de la CE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: A les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor, s'han disparat les reserves, que en la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a aquesta emissora.
5: Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'estat més de 446.000 turistes. I un eclipsi solar de dimecres que genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa a una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on es pot observar i tota mena de continguts relacionats. Així explicaven com ho han viscut alguns ciutadans de Barcelona.
6: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
7: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
8: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
1: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa, un fenomen que és cada cop més present. Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa.
9: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: De fet, l'explicació de la sociòloga va de la mà amb les declaracions d'alguns veïns.
10: S'ha fet massa... una bola, molt gran. No hi ha ulleres al lloc, vull dir...
11: Hem fet crear com una mena necessitat de veure'l, perquè si no ho veus et perds alguna que és molt important, i que, bueno, que no sembla que et canviarà la vida si no ho veus.
10: Que no tornaràs a veure, no?
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar.
0: 3CAT Info.
1: 7 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i a prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Ho ha dit aquesta emissora, 3CAT Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
1: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
0: 3CAT Info.
1: La cooperativa de lleure Qualia reivindica més recursos per oferir opcions de transport als infants amb necessitats especials perquè puguin participar en casals d'estiu adaptats. L'entitat constata que els desplaçaments suposen una dificultat afegida per les famílies i sovint resulten una limitació per garantir el dret al lleure. Belianes, Alba Mor.
13: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de Casals de Qualia, reconeix els darrers reforços econòmics al sector, però també diu que facilitar el transport a infants amb necessitats especials és encara una assignatura pendent.
14: Hi ha infants que han estat tota la seva etapa més escolar en casals ordinaris i que per etapa se'ls ha finalitzat aquest moment i han d'accedir doncs, a un casal d'educació especial. Llavors el que sí que ens trobem és que en aquest cas ens falten recursos per poder que aquestes famílies els i sigui fàcil no, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en les que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
13: En aquest sentit, Tubella proposa una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades com una possible sortida a la situació. La cooperativa Qualia actualment atén 117 infants amb necessitats educatives especials.
1: Els nous radars de control de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. Això vol dir que posen unes 110 sancions al dia a l'Eix Freixes.
15: Els radars de velocitat es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han detectat que hi ha una reducció progressiva dels vehicles que hi circulen per sobre de la velocitat permesa. Només hi ha una excepció, el que hi ha al costat dels Maristes de Girona. Ho explica la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
16: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
15: Aquest aparell concentra la meitat de totes les sancions posades, ja que ha multat a 22.300 vehicles des de la seva posada en funcionament. El segon radar amb més sancions és el de Pedret. De tota manera, en aquest punt han baixat notablement les multes des de que fa pràcticament mig any el consistori va decidir canviar la velocitat màxima permesa i passar dels 30 km per hora als 40.
1: L'Ajuntament de Montblanc ha demanat que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos de trànsit, sobretot els caps de setmana. El centre de la capital de la Conca de Barberà es col·lapsa i els conductors no aconsegueixen estalviar-se les retencions. Montblanc, Anna Ferràs.
17: La coneguda rotonda de Rifaclí a Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Encara ho agreuja més que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat col·loca uns cons abans de la sortida de Montblanc a l'AP2 que anulen un carril. I quan hi ha retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Però això només fa que empitjora la situació. Marc Vinyes, l'alcalde.
18: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
17: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es poden resoldre amb el promès enllaç entre l'A27 i l'AP2 que ha de construir l'Estat.
18: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27 perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per l'infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
17: L'obra es va anunciar el 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. Havia d'estar executada en 3 anys i, tot i que és una obra prioritària, de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
1: I si l'altre dia parlàvem de l'afectació que estan tenint la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu, avui us parlem de les conseqüències que tenen pel sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per ara del cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
19: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
20: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de molo, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
19: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca. I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
1: En punt 3, quart de 3.
0: El temps.
1: Amb Jofre Genué.
21: Els termòmetres s'han disparat a les comarques de Girona amb molts valors entre els 37 a 39 graus. Déu-n'hi-do, s'ha arribat, de fet, a aquests 39 a la Bisbal d'Empordà, 38,5 a Cabanes, també a Anglès, 38 graus a Girona mateix, 38 graus. Una calor, un termòmetre ajudat per aquests vents de migjorn, garbí, reforçats a tota la façana de l'Empordà, i que avui han fet que el termòmetre doncs, hagi tocat sostre en aquests indrets del nord-est del país. Hi ha alguns avisos de calor que es poden mantenir al llarg de les immediates hores. A la resta del territori també la calor és intensa, amb valors que s'aproximen als 38, 37, en molts sectors de l'interior, o fins i tot als 35 al prelitoral, o fins i tot a prop, a alguns sectors de la mateixa línia de la costa, malgrat que hi ha algunes nuvolades que continuen avançant pel sud del país, desfent-se, que són molt poca cosa, i que com a molt donen algunes gotellades o fins i tot algunes gotes que no arriben ni a terra. Avui no esperem ni de bon tros les tempestes i els ruixats d'ahir, i aquestes nuvolades aniran a menys, tot i que no es poden descartar que continuen arribant aquestes nuvolades desfetes cap a la franja ponent, comarques de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu sí que és l'únic sector on encara al llarg d'aquesta tarda podria haver-hi alguna tempesta, localment amb certa intensitat. Bé, de cara a demà, destacarem sobretot l'augment de la humitat a tota la façana litoral, amb l'aparició de núvols baixos, amb una aixafor molt intensa, amb avisos de calor aquesta propera nit a gran part de la costa i del prelitoral, i amb un dilluns que s'iniciarà doncs, amb aquestes temperatures elevades, amb valors tòrrids a la costa, i amb màximes similars a les d'avui, un altre cop superant els 35 graus amb molts indrets de l'interior. Potser no pugin tant a les comarques de Girona com ho han fet avui. I a la tarda tornem a esperar nuvolades, però bàsicament a l'Alt Pirineu i a prop dels ports, a les Terres de l'Ebre, hi podria arribar alguna tempesta. Nuvolades que sembla que de cara a dimarts poden ser més extenses.
0: Tresca Info.
22: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
23: Acaba de descarregar el 4 de 9.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
22: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Tresca Info.
1: I ara fem un cop d'ull a les cites musicals més destacades d'aquest diumenge. Una de les propostes més atractives ens porta fins al Baix Empordà i actua The Corrs. El grup irlandès que actua al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà a l'Estat. El concert del Guíxols Arena comença a 11:15 de la nit. Canviem de registre, però no ens movem de l'Empordà. Parlem de Fangoria, que avui fa parada a l'Alt Empordà. El duet format per Alaska i Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o La Imaginación. Fangoria actuarà a la Ciutadella de Roses quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.
26: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño. La chica sin dueño.
1: I el Maresme, Miguel Ríos, el veteraníssim, actua aquest vespre a Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. Incombustible roquer andalús està immers a la gira De l'Último Vals, on repassa una trajectòria musical de més de 65 anys. Sobre els escenaris, el concert comença a 10:15 del vespre al Torrentó de Can Gelat.

0: I acabem aquest cercle musical amb Joan Dausà, que presenta Immortals a Cambrils. Dausà es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè disc, Immortals, l'únic concert de les comarques de Tarragona. El concert és a les 10 del vespre al Parc del Pineret de Cambrils, amb totes les entrades ja exaurides. Nou minuts per arribar a les 3 de la tarda. Després de 2 anys d'aturada, en Gerri de la Sal torna a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament del Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX i que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri es pugui tornar a comercialitzar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
2: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais més petitons, perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar amb un toll on s'acumula l'aigua. Després va parar en una piscina més petita, que es diu Arcabota, que allà deixa anar les impureses i ajuda a augmentar la salinitat. I finalment va parar l'aire, que és aquesta última piscina on cristal·litza.
1: L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
3: Amb col·laboració també amb els propietaris dels salins, que ens els han cedit, molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer. I jo crec que ha sigut una feina entre tots.
1: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
0: L'equip d'intervenció en emergències del Col·legi de Treball Social, integrat per una 70ena de professionals voluntaris, reclama que se'ls tingui molt més en compte a l'hora d'atendre i gestionar accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut en els últims mesos arreu del país. Defensen que l'acompanyament psicosocial, la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport a la gestió de tràmits i ajudes són clau per la recuperació dels afectats, Laura Cugat.
4: Entre les darreres intervencions destaca la de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, al maig, en què es va cremar una nau industrial de parafina. L'equip de treballadors socials especialitzats en emergències va atendre els desallotjats, es va assegurar que tinguessin una alternativa habitacional i va oferir assessorament al govern municipal i al personal tècnic. Carlos Hidalgo Aliaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància de posar al centre la dimensió social dels afectats i pensar també en les seves necessitats després de l'incident.
5: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori i després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
4: Davant d'una emergència, fins ara era Protecció Civil l'encarregat d'activar-los, però s'estan acabant de definir nous protocols que traslladen la competència al Departament de Drets Socials. Mentrestant, se senten en uns llimbs i són els mateixos professionals qui se solen posar a disposició dels ajuntaments quan hi ha alguna crisi. Carlos Hidalgo, representant de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, demana més agilitat burocràtica i que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació.
5: Un pas imprescindible per a emergències, que és el tema que ens tracta, és que dins dels convenis es signin i que se'ns tinguin en compte, doncs, a les emergències que hi hagin, perquè tenim moltes professionals disposades a aportar, doncs, això, una perspectiva especialitzada i que té un impacte brutal en el teixit de la comunitat.
4: El Col·legi de Treball Social compta amb més de 8.000 professionals, dels quals 67 formen part d'aquest equip especialitzat en emergències, distribuïts arreu del territori. El grup es va crear fa 14 anys i va ser pioner a l'Estat espanyol.
0: 5 minuts i arribem a les 3 de la tarda.
6: Esports.
0: punt la crònica del Roger Arnau. Què tal, Roger? Bona tarda.
6: Bona tarda. Comencem amb esports en directe, perquè fa molt pocs minuts ha acabat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el circuit de Silverstone. Victòria del pilot d'Aprilia, Raúl Fernández, per davant del líder de la Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi, que han completat el podi. Un podi format, per tant, íntegrament per pilots d'Aprilia. Àlex Márquez ha quedat quart i el seu germà Marc setè. Ara Jorge Martín es consolida al capdavant del Mundial amb 240 punts, per davant de Bezzecchi i Ogura. Marc Márquez és quart a 40 punts del pilot madrileny. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost al circuit de Motorland, a l'Aragó. Més coses en futbol. Dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui el Barça tenia jornada de descans, però fins a tres mundialistes, Joan Garcia, Eric i Antoni Gordon, han escurçat les seves vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns per iniciar una nova setmana de preparació. El pròxim amistós serà diumenge que ve, dia 16, al camp del Basilea. Un nou test després de participar ahir al triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham i una derrota contra l'Udinese. Ahir Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les seves lesions. Ho van fer 45 minuts. Fermín, satisfet amb el retorn.
7: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
6: A més, també va debutar amb la samarreta blaugrana Jesse Bissibú. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. En el triangular d'Udine no hi va participar ni Marc Casado ni Rooney Bardaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Tampoc, evidentment, hi va ser Ronald Araujo, que aquest cap de setmana ja s'incorpora al Liverpool, cedit una temporada. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
8: I think Ronald is a great guy. And a fantastic,
9: crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
6: Tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ahir ja va comunicar al Barça que té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat a les oficines blaugrana. Tot i així, quan arribi al club l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven o no Ferran al club francès. I més coses. Per cert, l'exjugador del Barça, Leo Messi, ha arribat aquesta matinada a Rosario, l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir ahir als 68 anys després d'una llarga malaltia. El món del futbol ha mostrat el condol, també al Barça, en un comunicat. Ha donat les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El funeral se celebrarà avui al cementiri del Prado, als afores de Rosario. I canviant de registre, continuant però en futbol, qui també s'ha entrenat aquest matí ha estat l'Espanyol. Ho ha fet a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir 3-1 al camp del Coventry, a Anglaterra. El central Unai Núñez va debutar i Roberto Desperó va fer el gol de l'equip de Manolo a la primera part. L'Espanyol, de fet, ja té la mirada fixada en el pròxim compromís, el debut a la Lliga contra el Llevant, diumenge que ve, a casa, a les 7 de la tarda. Roberto, el golejador blanquiblau, afirma que l'equip està preparat.
10: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por toda en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
6: I pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell tanca avui la pretemporada amb un amistós al camp de l'Olot. El partit començarà a les 9 del vespre. Abans, a les 7, el Badalona i l'Europa jugaran la final del torneig dels històrics. Serà, com diem, a les 7, en directe Esports 3. Els dos equips es van classificar als penals a les semifinals, superant l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. De fet, aquest Badalona-Europa és una final inèdita. I en crònica poliesportiva, a partir de les 4, comença l'última i decisiva etapa del Tour de França femení, una etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici i final a la ciutat de Niça.

0: doncs ja, ja, ja es veurà.
1: I acabem amb un apunt de motor per dir que el català Àlex Palou sortirà aquesta nit des de la segona posició a la graella de sortida del Gran Premi de Portland a l'IndyCar. Aquesta cursa començarà a les 10, s'obre amb aquesta cursa el període decisiu a l'IndyCar, amb 6 curses en 5 caps de setmana. Palou busca el seu 5è campionat, té 83 punts d'avantatge respecte als seus perseguidors. Tresca Info.

0: Israel rebutja explícitament el pla de pau de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza, que Hamas va acceptar. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, alega que no es retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta marcat. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebastia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant de les dificultats cada vegada més grans per atreure'n. Esgotat el recurs de patriotisme, la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam i pressiona els estudiants universitaris perquè pilotin drons. Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar a la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que han rebut, el govern estudiarà i incorporarà aquelles que consideri viables. L'eclipsi solar ha comportat que molts establiments turístics del país hagin arribat al 100% d'ocupació i amb preus disparats abans del dia 12, dimecres vinent. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb les ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que poden ser irreversibles. L'Ajuntament de Montblanc a la Conca de Barberà demana que Google Maps deixi de desviar cotxes cap al municipi quan hi ha retencions a la Nacional 240 i la P2 per evitar les cues que es formen tant al centre com a l'entorn de la C14. L'Ajuntament de Girona ha posat més de 41.000 sancions en el primer any de funcionament dels radars que hi ha als principals accessos a la ciutat. Més de la meitat de les multes corresponen al que hi ha davant de l'Escola dels Maristes.
1: Esports. Victòria del pilot d'Aprilia, Raúl Fernández, del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP per davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè. I en futbol, dia de retorn a la ciutat esportiva del Barça. Avui l'equip té jornada de descans, però tres jugadors mundialistes, Joan, Eric i Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. També s'ha entrenat la plantilla de l'Espanyol després de tancar la pretemporada. Els blanquiblaus ja pensen en el primer partit de Lliga. Debutaran a casa diumenge que ve contra el Llevant. I d'aquí una hora, a partir de les 4, comença l'última etapa i decisiva del Tour de França femení, 99 quilòmetres amb inici final a Nice. La ciclista neerlandesa Demi Floreling defensa el liderat.
0: Calor intensa i amb blen de plena canícula d'estiu, amb temperatures de fins a 35 graus o superiors a l'interior, on no es descarten valors pròxims als 40 graus de manera local. Tot i que domini del sol, es mantenen encara algunes nuvolades inofensives, la meitat oest del país, i alguna tempesta a l'Alt Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit israelià retirava de la zona. Netanyahu deixa clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel rebutja el document de 15 punts. És a dir, que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho han dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces

0: de defensa no faran cap retirades fins que Hamas s'hagi desarmat.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha afirmat l'organització a l'agència de notícies France Press. A més, Israel ha continuat avui bombardejant diverses localitats al sud del Líban, tot i els suposats avanços anunciats pel president libanès per les negociacions amb els israelians, converses, però, en les quals no hi participa Hezbollah. Un govern israelià que vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit parar, de moment, amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació, també entre els arqueòlegs israelians. Sebastia, Jordi Brescó.
2: Bon dia. Malgrat a Sebastia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
3: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
2: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shaveh en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
4: Vam proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
2: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
1: Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs a banda i banda de les seves fronteres i de la línia del front. Aquesta nit, 5 persones han perdut la vida en territori rus per drons ucraïnesos. Un atac que també ha deixat 25 persones ferides. El Kremlin, de la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles al país. A més, Rússia ha anunciat avui que ha pres el control de 2 localitats ucraïneses a la regió de Donetsk. Una està situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, la capital administrativa de la regió, i el principal objectiu de les tropes russes al front en aquests moments. És una de les poques ciutats d'aquesta regió annexionada pel Kremlin el 2022 que encara controla el govern ucraïnès. I Rússia cada vegada està amb més dificultats per tal d'atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per tal de reclutar també voluntaris, a intentar en aquest cas seduir-los amb alguns incentius econòmics. La nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solías, analitza aquesta qüestió.
5: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
6: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
5: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
6: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
7: фронт нету. На фронт идут только те, кому нужны деньги.
8: Ты всегда ставил себе высокие цели.
5: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
8: Присоединяйся к своим.
1: I el Pentàgon ha ordenat als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant de l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes, amb una falta de previsió del Pentàgon que ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho negue. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armament per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra apunten, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i alhora frena el lliurament a Ucraïna d'armes per defensar-se dels míssils russos, com demana reiteradament el president Volodymyr Zelensky.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 4 minuts i serà 3:15 de la tarda, poc després que avui al matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran aquelles que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terès, que també és el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha estès la mà al govern per treballar conjuntament en un plàter nou davant del projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions a la història de la Generalitat. Són declaracions que l'alcalde ha fet a 3CAT Info.
10: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que, nosaltres generem 2 vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: De la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater. Recorde, també en declaracions a aquesta emissora, que hi ha més de 300 municipis treballant, per arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
10: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius. I si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on calgui.
1: El conflicte sobre aquest pla no se centra en si cal augmentar o no les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, a la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre també aquestes mateixes instal·lacions. El fenomen de l'eclipsi té moltes derivades i una és la de les reserves que s'han disparat a les zones on la visibilitat serà més bona, a les comarques tarragonines i també les de Ponent. En aquests punts, l'interès per l'eclipsi dimecres és tan alt que la majoria de reserves s'han fet amb molts mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida, com ens ha explicat el seu director, Miquel López.
11: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'estat més de 446.000 turistes i la demanda per buscar allotjaments a les zones amb més bona visibilitat s'ha disparat més d'un 500%. I els experts que reiteren la crida a la precaució per tal d'observar-lo amb seguretat només amb ulleres homologades, perquè diu que només és el sistema que protegirà l'ull durant l'eclipsi, si no hi pot haver lesions irreversibles. Al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio han parlat amb el doctor Carles Bernès, director d'Oftaldex, que és el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus a Barcelona.
12: No hi ha cap mètode de mirar directament al sol que no sigui mitjançant aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123U2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats o CDs, o fer servir les ulleres de sol normals o inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: A més, els experts recomanen fer-les servir durant totes les fases de l'eclipsi, inclús a la de la totalitat, que és l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu, però com que no se sabrà del cert quan durarà, ens tornarem a posar en risc. Diu que la importància de les ulleres és clau per evitar aquestes lesions. El doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, també ens ha explicat.
13: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
1: També recomanen que els infants que vulguin gaudir de l'eclipsi sempre ho facin acompanyats d'adults, i que es vigili molt, que no juguin amb les ulleres, que no se les vagin posant i traient, i que, si es pot, és millor evitar desplaçaments per anar a veure l'eclipsi amb criatures.
9: 3CAT Info.
1: Passa 3:45 de la tarda. Trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Jaume. Poques incidències a aquesta hora. Assenyalem, però, que hi ha punts de retenció a la P7 amb un meló en sentit nord. A la C31 s'ha establert pas alternatiu a les costes de Garraf, al terme de Sitges, per despreniments. També hi ha un punt de retenció a la C13 a Camarasa, a la Noguera, en tots 2 sentits. I, finalment, també hem d'afegir que aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008 al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
9: El temps.
1: Jofre Genuer.
15: Els termòmetres s'han disparat a les comarques de Girona amb molts valors entre els 37 a 39 graus. Déu-n'hi-do, s'ha arribat, de fet, a aquests 39 a la Bisbal d'Empordà, 38,5 a Cabanes, també a Anglès, 38 graus a Girona mateix, 38 graus. Una calor, un termòmetre ajudat per aquests vents a migjorn, garbí, reforçats a tota la façana de l'Empordà, i que avui han fet que el termòmetre doncs hagi tocat sostre en aquests indrets del nord-est del país. Hi ha alguns avisos de calor que es poden mantenir llarg de les immediates hores. A la resta del territori també la calor és intensa, amb valors que s'aproximen als 38, 37, en molts sectors de l'interior, o fins i tot als 35 al prelitoral, o fins i tot a prop, a alguns sectors de la mateixa línia de la costa, malgrat que hi ha algunes nuvolades que continuen avançant pel sud del país, desfent-se, que són molt poca cosa, i que com a molt donen algunes gotellades o fins i tot algunes gotes que no arriben ni a terra. Avui no esperem ni de bon tros les tempestes i els ruixats d'ahir, i aquestes nuvolades aniran a menys, tot i que no es poden descartar que continuen arribant aquestes nuvolades desfetes cap a la franja ponent, comarques de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu sí que és l'únic sector on encara, al llarg d'aquesta tarda, podria haver-hi alguna tempesta, localment amb certa intensitat. Bé, de cara a demà, destacarem sobretot l'augment de la humitat a tota la façana litoral, amb l'aparició de núvols baixos, amb una xafogor molt intensa, amb avisos de calor aquesta propera nit, a gran part de la costa i del prelitoral. I amb un dilluns que s'iniciarà doncs amb aquestes temperatures elevades, amb valors tòrrids a la costa, i amb màximes similars a les d'avui, un altre cop superant els 35 graus en molts indrets de l'interior. Potser no pugin tant a les comarques de Girona com ho han fet avui. I a la tarda tornem a esperar nuvolades, però bàsicament a l'Alt Pirineu i a prop dels ports, a les Terres de l'Ebre, hi podria arribar alguna tempesta. Nuvolades que sembla que de cara a dimarts poden ser més extenses.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Continua el xoc diplomàtic, l'estira i arronsa entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni ha dit que la decisió que ha pres el president espanyol de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i han acusat a Pedro Sánchez de perjudicar el turisme. En una entrevista a l'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers italià i líder de Forza Italia, Antonio Tajani, ha dit que ells tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi la situació de perill que hi ha a Ceuta. Ha argumentat que l'entrada massiva de ciutadans subsaharians suposa una amenaça jihadista i ha criticat el govern espanyol pel procés de regularització d'immigrants. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hetzen, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
16: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: Avui és el segon dia que identifiquen els passatgers procedents d'Itàlia. El Ministeri de l'Interior adverteix que els pròxims dies els controls aniran a més, però ahir la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols, dos dels quals aquí al Prat, on es van identificar una setantena de persones. Mentrestant, a Ceuta, avui al vespre, hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a aquesta crisi. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma del PP. I avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de víctimes mortals per aquesta entrada massiva de migrants. La Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. L'han portat a dependències policials i forenses per poder-lo identificar i aclarir les causes de la mort. Segons l'Institut de Medicina Legal, tots els morts són homes, tret d'una dona, i de moment només han pogut identificar 6 cossos. L'Ajuntament de Montblanc ha demanat a l'aplicació Google Maps que deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i la P2, cosa que provoca greus embussos de trànsit, sobretot els caps de setmana. Al centre de la capital de la Conca de Barberà es col·lapsa i els conductors no aconsegueixen estalviar-se retencions. Montblanc, Anna Ferràs.
17: La coneguda rotonda de Rifaclí a Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Encara ho agreuja més que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat col·loca uns cons abans de la sortida de Montblanc a l'AP2 que anulen un carril. I quan hi ha retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Però això només fa que empitjora la situació. Marc Vinyes, l'alcalde.
18: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres...
17: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es poden resoldre amb el promès enllaç entre l'A27 i l'AP2 que ha de construir l'Estat.
18: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27 perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
17: L'obra es va anunciar al 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. Havia d'estar executada en 3 anys i, tot i que és una obra prioritària, de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
1: Els nous radars de control de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en només un any de funcionament. Això vol dir que de mitjana posen unes 110 sancions cada dia a Girona a l'Eix Freixes.
19: Els radars de velocitat es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han detectat que hi ha una reducció progressiva dels vehicles que hi circulen per sobre de la velocitat permesa. Només hi ha una excepció, el que hi ha al costat dels Maristes de Girona. Ho explica la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
20: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
19: Aquest aparell concentra la meitat de totes les sancions posades, ja que ha multat a 22.300 vehicles des de la seva posada en funcionament. El segon radar amb més sancions és el de Pedret. De tota manera, en aquest punt han baixat notablement les multes des de que fa pràcticament mig any el consistori va decidir canviar la velocitat màxima permesa i passar dels 30 km per hora als 40.
9: 3CAT Info.
1: 5 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Ara punt a mà en Marc.
9: Esports.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, una cursa que hem seguit en directe a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
21: Bona tarda. Què estrany o què deu tenir el circuit de Silverstone perquè hi hagi hagut el 12è guanyador diferent en 12 anys o... Per exemple, ahir el 8è poleman diferent en 8 temporades. El que està clar és que aquesta és una pista Aprilia per sobre de tot. Raúl Fernández, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han pujat al podi. En el cas de Raúl Fernández, amb una sortida estratosfèrica que amb una petita errada de Jorge Martín doncs ja li ha impedit, li ha permès d'entrada ja obrir un forat de pràcticament 4 segons que després només ha hagut de gestionar. Durant la cursa hem vist com Àlex Márquez s'acostava a la lluita amb Marco Bezzecchi i quan ja era en posició de podi cometia una errada i després no ha pogut remuntar. Quarta posició per Àlex Márquez, al darrere Acosta, di Jean Antonio, i una setena posició de Marc Márquez, d'un pilot que avui ha fet el que li donava la moto per a creuar la línia de meta. 14a posició per Pol Espargaró, caigudes de Bagnaia, Ogura i Rins, i ara mateix tenim una classificació general amb 6 pilots separats per 56 punts, liderant Jorge Martín, Bezzecchi a 31, Ogura a 37, Marc Márquez a 40, Di Jean Antonio a 41 i Raúl Fernández a 46. El Mundial que s'atura dues setmanes i a final de mes tothom al Gran Premi de l'Aragó, un circuit on Marc Márquez podrà anar a l'atac.
0: Gràcies, Damià. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
9: 3CAT Info.
0: Mentrestant, avui es decideix la guanyadora del Tour de França femení. Última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Niça i amb un port de primera categoria i 3 de segona. La neerlandesa Demi Vollering defensarà el mallot groc que va aconseguir ahir i ho farà amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nebiadoma. Paula Blasi continua setena a la general amb més de 5 minuts de la neerlandesa i promet avui una etapa amb molta lluita.
22: Demà, bàsicament, serà una guerra campal. Salve-se quien pueda. I això, sobretot, crec que nosaltres almenys jugarem a intentar aïllar totes les corredores, perquè al final som l'equip més fort i ho estem demostrant que sempre anem amb números, anem una davant i dos darrere. Llavors, creiem que un cop s'hagi aïllat tothom, anirem a pals. I allà ja es veurà.
0: Una Paula Blasi que també podria intentar lluitar pel mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. La catalana es troba a poc més d'un minut de l'alemanya Niedermayer. Parlem ara de futbol en un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui el Barça tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan García, Eric García i Anthony Gordon, han escurçat les seves vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns per iniciar una nova setmana de preparació, amb el següent amistós sent el diumenge que ve, dia 16, al camp del Basilea, Suís. Un nou test després de participar en el triangular d'Udine, a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest anglès i una derrota contra l'Udinese. Ahir, Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les seves lesions. Fermín en va quedar satisfet.
23: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
0: A més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc contra l'Udinese. En el triangular d'Udine no hi van participar ni Marc Casadó ni Runi Bardaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur, ni tampoc Ronald Araujo, que aquest cap de setmana ja s'ha d'incorporar al Liverpool cedit una temporada. Hansi Flick, a més, va parlar del central uruguaià després d'acabar el triangular. Li va desitjar tota la sort del món, va dir que era un gran central, un gran capità, una gran persona, però que a vegades els canvis s'han d'acceptar perquè així és el futbol i així és la vida. Tot plegat mentre el PSG ahir va comunicar al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, això sí, encara no ha arribat. Quan el PSG la faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ha de vendre o no el davanter valencià al club francès. I acabem el futbol acabem l'actualitat del Barça perquè recordem que Leo Messi ha arribat aquesta nit, volíem dir, a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir ahir als 68 anys després d'una llarga malaltia. El funeral se celebrarà avui al cementiri del Prado, als afores de Rosario.
9: 3CAT Info.
0: Més futbol, perquè avui també s'ha entrenat l'Espanyol, ho ha fet a la ciutat esportiva Dani Harke, en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra. El central Unai Núñez va debutar i Roberto va fer el gol de l'equip de Manolo González. A la segona sessió els anglesos van fer els seus 3 gols. Ara l'Espanyol ja centra en el primer partit de Lliga, el proper diumenge 16 d'agost, a l'RCD Stadium, quan rebrà el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Roberto creu que l'equip està preparat.
23: Yo veo el equipo preparado, hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
0: Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell tanca avui la pretemporada amb un amistós al camp de l'Olot a les 9 del vespre. Ahir va jugar el Girona, que va empatar 1 a Tarragona contra el Nàstic. I avui, a les 7 de la tarda, i en directe per Esport 3, final del torneig d'històrics. Badalona buscarà el seu 8è títol contra l'Europa, que busca el segon.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem destacant que Israel rebutja explícitament el pla de pau de Donald Trump per continuar amb el procés a Gaza i que Hamas va acceptar. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, alega que no es retiraran de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant de la dificultat que té cada vegada més gran per atreure'n el front. Esgotat el recurs del patriotisme, ara la propaganda que surt del Kremlin ofereix diners com a reclam o pressiona estudiants universitaris perquè pilotin drons. Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que han rebut, el govern estudiarà i incorporarà aquelles que consideri viables. Des d'ara fins a les 4, entre diverses qüestions, explicarem que l'Organització Mundial de la Salut alerta de la velocitat de propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Diu que és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i demana mesures per contenir la transmissió. I Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Parlarem del que s'ha viscut a la comarca de la Cerdanya, on darrerament n'han documentat 56, amb més de 300 víctimes. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En esports, Marc, què destaques a aquesta hora?
2: La victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El pilot d'Aprilia s'ha imposat per davant de dues Aprilies, també al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, que ha estat segon, i de Marco Bezzecchi, que ha completat el podi. Àlex Márquez ha intentat pujar en aquest podi, però ha acabat finalitzant quart. Marc Márquez ha estat setè a la general. Jorge Martín és líder amb 240 punts, amb Marc Márquez a 40 punts a la quarta quarta lloc de la classificació.
1: Tarda de diumenge de calor intensa, ambient de plena canícula d'estiu, temperatures de fins a 35 graus o més a l'interior, cap als 40 de manera local, sol, algunes nuvolades inofensives a la meitat oest del país i alguna tempesta ara a la tarda a l'Alt Pirineu. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà ara fa més d'una setmana, prevé el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit israelià retirava de la zona. Netanyahu ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel rebutja el document de 15 punts. És a dir, que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit. Però ho repeteixo, Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
1: La resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i perquè no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència de notícies France Press. Israel també ha continuat avui bombardejant diverses localitats del sud del Líban, tot i els suposats avenços anunciats pel president libanès en unes negociacions amb els israelians, però on no hi participa Hezbollah. Rússia té cada vegada més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra a Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris ara, intentar seduir-los, per exemple, amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
4: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
5: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
0: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
5: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
0: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели.
4: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
6: Присоединяйся к своим.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc després que avui al matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran aquelles que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades a les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un plàter nou, davant del projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions a la història de la Generalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
8: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter, recorda també en declaracions a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
8: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plàter i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem als jutjats o als tribunals d'allà on acabi.
1: El conflicte sobre el Plàter no se centra en si cal augmentar les renovables o no, sinó en l'ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte que poden tenir sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, i en la seva afectació sobre la biodiversitat, així com en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions. Uns 500 professionals lluiten contra l'incendi que crema a Niebla, Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant de l'evolució de les flames.
9: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
1: Al País Valencià ja es dona per estabilitzat el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, amb dos focus actius. Un foc que va començar divendres i que ha cremat unes 45 hectàrees i ha afectat un perímetre d'uns 45 quilòmetres. L'equip d'intervenció en emergències del Col·legi de Treball Social, integrat per una setantena de professionals voluntaris, reclama que se'ls tingui molt més en compte a l'hora d'atendre i gestionar accidents, catàstrofes o incendis com els que hi ha hagut els últims mesos arreu del país. Defensen que l'acompanyament psicosocial, la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport a la gestió de tràmits i ajudes són clau a la recuperació de les persones afectades. És un informe de Laura Cugat.
10: Entre les darreres intervencions destaca la de l'incendi d'Òrrius al Maresme, al maig, en què es va cremar una nau industrial de parafina. L'equip de treballadors socials especialitzats en emergències va atendre els desallotjats, es va assegurar que tinguessin una alternativa habitacional i va oferir assessorament al govern municipal i al personal tècnic. Carlos Hidalgo Aliaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància de posar al centre la dimensió social dels afectats i pensar també en les seves necessitats després de l'incident.
11: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori, després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
10: Davant d'una emergència, fins ara era Protecció Civil l'encarregat d'activar-los, però s'estan acabant de definir nous protocols que traslladen la competència al Departament de Drets Socials. Mentrestant, se senten en uns llimbs i són els mateixos professionals qui se solen posar a disposició dels ajuntaments quan hi ha alguna crisi. Carlos Hidalgo, representant de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, demana més agilitat burocràtica i que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació.
11: Un pas imprescindible per emergències, que és el tema que ens tracta, és que dins dels convenis es signin i que se'ns tinguin en compte, doncs, a les emergències que hi hagin, perquè tenim moltes professionals disposades a aportar, doncs, això, una perspectiva especialitzada i que té un impacte brutal en el teixit de la comunitat.
10: El Col·legi de Treball Social compta amb més de 8.000 professionals, dels quals 67 formen part d'aquest equip especialitzat en emergències, distribuïts arreu del territori. El grup es va crear fa 14 anys i va ser pioner a l'Estat espanyol.
1: Les calorades que estem tenint aquest estiu, juntament amb la falta de pluges, també tenen conseqüències al sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són massa bones pel cereal d'estiu, com el blat de moro Lleida, Júlia Albacar.
12: Tot i que molts camps estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
13: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
12: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca. I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha gairebé 2.000 persones mortes. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i de rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a aquesta emissora.
14: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
1: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
14: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 3:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
15: Bona tarda, Jaume. Començarem dient que aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008 al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que encara es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. I a banda d'això, aquesta hora se circula amb relativa tranquil·litat a la majoria de les carreteres i autopistes del país. Començarem parlant que hi ha punts de retenció a la P7 a Montmeló, en sentit nord. A la C31 se circula amb pas alternatiu a les costes de Garraf, al terme de Sitges, per despreniments. I també hi ha un punt de retenció a la C13 a Camarasa, en tots dos sentits. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Bona tarda.
16: El temps.
1: Jofre Genué.
17: Els termòmetres s'han disparat a les comarques de Girona amb molts valors entre els 37 a 39 graus. Déu-n'hi-do, s'ha arribat, de fet, a aquests 39 a la Bisbal d'Empordà, 38,5 a Cabanes, també a Anglès, 38 graus a Girona mateix, 38 graus. Una calor, un termòmetre ajudat per aquests vents de migjorn, garbí, reforçats a tota la façana de l'Empordà, i que avui han fet que el termòmetre doncs hagi tocat sostre en aquests indrets del nord-est del país. Hi ha alguns avisos de calor que es poden mantenir al llarg de les immediates hores. A la resta del territori també la calor és intensa, amb valors que s'aproximen als 38, 37, en molts sectors de l'interior, o fins i tot als 35 al prelitoral, o fins i tot a prop, a alguns sectors de la mateixa línia de la costa, malgrat que hi ha algunes nuvolades que continuen avançant pel sud del país, desfent-se, que són molt poca cosa, i que com a molt donen algunes gotellades o fins i tot algunes gotes que no arriben ni a terra. Avui no esperem ni de bon tros les tempestes i els ruixats d'ahir, i aquestes nuvolades aniran a menys, tot i que no es poden descartar que continuen arribant aquestes nuvolades desfetes cap a la franja ponent, comarques de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu sí que és l'únic sector on encara, al llarg d'aquesta tarda, podria haver-hi alguna tempesta, localment amb certa intensitat. Bé, de cara a demà, destacarem sobretot l'augment de la humitat a tota la façana litoral, amb l'aparició de núvols baixos, amb una aixafor molt intensa, amb avisos de calor aquesta propera nit, a gran part de la costa i del prelitoral. I amb un dilluns que s'iniciarà doncs amb aquestes temperatures elevades, amb valors tòrrids a la costa, i amb màximes similars a les d'avui, un altre cop superant els 35 graus en molts indrets de l'interior. Potser no pugin tant a les comarques de Girona com ho han fet avui. I a la tarda tornem a esperar nuvolades, però bàsicament a l'Alt Pirineu i a prop dels ports, a les Terres de l'Ebre, hi podria arribar alguna tempesta. Nuvolades que sembla que de cara a dimarts poden ser més extenses.
1: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 inscrites als cens desapareguts. Ens centrem en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes. És una xifra que ha multiplicat per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
18: La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
19: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que tenia, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
18: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Ponfitó.
20: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha inhumada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdada, un afusellament, que depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
18: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
20: Es converteix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer per on entra molt d'armament de guerra i molts caviures provenients de França. Trobem moltes forces de refugiats perquè és un lloc darrere guarda, proper a la frontera, on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, és molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
18: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
20: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Tinc gent de 60 anys que m'ha portat a una fosa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar-hi gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
18: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme, i encara s'espera trobar-ne més.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des de l'any 2021, segons dades del Departament d'Interior, que hem tingut accés a 3CAT Info. Una de les situacions que més preocupa els Mossos d'Esquadra és la presència de persones al subsol, sense permís, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni l'equipament adequat. Són casos puntuals, diu la policia, però han localitzat a vegades persones que estan buscant or o altres metalls de valor, Lluís Freixas.
2: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles, i tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
2: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
2: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Una arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
2: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts, i mentrestant les amaguen al clavegueram.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 835.000 euros en sancions a pisos turístics, concretament pels 150 expedients oberts a les empreses que els gestionen. Segons l'Agència Catalana de Notícies, aquests expedients finalitzats han permès recaptar els diners a través de gairebé 460 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques i augmentar alhora el padró anual d'aquest impost en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el Pla de Regularització Fiscal del Sector Turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en els habitatges i els apartaments d'ús turístic.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
16: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
22: Bona tarda. Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una cursa llarga que hem seguit, com sempre, a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
23: Bona tarda. 12è guanyador diferent en 12 anys a Silverstone. Espectacular el que ha fet Raúl Fernández i espectacular el que ha fet Aprilia aquest cap de setmana. Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi, la millor Ducati, la d'Àlex Márquez, que ha estat en posició de podi, però una errada l'ha obligat a remuntar i després ja no ha arribat. Cinquena posició per Acosta, sisena per Di Sant'Antonio i setena per un Marc Márquez que, com sentireu ara mateix, deia que no tenia més.
24: Bueno, porque no tenía más y los otros iban más rápido. He empezado la carrera, he intentado gestionar, porque ayer ya se vio que destrocé el neumático, pero bueno, al final más o menos tenía un ritmo aceptable, pero en las últimas vueltas he visto que demasiado riesgo y nada, Si hubiera acabado quinto estaría muy satisfecho, porque creo que era un resultado optimista y bueno. Séptimo, hemos hecho una carrera aceptable, sin más, y ahora pues a seguir mejor.
23: Pessimista de Marc Márquez, però són declaracions en calent en aquesta cursa, caiguda d'Ogura, caiguda de Rins, caiguda de Banyaia, i ara mateix a la General hi ha 6 pilots separats de 56 punts. Lidera Jorge Martín amb 240, Marc Márquez és el quart a 40 punts. Ara mateix s'està disputant la volta 11 de 15 de la cursa de Moto3, amb l'absència del líder Máximo Quiles per lesió, que no perdrà aquesta condició després d'aquesta cursa. 5 voltes pel final, lidera David Almansa, seguit per Álvaro Carpe i per Adrián Fernández. Joel Esteban roda en el grup capdavanter en cinquena posició.
0: Gràcies, Damià. Tota aquesta activitat a MotoGP tornarà l'últim cap de setmana d'agost amb el Gran Premi de l'Aragó.
16: 3CAT Info.
0: Mentrestant, avui es decideix la guanyadora del Tour de França femení. Última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Niça, amb un port de primera categoria i 3 de segona. La neerlandesa Demi Vollering defensarà el mallot groc que va aconseguir ahir i ho farà amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma. Paula Blasi continua setena a la general amb més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa i promet una última etapa amb molta lluita.
3: Demà, bàsicament, serà una guerra campal, de salve-se quien pueda. I això, sobretot, crec que nosaltres almenys jugarem a intentar aïllar totes les corredores, perquè al final som l'equip més fort i ho estem demostrant, que sempre anem amb números, amb una davant i dos darrere. Llavors, creiem que un cop s'hagi aïllat tothom, anirem a pals, i allà ja es veurà.
0: Una Paula Blasi que intentarà lluitar pel mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. La catalana es troba a poc més d'un minut de l'alemanya Niedermayer. Parlem ara de futbol en un dia de retorns a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i també d'estrenes. Avui el Barça tenia jornada de descans, però Joan Garcia i Eric Garcia han escurçat les seves vacances i ja s'han entrenat, igual que Anthony Gordon, que per tant podem dir que ja ha fet el seu primer entrenament o la seva primera sessió com a futbolista del Barça. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns per iniciar una nova setmana de preparació, amb el següent amistós sent el diumenge que ve, dia 16, al camp del Basilea, Suís. Un nou test després de participar en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Van tornar a jugar-hi Rafinha i Fermín després de les seves lesions i Fermín en va quedar satisfet.
4: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
0: A més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc contra l'Udinese. En el triangular d'Udine no hi van participar ni Marc Casado ni Roni Bardaggi, que no van viatjar, ni tampoc Ronald Araujo, que aquest cap de setmana ja s'ha d'incorporar al Liverpool, s'ha dit una temporada. Hansi Flick, precisament, va parlar del central uruguaià després d'acabar el triangular.
5: I think Ronald is a great guy and a fantastic, also a fantastic player.
6: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent. Però jo el volia, però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
0: Tot plegat mentre el PSG ahir va comunicar al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. Això sí, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana ja l'analitzarà, valorarà i decidirà si ven el davanter valencià, volíem dir, al club francès. Per cert, que Leo Messi ha arribat aquesta passada nit a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir ahir als 68 anys després d'una llarga malaltia. El funeral se celebrarà al cementiri del Prado, als afores de Rosario.
16: 3CAT Info.
0: Avui també s'ha entrenat l'Espanyol. Aquest matí ho ha fet a la Ciutat Esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City. A Anglaterra, el central Unai Núñez va debutar i Roberto d'Esperó va fer el gol de l'equip de Manolo González a la primera meitat. A la segona, això sí, els anglesos van fer els seus 3 gols. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga el proper diumenge 16 d'agost a l'RCD Stadium, quan rebrà el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Roberto afirma que l'equip està preparat.
25: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por toda en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
0: I pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell tanca avui la pretemporada amb un amistós al camp de l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre. Ahir va jugar el Girona, que va empatar 1 a Tarragona

0: Israel rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. El primer ministre Benjamin Netanyahu alega que no retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebastia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant les dificultats cada cop més grans per atreure'n. Ha esgotat el recurs del patriotisme, la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam i pressiona els estudiants universitaris perquè pilotin drons. El Prater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, ha rebut més de 12.000 al·legacions. El govern preveu una segona informació pública per validar els canvis que s'hi puguin incorporar. Aquest pla, segons les entitats que s'hi oposen, és el projecte normatiu amb més al·legacions de la història de la Generalitat. Itàlia creu que la reacció d'Espanya als seus controls fronterers és inacceptable i incomprensible i acusa Pedro Sánchez de perjudicar el turisme. El titular d'Exteriors, Antonio Tajani, avisa que restabliran Schengen quan acabi el perill que, segons diu, suposa l'entrada massiva de migrants a Ceuta. L'eclipsi solar ha comportat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que Google Maps deixi de desviar cotxes cap al municipi quan hi ha retencions a la Nacional 240 i a l'AP2, per evitar les cues que es formen tant al centre com a l'entorn de la CE14.
1: Esports.
2: Victòria del pilot d'Aprilia, Raúl Fernández, del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ha aconseguit la victòria per davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi, que ha completat el podi. Àlex Márquez ha acabat en quarta posició i el seu germà Marc, setè. Avui es decideix el Tour de França femení amb una última etapa que començarà d'aquí pocs minuts. Etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Niça. La neerlandesa Demi Vollering defensa el mallot groc amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma. I avui dia de retorns a la ciutat esportiva del Barça. L'equip en complet jornada de descans després del triangular d'Udine ahir, però avui fins a 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat.
0: Tot això en un diumenge amb calor intensa i ambient de plena canícula d'estiu, temperatures de fins a 35 graus o superiors a l'interior, on no es descarten valors pròxims als 40 graus de manera local. Tot i el domini del sol, es mantindran algunes nuvolades inofensives a la meitat oest del país i alguna tempesta a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 4 minuts de la tarda, us acompanya fins a les 5 a molt de gust Xavier Palau. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit hebreu es retirava de la zona. Netanyahu ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel rebutja el document de 15 punts. És a dir, que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. D'altra banda, Israel ha continuat avui bombardejant diverses localitats del sud del Líban, tot i els suposats avenços anunciats pel president libanès en les negociacions amb els israelians. Unes converses, però, en les quals no participa Hezbollah. El govern d'Israel vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània.

0: També en Palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebàstia, Jordi Brascó.
1: Malgrat a Sebàstia, hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
2: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
1: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shave en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebàstia, Mohammed Azem.
3: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebàstia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixin la història i l'herència de Sebàstia.
1: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebàstia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
0: Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs a banda i banda de les seves fronteres i de la línia del front. Aquesta nit, 5 persones han perdut la vida en territori rus per drons ucraïnesos. L'atac també ha deixat 25 ferits. El Kremlin, per la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles del país. A més, Rússia ha anunciat avui que ha pres el control de dues localitats ucraïneses a la regió de Donetsk. Una està situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, la capital administrativa de la regió, i el principal objectiu de les tropes russes al front en aquests moments. És una de les poques ciutats d'aquesta regió annexionada pel Kremlin el 2022, que encara controla el govern ucraïnès. I Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
4: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
5: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
4: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
5: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
6: На фронт идут только те, кому нужны деньги. Ты всегда ставил
4: себе высокие цели. L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats. Присоединяйся к своим.
0: 3CAT Info. 4 i 10 minuts, el Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i alhora frena el lliurament a Ucraïna d'armes per defensar-se dels míssils russos, com demana reiteradament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Prater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Tarrés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un paràter nou davant el projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Ho ha dit aquí, a 3Cat Info.
7: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Paratar, recorda també aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per arribar al cas, arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
7: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, ser propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
0: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, a la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi que crema a Niebla, Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
9: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
0: D'altra banda, al País Valencià, el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, afecta una superfície d'unes 400 hectàrees i un perímetre de 15 quilòmetres. Les autoritats han decidit mantenir el confinament de Catí davant de l'amenaça de les flames. I a l'oest del Canadà, a la província de Columbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà.
8: 3Cat Info.
0: I continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni ha dit que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol de perjudicar el turisme. En una entrevista a La Estampa, el ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, ha assegurat que tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi el que qualifica de situació de perill a Ceuta. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Kessen, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Avui és el segon dia que identifica passatgers procedents d'Itàlia. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies aniran a més, però ahir la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols, dos dels quals al Prat, on es va identificar una setantena de persones. Mentrestant, a Ceuta, aquest vespre, hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma del PP. Avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de morts de l'entrada de migrants de la setmana passada a Ceuta. La Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. Tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment, només han pogut identificar 6 cossos. Sintonitzeu 3CAT Info, és un quart de 5 de la tarda. I ara ens interessem per la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Ho fem amb l'equip viari, com sempre, amb la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
11: Bona tarda, Xavier. Ara mateix hi ha punts de retencions molt concrets. A la C31 s'ha establert pas alternatiu a les costes de Garraf, al terme de Sitges, per despreniments. També hi ha aquesta retenció a la C13, a Camarasa, en tots dos sentits, i a la C32, a Argentona, en sentit nord. Afegim que aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BV-3008, al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
11: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb el Jofre Genué.
12: Els termòmetres s'han disparat a les comarques de Girona amb molts valors entre els 37 a 39 graus. Déu-n'hi-do, s'ha arribat, de fet, a aquests 39 a la Bisbal d'Empordà, 38,5 a Cabanes, també a Anglès, 38 graus a Girona mateix, 38 graus, una calor, un termòmetre ajudat per aquests vents de migjorn, garbí, reforçats a tota la façana de l'Empordà, i que avui han fet que el termòmetre doncs hagi tocat sostre en aquests indrets del nord-est del país. Hi ha alguns avisos de calor que es poden mantenir al llarg de les immediates hores. A la resta del territori també la calor és intensa, amb valors que s'aproximen als 38, 37, en molts sectors de l'interior, o fins i tot als 35 al prelitoral, o fins i tot a prop, a alguns sectors de la mateixa línia de la costa, malgrat que hi ha algunes nuvolades que continuen avançant pel sud del país, desfent-se, que són molt poca cosa, i que com a molt donen algunes gotellades o fins i tot algunes gotes que no arriben ni a terra. Avui no esperem ni de bon tros les tempestes i els ruixats d'ahir, i aquestes nuvolades aniran a menys, tot i que no es poden descartar que continuen arribant aquestes nuvolades desfetes cap a la franja ponent, comarques de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu sí que és l'únic sector on encara, al llarg d'aquesta tarda, podria haver-hi alguna tempesta, localment amb certa intensitat. Bé, de cara a demà, destacarem sobretot l'augment de la humitat a tota la façana litoral, amb l'aparició de núvols baixos, amb una xafogor molt intensa, amb avisos de calor aquesta propera nit, a gran part de la costa i del prelitoral, i amb un dilluns que s'iniciarà doncs amb aquestes temperatures elevades, amb valors tòrrids a la costa, i amb màximes similars a les d'avui, un altre cop superant els 35 graus en molts indrets de l'interior. Potser no pugin tant a les comarques de Girona com ho han fet avui. I a la tarda tornem a esperar nuvolades, però bàsicament a l'Alt Pirineu i a prop dels ports, a les Terres de l'Ebre, hi podria arribar alguna tempesta. Nuvolades que sembla que de cara a dimarts poden ser més extenses. 3CAT Info.
13: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
0: 3CAT Info. I ara ho sentíem, falten només 3 dies per l'eclipsi solar. Davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. No hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular. Ho ha detallat el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio el doctor Carles Bernés, és director d'Oftaldex, al Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-12-2 i portant marques de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: A les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor, s'han disparat les reserves, que en la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
15: Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'estat més de 446.000 turistes. És un fenomen astronòmic que genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació de l'eclipsi s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on es pot observar i tota mena de continguts relacionats. I això fa que alguns ciutadans admetin que ja en tenen prou abans que arribi el moment de veure'l.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa. De fet, Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, explica que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que està passant. Ho ha explicat aquí a Catalunya Ràdio.
18: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: L'experta també ha recordat que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat. L'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 835.000 euros en sancions a pisos turístics, concretament pels 150 expedients oberts a les empreses que els gestionen. Segons la CN, aquests expedients finalitzats han permès recaptar els diners a través de gairebé 460 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques i augmentar alhora el padró anual d'aquest impost en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal del sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda, amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en els habitatges i apartaments d'ús turístic. L'objectiu de l'Ajuntament és garantir el compliment de les obligacions fiscals del sector, com, per exemple, que les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic es donin d'alta en l'epígraf de l'IAE quan la seva xifra de negoci superi el milió d'euros anuals, així com actualitzar la superfície o el nombre d'allotjaments que gestionen. Les inspeccions també permeten detectar situacions en les quals es podria regularitzar l'ús i el valor cadastral efectes de l'IBI dels immobles. A més, també es pot veure si han fet obres sense abonar l'impost sobre construccions i instal·lacions, entre d'altres. Després de 2 anys d'aturada, Gerri de la Sal torna a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament del Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX i que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara, el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri, Pau Rovira, es pugui tornar a comercialitzar.
19: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
20: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais més petitons, perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar amb un toll on s'acumula l'aigua, després va parar amb una piscina més petita, que es diu Arcabota, que allà deixen a les impureses i ajuda a augmentar la salinitat, i finalment va parar l'aire, que és aquesta última piscina on cristal·litza.
19: L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
21: En col·laboració també amb els propietaris dels salins, que ens els han cedit, molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer, i jo crec que ha sigut una feina entre tots.
19: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
0: Fins a 4:45.
8: Esports.
0: punt amb la crònica del Marc Andrés. Com vulguis, Marc, bona tarda.
2: Bona tarda. En marxa ja l'última etapa del Tour de França femení, amb tot obert avui amb un recorregut amb inici final a Niça, i tot just a Niça, i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal, Marc? Bona tarda. En marxa ja aquesta última, novena i última etapa del Tour de França, que a més decidirà la classificació general. Recordem, després del que vam viure ahir, amb Demi Vollering, que va situar-se com a líder mallot groc amb 8 segons d'avantatge de marge respecte a Cassia Nebiadom, a la tercera. Marlen Reuser, a un minut i mig ja, realment té poques possibilitats, gairebé nul·les, d'endur-se aquest Tour de França. L'etapa ha començat de manera elèctrica, realment és una etapa explosiva, curta, 99 quilòmetres, en una jornada de moltíssima calor, i tota es completa per un circuit aquí als voltants de Niça, amb 4 ascensions al Coll d'Ese, que és el coll clàssic d'aquí, als vorals, als voltants de Niça, es pugen 4 ocasions. D'aquestes 4, 3 estan catalogades de segona categoria. L'última, que es puja per una vessant diferent, és catalogat, està considerat un port de primera. Per tant, etapa curta, però molt exigent. Ara mateix les ciclistes, tot just en la primera ascensió, l'etapa ha començat fa encara no 20 minuts i ja s'ha quedat enrere la meitat del pilot. Totes les ciclistes importants són al capdavant. El ritme és alt, el ritme és frenètic. Avui poden passar canvis, podem viure canvis importants, i Vollering i Nebiadoma, que juguen la victòria final. També ha destacar el paper de Paula Blasi, ara mateix setena a la classificació general, segona a la classificació de les joves, i que vol mantenir aquesta posició preferent al llarg de la jornada. L'etapa d'avui s'acabarà cap als vols de quart de set, a les 7 de la tarda. Insisteixo, fa moltíssima, moltíssima calor aquí a Niça, de moment primera de les 4 ascensions al Coll d'Ese.
2: Gràcies, Isaac. Seguirem tota aquesta etapa aquí a 3Cat Info, juntament amb l'Isaac, per conèixer qui serà la guanyadora d'aquest Tour, com ha dit l'Isaac, als voltants de quarts de set o les 7 de la tarda.
22: 3Cat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ara en parlarem en profunditat, però abans hem de parlar també amb el Damià Aguilar, perquè fa pocs minuts ha acabat la cursa de Moto3. Hola, Damià, bona tarda.
23: La victòria de David Almansa sobre Álvaro Carpe i Valentín Perrone, cinquena posició per al català Joel Esteban. No ha corregut el líder del Mundial, Máximo Quiles, i l'home que començava la cursa segon de la general, Brian Uriarte, ha anat per terra cap al final i ara ha perdut 2 posicions a la general. Máximo Quiles, que té un avantatge de 85 punts respecte a Álvaro Carpe en la general d'aquest Mundial de Moto3. S'ha acabat el Gran Premi de la Gran Bretanya i, com deies, amb la victòria incontestable de Raúl Fernández en MotoGP sobre Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb un triplet d'Aprilias, amb la quarta posició d'Àlex Márquez, la setena de Marc Márquez, la catorzena de Pol Espargaró i la caiguda d'Àlex Rins. El Marc Márquez d'avui és el més pessimista de la temporada. Ja sabia que no li aniria bé en aquest circuit, però potser li ha anat pitjor que no es pensava.
24: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente, y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay 3 pilotos, ¿no? 4 ahora, 3 delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
23: Marc Márquez, que diu que si vol pensar a revalidar el títol no pot esperar a circuits amics, però ho seran els 2 pròxims, Motorland i Misano, on podrà anar a l'atac i intentar recuperar aquests 40 punts que ara té de desavantatge respecte al líder de MotoGP, Jorge Martín.
2: Gràcies, Damià. Ara que mencionaves Motorland, aquest serà el següent Gran Premi, l'últim cap de setmana d'agost. Parlem ara de futbol en un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui el Barça tenia jornada de descans, però Joan Garcia i Eric Garcia, mundialistes amb la selecció espanyola, i Anthony Gordon, amb la selecció anglesa, han escurçat les seves vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns per iniciar una nova setmana de preparació, amb el següent amistós sent el diumenge que ve, dia 16, al camp del Basilea Suís. Un nou test després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Tot plegat, mentre el PSG ahir va comunicar al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat, i quan arribi, això sí, el club blaugrana ja l'analitzarà, la valorarà i prendrà una decisió. Per cert, en clau blaugrana també, Leo Messi ha arribat aquesta passada nit a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir ahir als 68 anys. El funeral se celebrarà al cementiri del Prado, als afores de Rosario. I acabarem amb l'Espanyol, també en futbol, perquè també s'ha entrenat avui aquest, el conjunt blanquiblau. Ho ha fet a la ciutat esportiva Dani Harke en una sessió de recuperació després de perdre per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim partit de pretemporada. I és que el proper diumenge 16 d'agost a l'RC d'Estàdium serà l'estrena a la Lliga contra el Llevant.

0: Bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que Israel rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. El primer ministre Benjamin Netanyahu alega que no retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta. També en clau internacional hem explicat que Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant les dificultats cada cop més grans per atreure'n. Esgotat el recurs del patriotisme, la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam i pressiona els estudiants universitaris perquè pilotin drons. I aquí a casa nostra, diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Prater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern estudiarà i incorporarà les que consideri viables. Més qüestions en aquesta segona mitja hora. En aquest segon tram de l'informatiu us explicarem també que l'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i ja hi ha prop de 2.000 morts. I localitzat al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer exemplar de ratpenat del nord a la península Ibèrica. Una expedició científica ha documentat per primera vegada la presència d'aquesta espècie, una de les més septentrionals del planeta i localitzada fins ara a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. També busquem aquesta hora amb el Marc Andrés, el titular esportiu. Marc, què destaquem?
2: Parlem del Tour de França femení, que ja té en marxa la seva última etapa i una última etapa amb molt per decidir, perquè la neerlandesa Demi Vollering defensa el mallot groc, però amb només 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma. Ara mateix, com diem, l'etapa acaba de començar, encara queden 92 quilòmetres perquè finalitzi aquest recorregut amb inici i final a Nissa, amb 3 ports de segona categoria i un de primera, però és això. Avui es decideix el Tour de França femení i ho seguirem a 3CAT Info amb l'Isaac Vilalta.
0: Calor intensa i ambient de plena canícula d'estiu, temperatures de fins a 35 graus o superiors a l'interior, on no es descarten valors pròxims als 40 graus de manera local. Tot i el domini del sol, es mantindran algunes nuvolades inofensives a la meitat oest del país i alguna tempesta a l'Alt Pirineu. Ara passen 4 minuts de 4:45. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de pau de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit israelià es retirava de la zona. El primer ministre, però, deixa clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel rebutja el document de 15 punts. He sentit que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè es respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. D'altra banda, Israel ha continuat avui bombardejant diverses localitats del sud del Líban, tot i els suposats avenços anunciats pel president libanès en les negociacions amb els israelians. Unes converses, però, a les quals no participa Hezbollah. Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica punt ja de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
4: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
1: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
4: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
1: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
5: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели.
4: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
6: Присоединяйся к своим.
0: 3CAT Info. Dos quarts i mig de 5 de la tarda, l'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de la propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Ho ha explicat a 3CAT Info.
7: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades pels conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
7: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. A l'est de la Xina, màxima alerta i evacuació immediata de 100.000 persones davant les pluges torrencials que s'hi esperen per l'arribada del tifó Dolphin, amb vents de 140 km per hora. El fenomen afectarà també al nord del país, inclosa la capital Pequín, on es preveuen aiguats intensos els pròxims dies. Les autoritats de Xangai també es plantegen l'evacuació de més de 100.000 persones a la zona costanera davant les inundacions actuals. Poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Prater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un Prater nou davant el projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Ho ha explicat aquí Àlex Terès a 3CAT Info.
8: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Prater, recorda també aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
8: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Prater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius I si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
0: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, en la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions. Els nous radars de control de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. Això vol dir que posen unes 110 sancions al dia a l'Eix Freixes.
9: Els radars de velocitat es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han detectat que hi ha una reducció progressiva dels vehicles que hi circulen per sobre de la velocitat permesa. Només hi ha una excepció, el que hi ha al costat dels Maristes de Girona. Ho explica la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
10: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
9: Aquest aparell concentra la meitat de totes les sancions posades, ja que ha multat a 22.300 vehicles des de la seva posada en funcionament. El segon radar amb més sancions és el de Pedret. De tota manera, en aquest punt han baixat notablement les multes des de que fa pràcticament mig any el consistori va decidir canviar la velocitat màxima permesa i passar dels 30 km per hora als 40.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'AP7 perquè considera que és l'única manera de resoldre en Ferràs aquesta situació.
11: La rotonda on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14 a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla gairebé tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Només ha faltat que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat anul·la un dels carrils a la sortida de Montblanc per la P2. A la rotonda es produeixen llargues cues que arriben fins a l'autopista i llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar la capital de la Conca de Barberà. Marc Vinyas, l'alcalde.
12: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
11: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es resoldran amb l'enllaç entre l'A27 i l'AP2.
12: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
11: L'obra està promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. És una obra prioritària, però s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Localitzat al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer exemplar de ratpenat del nord a la península Ibèrica. Una expedició científica ha documentat per primera vegada la presència d'un exemplar d'aquesta espècie, una de les més septentrionals del planeta i localitzada fins ara a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La troballa suposa la incorporació d'aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i amplia, per tant, la distribució d'aquest quiròpter fins ara limitada a les regions boreals d'Europa i els Alps. També obren nous interrogants sobre la història biogràfica d'aquesta espècie de ratpenats, l'única coneguda que es reprodueix per sobre del cercle polar àrtic. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors. Hem arribat amb aquesta notícia a 3:45 de la tarda. És moment d'obrir una nova àrea de servei. De seguida la connexió amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarri, que després apunta el temps, la crònica de l'Eloi Cordomí. Anem primer a l'equip viari. Carmina Malagarri, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier. Hem de començar dient que està tallada la C32 al tram de Sitges, cap a Vilanova i la Geltrú, és a dir, en sentit sud, per l'avaria d'un vehicle. A més, hi ha retencions per l'incendi d'un vehicle a l'AP2, a Soses, en sentit oest. Hi ha un carril tallat. I a banda d'això, doncs, també hi ha aquest petit tram de retenció a la C31, on s'ha establert pas alternatiu a les costes del Garraf, al terme de Sitges, per despreniments. Afegim que aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008, al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Era un home de 51 anys i veí de Fonollosa. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Bona tarda, Carmina.
13: Bona tarda.
0: El temps. La crònica a punt amb Jofre Genuer.
14: Els termòmetres s'han disparat a les comarques de Girona amb molts valors entre els 37 a 39 graus. Déu-n'hi-do, s'ha arribat, de fet, a aquests 39 a la Bisbal d'Empordà, 38,5 a Cabanes, també a Anglès, 38 graus a Girona mateix, 38 graus. Una calor, un termòmetre ajudat per aquests vents de migjorn, garbí, reforçats a tota la façana de l'Empordà, i que avui han fet que el termòmetre doncs hagi tocat sostre en aquests indrets del nord-est del país. Hi ha alguns avisos de calor que es poden mantenir al llarg de les immediates hores. A la resta del territori també la calor és intensa, amb valors que s'aproximen als 38, 37, en molts sectors de l'interior, o fins i tot als 35 al prelitoral, o fins i tot a prop, a alguns sectors de la mateixa línia de la costa. Malgrat que hi ha algunes nuvolades que continuen avançant pel sud del país, desfent-se, que són molt poca cosa, i que com a molt donen algunes gotellades o fins i tot algunes gotes que no arriben ni a terra. Avui no esperem ni de bon tros les tempestes i els ruixats d'ahir, i aquestes nuvolades aniran a menys, tot i que no es poden descartar que continuen arribant aquestes nuvolades desfetes cap a la franja ponent, comarques de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu sí que és l'únic sector on encara, al llarg d'aquesta tarda, podria haver-hi alguna tempesta, localment amb certa intensitat. Bé, de cara a demà, destacarem sobretot l'augment de la humitat a tota la façana litoral, amb l'aparició de núvols baixos, amb una xafogor molt intensa, amb avisos de calor aquesta propera nit, a gran part de la costa i del prelitoral. I amb un dilluns que s'iniciarà doncs amb aquestes temperatures elevades, amb valors tòrrids a la costa, i amb màximes similars a les d'avui, un altre cop superant els 35 graus en molts indrets de l'interior. Potser no pugin tant a les comarques de Girona com ho han fet avui. I a la tarda tornem a esperar nuvolades, però bàsicament a l'Alt Pirineu i a prop dels ports, a les Terres de l'Ebre, hi podria arribar alguna tempesta. Nuvolades que sembla que de cara a dimarts poden ser més extenses. Fresca Info.
15: A Trescat Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
15: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
15: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
15: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Fresca Info. 12 minuts i seran les 5 de la tarda. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietsch n'és el president.
20: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor, i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs més positives.
0: Per contra, alguns comerços es van beneficiar de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i àrees i aires condicionats, van augmentar molt les vendes, i també els establiments situats en centres comercials.
20: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica, d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: L'indicador de Comertia mostra que, en conjunt, el comerç va vendre un 8% més el juliol i anticipa que les vendes continuaran a l'alça durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. La cooperativa de lleure Qualia constata que les inscripcions d'infants amb necessitats especials als casals d'estiu continuen a l'alça any rere any. mentre que l'any passat l'entitat va atendre un total de 67 nens i nenes, la xifra d'aquest estiu s'ha enfilat fins al 117. Balianes Albamor.
2: L'increment es deu en part perquè per primera vegada l'entitat també gestiona casals inclusius al municipi d'Igualada en col·laboració amb l'Escola Àurea de l'entitat a Pinàs. Tot i això, Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, constata un augment de la demanda per inscriure infants amb necessitats especials en casals d'estiu i ho atribueix al fet de donar a conèixer aquestes opcions de lleure.
21: Les famílies sempre s'han trobat amb la porta oberta a una vegada han tingut aquesta necessitat i això al final també és que nosaltres hem estat fent difusió i explicant doncs, que també hi ha recursos per tots i per totes i que tots estan inclosos tant en els casals com en totes les activitats que oferim i que no per tindre unes necessitats educatives especials han de pagar més diners o necessiten afegir més energia o el que sigui. Nosaltres sempre la voluntat ha sigut de posar-los-hi fàcil, d'obrir-los-hi les portes, de que se sentin a super a gust.
2: Això sí, des de l'entitat reclamen més recursos per corregir el dèficit de transport adaptat per que els infants que ho necessitin puguin accedir a casals d'educació especial un cop han finalitzat la seva etapa infantil. Des de l'entitat asseguren que aquesta falta d'opcions de mobilitat limita l'accés d'aquests nens i nenes al lleure, sobretot dels que viuen en municipis rurals.
0: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades. És una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
22: La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
23: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que tenia, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
22: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Pontfitó.
24: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha ennomada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdada, un afusellament, que depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
22: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Llers, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
24: Es bombardeja Puigcerdà perquè és un lloc fronterer per on entra molt d'armament de guerra i molts caviures provenients de França. Trobem moltes fosses de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, es molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
22: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
24: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Que tinc gent de 60 anys que m'ha portat a una fosa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar-hi gent. O aquí el meu pare ha enterrat a gent.
22: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.

0: 5 minuts i mig a les 5 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Esports.
1: En marxa l'última etapa del Tour de França femení amb tot obert. Avui, amb un recorregut de 99 quilòmetres amb inici i final a Niça, amb 3 ports de segona categoria i l'últim de primera. En aquests moments queden encara 73 quilòmetres per finalitzar l'etapa, per tant, encara queda molt, però tenim un grup de 2 ciclistes escapades a poc més de 10 segons del gran grup, on s'hi troben les 2 grans favorites d'aquest Tour, i és que, recordem, Demi Vollering, la neerlandesa, defensa el mallot groc que va aconseguir ahir amb un avantatge de 8 segons sobre la polonesa Nevia Doma. Per tant, tot per decidir en aquests 73 quilòmetres que queden d'etapa, ens promet un final molt emocionant. Paula Blasi, recordem-ho, que continua setena a la general, a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa, i també Paula Blasi és a poc més d'un minut de l'alemanya Niedermayer, amb qui lluita pel mallot blanc que acredita la millor jove del Tour.
2: 3CAT Info.
1: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, ha mostrat la seva cara més pessimista.
3: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay 3 pilotos, ¿no? 4 ahora, 3 delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: La victòria de Raúl Fernández deixa una curiositat, i és que els últims 12 anys han guanyat 12 pilots diferents a Silverstone. Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez queda a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. Parlem ara de futbol, perquè avui tenim 2 cites amb el futbol català. A les 7 de la tarda i en directe per Esport 3, final de la 40a edició del torneig històrics entre el Badalona i l'Europa. Els badalonins busquen el seu 8è títol i consolidar-se com a gran dominadors del torneig, mentre l'Europa intentarà guanyar els històrics per segona vegada després d'aconseguir-ho el 2010. D'altra banda, aquest vespre, el Sabadell tanca la seva pretemporada, tot just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i també es podrà veure en directe per Esport 3. Mentrestant, avui ha estat un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamper. El Barça tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà, dilluns, amb la mirada posada a l'amistosa diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest, 1-0, i una derrota contra l'Udinese, també 1-0. Ahir, Rafinha i Fermín, a més, van tornar a jugar després de les seves lesions. Fermín en va quedar satisfet.
4: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
1: En aquest triangular d'Udine no hi van participar ni Marc Casadó, ni Runi Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo. Hansi Flick, en acabar aquest triangular, va parlar precisament del central uruguaià.
5: I think Ronald is a great guy and a fantastic, also a fantastic player.
6: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
5: Change is normal, so we have to accept this.
1: Tot plegat mentre el PSG va comunicar al Barça ahir que ja té un acord amb Ferran Torres amb el jugador. Això sí, l'oferta formal del PSG per fitxar el davanter valencià encara no ha arribat. Per cert, que Leo Messi va arribar ahir a la nit a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir als 68 anys després d'una llarga malaltia. El funeral se celebrarà al cementiri del Prado, justament als afores de Rosario.
2: 3CAT Info.
1: Avui qui sí que s'ha entrenat conjuntament és l'Espanyol a la ciutat esportiva d'Anijarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City a Anglaterra en l'últim amistós dels blanc i blaus de la pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga el proper diumenge 16 d'agost a l'RCD Stadium, quan rebrà el Llevant a partir de les 7 de la tarda. Roberto afirma que l'equip està preparat.
7: Yo veo el equipo preparado, hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
1: I fem un últim apunt de futbol perquè la FIFA ha sortit en defensa del seu president, Gianni Infantino, després de les dures crítiques de la UEFA per haver intentat crear una comercialitzadora que privatitzés esdeveniments com ara el Mundial. En un comunicat, l'organisme afirma que hi ha un esforç concertat i continu per afablir Infantino.
2: Trescat Info.
8: Bona tarda a les 5.

0: per continuar amb el procés a Gaza i que Hamas va acceptar. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, alegué que no es retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebastia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Rússia està explorant fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant de les dificultats cada vegada més grans que té per atreure'n. Esgotat ja el recurs del patriotisme, ara la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam o pressiona estudiants universitaris perquè pilotin drons. L'eclipsi solar de dimecres ha comportat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, sobretot per la nit del 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb les ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que poden ser irreversibles. Itàlia creu que la reacció d'Espanya als seus controls fronterers és inacceptable i incomprensible i acusa Pedro Sánchez de perjudicar el turisme. El titular d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha avisat que restabliran Schengen quan acabi el perill que, segons diu, suposa l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Es multipliquen gairebé per 6 les fosses de la Guerra Civil documentades fins ara a la Cerdanya. Un estudi impulsat per la Direcció General de la Memòria Democràtica documenta 56 fosses i més de 300 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura en aquesta comarca. Les irlandeses de Corrs actuen avui al Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que el grup farà a l'Estat. També destaca l'actuació de Fangoria a Roses, Miguel Ríos a Santa Susana i Joan Dausà a Cambrils.
1: Esports.
2: En marxa l'última etapa del Tour femení que decidirà qui guanya la ronda francesa. Ara mateix, a falta de 70 quilòmetres per acabar, el gran grup, on hi és la neerlandesa Demi Vollering, el mallot groc, lidera la cursa. Una Demi Vollering, recordem, amb 8 segons d'avantatge a la general sobre la polonesa Nevia Doma. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè. I aquesta tarda a les 7 es disputa la final del torneig d'històrics de futbol amb el Badalona enfrontant-se a l'Europa. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3.
0: Calor intensa, ambient de plena canícula d'estiu. Avui temperatures que arriben als 35 graus o més a l'interior, on poden arribar a fregar els 40 de manera local. Tot i el domini del sol, es mantenen algunes nuvolades inofensives a la meitat oest del país i pot caure alguna tempesta a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 5 minuts de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza. És un document anunciat pel president nord-americà ara fa més d'una setmana i que preveu el desarmament de Hamas. L'organització palestina, però, ho havia acceptat si l'exèrcit israelià retirava de la zona. Però Netanyahu ho ha deixat ben clar que no ho pensen fer.
3: Israel rebutja el document de 15 punts. És a dir, que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
0: De fet, la resposta inicial a aquest anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Benjamin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència de notícies France Press. Israel, que ha continuat avui bombardejant diverses localitats del sud del Líban, tot i els suposats avenços anunciats pel president libanès a les negociacions amb els israelians, són unes negociacions, però, a les quals no hi participa Hezbollah. El govern israelià, que vol, d'altra banda, expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit parar, de moment, amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel ha despertat indignació també entre arqueòlegs i israelians. Des de Sebastia, la crònica és de Jordi Brescó.

0: Bon dia. Malgrat a ser bàstia i han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
1: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
0: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shavé en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebastià, Mohammed Azem.
2: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastià a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastià.
0: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastià, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
3: Al Iemen, com a mínim 11 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. És la localitat de Moka, al Mar Roig. Les víctimes mortals són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals, i també hi ha hagut com a mínim 30 persones ferides. Els rebels hutis, aliats de l'Iran, també han atacat amb un dron una refineria a l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern del Iemen. És la primera agressió contra aquesta monarquia des que va firmar el pacte defensiu amb el Pakistan i Turquia divendres passat. Els tres països han assegurat que l'aliança no va contra ningú, per bé que es va firmar en plenes tensions contra l'Iran a l'Orient Mitjà. Avui el govern pakistanès s'ha mostrat obert a ampliar aquesta nova entesa, que funcionarà com l'OTAN, a altres països de la regió. Turquia ha suggerit aquestes últimes hores que un bon candidat podria ser Egipte. Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs a banda i banda de les seves fronteres i també de la línia del front. Aquesta nit 5 persones han perdut la vida en territori rus per drons ucraïnesos. L'atac també ha deixat 25 ferits. El Kremlin, de la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles del país. A més, Rússia ha anunciat avui que ha pres el control de dues localitats ucraïneses a la regió de Donetsk, una situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, capital administrativa de la regió, i principal objectiu de les tropes russes al front en aquests moments. És una de les poques ciutats d'aquesta regió, annexionada pel Kremlin l'any 22, que encara controla el govern ucraïnès. Mentre Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a aquesta guerra, la propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris, ara intentar seduir-los amb incentius econòmics, per exemple. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
4: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
5: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
4: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
5: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
6: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
7: Ты всегда ставил себе высокие цели.
4: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
7: Присоединяйся к своим.
3: Tres minuts i mig ja serà un quart de sis.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Poc després que avui al matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha estès la mà al govern per treballar conjuntament en un pla nou davant del projecte normatiu que, segons aquests alcaldes, ha recollit més al·legacions a la història de la Generalitat. L'alcalde Terès ens ho ha explicat a 3CAT Info.
9: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
3: De la seva part, Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, ha recordat també en declaracions a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, si arriba el cas, constituir-se com a entitat jurídica.
9: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
3: El conflicte sobre aquest pla no se centra tant en si cal augmentar o no les energies renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions o el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, i en la seva afectació sobre la biodiversitat, entre altres qüestions. L'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant de l'evolució de les flames.
10: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
3: Al País Valencià, el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, ha afectat una superfície d'unes 400 hectàrees i un perímetre de 15 quilòmetres. Les autoritats han decidit mantenir el confinament també davant de l'amenaça de les flames. I a l'oest de Canadà, a la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar a més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees. Ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències a la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Gairebé és un quart de sis. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Jaume. A la P2, l'incendi d'un vehicle talla un carril a Soses, en sentit Fraga. A més, hi ha punts de retenció a l'N260, al Poble de Segur, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C13, i també a la C65, a l'altura de Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
11: Bona tarda.
8: El temps.
3: Eloi Cordomí.
6: La temperatura d'avui ha estat molt alta, ha arribat als 40 graus pràcticament a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, 39 graus també a la Bisbal d'Empordà, a Banyoles, 39 a Anglès, a la ciutat de Lleida, 38 a Mollerussa, 37 a Sabadell, dia molt càlid i encara amb algunes nuvolades que van creixent aquí i allà i poden arribar a deixar petitíssims ruixats. Sí que preveiem algunes tempestes una mica més actives que s'estan formant sobre l'Aragó i que en pròximes hores podrien arribar sobretot al sector de l'Alt Pirineu. Puntualment podria arribar alguna tempesta ja més desgastada a les comarques de Ponent. De cara a demà es mantindrà la calor. La xafogó també serà una nit especialment càlida al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, amb un ambient molt xafogós, i és que demà també començarem el dia amb intervals de núvols baixos en tots aquests trams de la costa i del sud de Catalunya, i a mesura que vagi passant el dia, les nuvolades aniran apareixent cada vegada a més zones. Poden arribar a deixar petits ruixats, molt poca cosa, a l'espera que sí que a la tarda hi haurà més activitat tempestuosa al Pirineu i també a la zona dels ports. En pròxims dies ens mantindran encara aquestes tempestes de tarda, els ruixats, el Pirineu i les temperatures que continuaran sent altes.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
13: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: 3CAT Info.
3: El fenomen de l'eclipsi dimecres té moltes derivades i una és la de les reserves que s'han dispersat a les zones on la visibilitat serà més bona, comarques tarragonines, i també a les comarques de Ponent. En aquests punts, l'interès turístic per l'eclipsi és tan alt que la majoria de les reserves s'han fet amb molts mesos d'antelació, com per exemple les que hi ha hagut al parador de turisme de Lleida. Ho ha explicat el seu director, Miquel López, aquest matí a 3CAT Info.
14: Sempre, en èpoques vacacionals, tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
3: El Ministeri d'Economia també preveu que l'eclipsi arribi a treure a l'estat més de 446.000 turistes i la demanda per buscar allotjament a les zones amb més bona visibilitat s'ha disparat fins a un 500%. A tres dies de l'arribada d'aquest fenomen, els experts reiteren que és molt important mirar-lo amb les ulleres homologades, amb cap altre sistema casolà, perquè afirmen que, si no, pot haver-hi lesions oculars irreversibles. N'ha parlat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio el doctor Carles Bernès, que és director d'Oftaldex, al Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Seus de Barcelona.
15: No hi ha cap mètode de mirar directament al sol que no sigui mitjançant aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123122-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats o CDs, o fer servir les ulleres de sol normals o inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
3: Els experts reiteren que és molt important portar aquestes ulleres homologades durant tota l'estona que duri l'eclipsi, fins i tot a la fase de totalitat, que seria l'únic moment en què es podria observar el fenomen a ull nu, però com que no se sap exactament quan pot durar, és perillós. També diuen que és clau portar-les per evitar les lesions que ha apuntat el doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili.
16: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes i compta és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
3: També recomanen que els infants que vulguin veure'l facin sempre acompanyats d'adults, que es vigili molt, que no es treguin i posin les ulleres jugant, i també apunten que, si es pot, és millor anar a veure l'eclipsi sense les criatures.
8: 3CAT Info.
3: Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Avui el govern de Giorgia Meloni ha afirmat en la veu del seu ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, que tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi el que han qualificat de situació de perill a Ceuta. N'ha parlat a l'Estampa. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aitken, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
13: Esperamos que Itàlia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
3: A Ceuta avui al vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. Avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de persones mortes per l'entrada de migrants la setmana passada a Ceuta. La Guàrdia Civil ha recuperat el mar, el cos d'un home en avançat estat de descomposició. Tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment, però, només s'han pogut identificar 6 cossos. Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens centrem en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades, una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
17: La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
18: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que teníem, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
17: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Pontfitó.
19: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha inhumada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdà d'un afusellament que, depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
17: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
19: Es converteix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer per on entra molt d'armament de guerra i molts queviures provenients de França. Trobem moltes fosses de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, és molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
17: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
19: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
17: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.
8: Trescat Info.
3: 5 minuts i mig i seran 6:15.
8: Esports.
3: Marc Andrés, bona tarda.
20: Bona tarda. En marxa l'última etapa del Tour de França femení, amb tot obert, amb un recorregut amb inici i final a Niça. I amb una notícia ja, perquè a la general hi haurà canvi al podi. Anem cap a Niça amb l'enviat especial de Trescat Info al Tour, Isaac Vilalta, perquè el que estem dient... Isaac, bona tarda. Hi haurà un podi diferent al que teníem abans de començar l'etapa.
21: Bona tarda, en efecte, Marc. 56 quilòmetres per al final, la carrera totalment destrossada, feta a miques. Segona ascensió completada al Coll d'Ese. Queda un grup d'11 ciclistes a la part capdavantera, amb totes les importants de la general. Una excepció, Marlen Reuser, la suïssa de l'equip Movistar, que s'ha quedat despenjada en la segona ascensió al Coll d'Ese. Encara els queda una altra pujada per aquesta mateixa vessant que és un port de segona, i una última per un altre costat que el transforma en un port de primera, és a dir, que queda moltíssim, i Marlen Reusser en aquesta ascensió s'ha quedat despenjada. Anava perdent temps, però és que, a més, en el descens ha patit una caiguda. La Suïssa, per tant, completament despenjada de la lluita per les primeres posicions. Com deies, perdrà una plaça de podi. La gran beneficiada serà Elisa Longo-Borghini, la italiana companya d'equip de Paola Blasi, i això de retruc. Haurem d'esperar encara una mica, perquè la diferència que tenia Reusser respecte a les perseguidores era notable, però molt probablement farà també que Paola Blasi, setena a la general, guanyi, almenys ara, una posició. Però és que encara queda molta cursa, insistim, 56 quilòmetres per al final. Les ciclistes aviat tornaran a passar per aquí pels carrers de Niça. Els quedarà la tercera pujada al Coll d'Ese com a segona categoria i encara una última pujada al Coll d'Ese com a primera categoria, després d'aquesta última ascensió per una vessant diferent, descens i ja final aquí als carrers de Niça. El que està obert és la lluita per la primera posició. Recordem, Demi Vollering, mallot groc amb 8 segons de marge respecte de Kasia Nebiadoma, la polonesa. Les dues es jugaran la victòria final. Les dues formen part d'aquest grupet d'11 ciclistes que ara mateix en ple descens acostant-se als carrers de Niça. En aquest grupet d'11 també hi és Longo-Borghini, tercera virtual a la general, i Paola Blasi, també la resta de ciclistes importants del top 10. És a dir, que les millors, amb l'excepció de Reusser, estan al capdavant del top 10. Tampoc hi és Kim LeCour, que està per darrere de Blasi, i la cursa totalment oberta. Les millors de la general lluitaran avui per la victòria d'etapa i també per sacsejar una miqueta el podi final d'aquest Tour de França femení 2026.
1: Gràcies, Isaac. Evidentment, amb l'Isaac anirem estant atents a tots els blocs informatius de 3Cat Info per actualitzar aquesta etapa del Tour de França femení i aquest resultat final d'aquest Tour de França femení, que avui finalitza la seva edició.
2: 3Cat Info.
1: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi, un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, més, en acabar la cursa, ha mostrat, en calent, això sí, la seva cara més pessimista.
22: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín. Y el que lo está gestionando mejor, así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: La victòria de Raúl Fernández, a més, deixa una curiositat, i és que els últims 12 anys han guanyat 12 pilots diferents al circuit de Silverstone. Ara, la general, Jorge Martín, acumula 240 punts i Marc Márquez queda a 40 punts tot just del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. Parlem de futbol perquè avui tenim dues cites amb el futbol català. A les 7 de la tarda i en directe per Esport 3, final de la 40a edició del torneig històrics entre el Badalona i l'Europa. Els badalonins busquen el seu 8è títol i consolidar-se com a grans dominadors del torneig, mentre l'Europa intentarà guanyar els històrics per segona vegada, després d'aconseguir-ho l'any 2010. D'altra banda, aquest vespre el Sabadell tanca la seva pretemporada, tot just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Mentrestant, avui ha estat un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamper. El Barça tenia jornada de descans com a grup, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà, dilluns, amb la mirada posada a l'amistosa diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. I en clau laurana, per cert, recordem que Leo Messi va arribar ahir a la nit a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir als 68 anys. El funeral se celebrarà avui al cementiri del Prado, als afores de Rosario.
2: 3Cat Info.
1: I parlant d'entrenaments, avui s'ha entrenat l'Espanyol a la ciutat esportiva d'Ani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre per 3-1 ahir al camp del Coventry City, en l'últim amistós dels blanquiblaus de la pretemporada. L'Espanyol ara se centra en el primer partit de Lliga, diumenge 16 d'agost, a l'RC d'Estàdium contra el Llevant a les 7 de la tarda.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:15. Acabem de saber que la Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant de la proximitat de les flames per un incendi. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema d'alertes és alert, que els ha indicat les vies de sortida del municipi. Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar a la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que han rebut, el govern estudiarà i incorporarà aquelles que consideri viables. I Israel rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza, i que Hamas va acceptar. El primer ministre Benjamin Netanyahu alega que no es retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta. Des d'ara fins a les 6, entre altres qüestions, també ampliarem que l'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. Per això demana mesures per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha gairebé 2.000 morts. I les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram creixen gairebé un 21% des de fa 5 anys. El que més preocupa als Mossos són les persones que hi baixen sense permís, sense protecció, en molts casos per buscar-hi or o altres metalls de valor. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En Esports, Marc.
2: Estem pendents dels 50 quilòmetres finals del Tour de França femení. Amb tot obert, recordem que la neerlandesa Demi Vollering és la líder amb el mallot groc i té a 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nebiadoma. Ara mateix, com diem, queden 50 quilòmetres per finalitzar aquesta etapa i ja tenim una novetat. Vollering i Nebiadoma estan al grup que lidera aquesta cursa, per tant, tot obert en aquest tros, però el tercer lloc està per decidir. La ciclista que havia entrat a tercera en aquest grup ha caigut i, per tant, hi haurà un nou podi en aquest Tour de França.
1: Calor intensa, ambient de plena canícula d'estiu. Les temperatures avui fins a 35-36 graus, en alguns punts 39-40, amb sol, nuvolades i alguna tronada a la tarda a l'Alt Pirineu. La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant de la proximitat de les flames. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema d'alertes és alert, que els indica les vies de sortida del municipi. És un incendi forestal que afecta principalment la zona de Tírig, que ja ha cremat unes 400 hectàrees i que té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius i els equips d'emergències continuen treballant per contenir-ne l'avanç. L'incendi que crema a Niebla, d'altra banda, a Huelva, ha calcinat ja unes 8.000 hectàrees, ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població, però tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant de l'evolució de les flames.
3: El incendio sigue siendo complejo, nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
1: A l'oest del Canadà, a la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que han viscut mai al Canadà.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Poc després que avui al matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha estès la mà al govern per treballar conjuntament en un plàter nou davant el projecte normatiu que, segons han afegit, ha recollit més al·legacions a la història de la Generalitat. Ens ho ha explicat a 3Cat Info.
4: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dos vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter, ha recordat també en declaracions a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, si arriba el cas, constituir-se com a entitat jurídica.
4: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plàter i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem als jutjats o als tribunals d'allà on acabi.
1: El conflicte sobre el pla no se centra només en si cal augmentar o no les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, en la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà ara fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit israelià es retirava de la zona. Benjamin Netanyahu ha deixat clar avui que no ho pensen fer.
5: Israel rebutja el document de 15 punts. He sentit que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i que no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència de notícies France Press. A Rússia cada vegada hi ha més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra a Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris, ara intentar seduir-los amb incentius econòmics. Des de Moscou, corresponsal, Cristina Solías.
6: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
7: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
6: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
7: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
8: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
9: Ты всегда ставил себе высокие цели.
6: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
9: Присоединяйся к своим.
0: 3Cat Info.
1: 5 minuts i seran 3 quarts de 6 de la tarda. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha gairebé 2.000 persones mortes. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha detallat la importància de fer cribratges i de rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions d'aquesta emissora.
10: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
1: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre el trobem a la província d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
10: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. L'Ajuntament de Montblanc ha demanat que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i la P2, cosa que provoca greus embussos de trànsit, sobretot els caps de setmana. El centre de la capital de la Conca de Barberà es col·lapsa i els conductors no aconsegueixen estalviar-se a retencions. Montblanc, Anna Ferràs.
11: La coneguda rotonda de Rifaclí a Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Encara ho agreuja més que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat col·loca uns cons abans de la sortida de Montblanc a l'AP2 que anulen un carril. I quan hi ha retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Però això només fa que empitjora la situació. Marc Vinyes, l'alcalde.
12: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres...
11: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es poden resoldre amb el promès enllaç entre l'A27 i l'AP2 que ha de construir l'Estat.
12: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27 perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
11: L'obra es va anunciar el 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. Havia d'estar executada en 3 anys i, tot i que és una obra prioritària, de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
1: Els nous radars de control de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en només un any de funcionament. Això vol dir de mitjana unes 110 sancions cada dia. Girona, Aleix Freixas.
13: Els radars de velocitat es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han detectat que hi ha una reducció progressiva dels vehicles que hi circulen per sobre de la velocitat permesa. Només hi ha una excepció, el que hi ha al costat dels Maristes de Girona. Ho explica la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
14: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
13: Aquest aparell concentra la meitat de totes les sancions posades, ja que ha multat a 22.300 vehicles des de la seva posada en funcionament. El segon radar amb més sancions és el de Pedret. De tota manera, en aquest punt han baixat notablement les multes des de que fa pràcticament mig any el consistori va decidir canviar la velocitat màxima permesa i passar dels 30 km per hora als 40.
1: Aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008 al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle, un home que tenia 51 anys, veí de Fonollosa mateix. Amb aquesta víctima ja són 81. les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar aquest 2026. Així donem pas a la informació de mobilitat a aquesta hora, precisament des de l'equip viari. Són 6:15. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Aquesta hora hi ha intensitat a l'AP7 a Gelida, en sentit sud. Hi ha retencions a la C31 i, posteriorment, C65, als nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. També a la C31, a les costes de Garraf, a l'altura de Cala Vallcarca, en sentit sud cap a Sitges. I també a la C16, a Cercs, en sentit sud cap a Berga. Finalment, dic que per obres hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de la sortida 5, a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Bona tarda.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
16: Ambient molt càlid avui. La temperatura s'ha enfilat especialment a l'Empordà, on s'ha arribat als 39 i 40 graus. Per exemple, 39 a la Bisbal d'Empordà, també a Banyoles, 40 graus a Castelló d'Empúries. De cara a aquestes pròximes hores, preveiem que hi hagi algunes nuvolades aquí i allà, més o menys com ha anat passant al matí, que fins i tot han arribat a deixar petitíssims ruixats. Sí que hi ha tempestes una mica més fortes que s'estan formant sobre l'Aragó i que en pròximes hores podrien arribar al sector de l'Alt Pirineu i a tot estirar alguna tempesta ja desgastada podria afectar presència de les comarques de Ponent. Demà, segurament començarem el dia amb més núvols i molta xafogor a la meitat sud de Catalunya, amb possibilitat d'un petit ruixat. Ràpidament, durant el matí, aquests núvols s'aniran estenent a més comarques, també en forma de nuvolades, de clarianes, amb algun petit ruixat també, poca cosa, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més tempestes que poden afectar sobretot a la zona del Pirineu i també al voltant dels ports. De cara a aquests pròxims dies, continuarem sota els efectes de la calor, temperatures altes tota la setmana i amb ruixats de tarda que poden caure encara al Pirineu.
1: La cooperativa de Lleure Qualia reivindica més recursos per oferir opcions de transport als infants amb necessitats especials perquè puguin participar en casals d'estiu adaptats. L'entitat constata que els desplaçaments suposen una dificultat afegida per les famílies i sovint resulten una limitació per garantir el dret al lleure. Belianes, Alba Mor.
17: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de Casals de Qualia, reconeix els darrers reforços econòmics al sector, però també diu que facilitar el transport a infants amb necessitats especials és encara una assignatura pendent.
18: Hi ha infants que han estat tota la seva etapa més escolar en casals ordinaris i que per etapa se'ls ha finalitzat aquest moment i han d'accedir doncs, a un casal d'educació especial. Llavors el que sí que ens trobem és que en aquest cas ens falten recursos per poder que a aquestes famílies els sigui fàcil no, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en els que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
17: En aquest sentit, Tubella proposa una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades com una possible sortida a la situació. La cooperativa Qualia actualment atén 117 infants amb necessitats educatives especials.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, que ha tingut accés a 3CAT-Info. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Són casos puntuals, però la policia hi ha trobat a vegades persones que busquen or o altres metalls de valor.
19: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
20: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb uns sedars i entrem amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
19: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
20: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegram de la ciutat.
19: El clavegram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però el clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
20: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
19: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
1: Una informació de Lluís Freixas.
0: 3CAT Info.
1: I com cada cap de setmana, sobretot d'estiu, hi ha un munt de concerts programats arreu del país, en repassem alguns dels més destacats amb la Maria Guixà.
2: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà. Go!

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas, a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A quién le importa, Espectacular o No sé qué me das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.

0: Empordà cap al sud del país perquè Joan Dausà presenta Immortals. A Cambrils es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert de les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps. I amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: Sí, i acabem senyor. Aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible roquer andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: Trescat Info.
3: 6 minuts i seran les 6.
2: Esports.
3: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. A poc anem encarant aquesta final del Tour de França femení, aquests últims quilòmetres de l'última etapa, amb un recorregut, recordem, amb inici i final a Niça, i precisament a Niça, i tenim l'enviat especial de Trescat Info al Tour. Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. En plena tensió al Coll d'Ese per tercera ocasió. Recordem que es pugen tres vegades en aquest circuit al Coll d'Ese com a port de segona categoria i una quarta per un altre vessant com a port de primera. Doncs bé, es manté ara mateix com a cap de cursa la jove canadenca Isabella Holmgren, que ha atacat a l'inici d'aquesta tercera ascensió al Coll d'Ese i està traient un minut a un grup de 9 corredores on hi són pràcticament tots els noms importants de la classificació general. I és Demi Vollering, mallot groc, i és Cassia Nevia-Doma, segona, a 8 segons. Avui es juguen el tour entre elles dues, però no hi és Marlen Reuser, la suïssa, aquesta tercera que ha patit en una ascensió anterior, s'ha despenjat i després el descens ha patit una caiguda i ara està perdent més de 6 minuts. Sí que hi és Longo Borghini, que guanyaria una posició i es situaria en places de podi, Antonia Niedermayer, que situaria quarta, la jove alemanya, i Paula Blasi, que és setena de la general, era setena abans de començar aquesta última etapa i guanyaria com a mínim una posició, la de Marlen Reuser. I atenció, perquè Paula Blasi ara ho ha intentat fa uns instants i ha obert una miqueta de forat, ha aixecat el peu, però ha provat les seves rivals, ha vist que Cédric Herbault, la francesa, a qui té per davant a la general, cedia una miqueta. Per tant, Paula Blasi tastant també el nivell de les seves rivals i és probable que no en aquesta ascensió, però sí en la propera, en l'última, ho torni a intentar per deixar enrere a Cédric Herbault i guanyar encara una posició més. Tot això, i estem parlant d'un hipotètic futur, situaria la ciclista catalana a la cinquena posició de la general. Encara queda en aquesta penúltima ascensió Coll d'Ese, quedarà l'última amb Marley Roger fora de joc, amb Longo Borghini, que pujarà a la tercera posició del podi final, i la victòria final, que se la jugaran entre Demi Vollering i Cassia Nevia-Doma.
4: Gràcies, Isaac. Evidentment, estarem molt pendents aquí a 3Cat Info d'aquest desenllaç del Tour femení i ho anirem actualitzant amb l'Isaac Vilalta des de Niça a cada bloc informatiu que puguem.
2: 3Cat Info.
4: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi. Han completat tots tres un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, ha mostrat la seva cara més pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín. Y el que lo está gestionando mejor, así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que jo en lo que van les 12 carreres que van.
4: La victòria de Raúl Fernández deixa una curiositat, i és que els últims 12 anys han guanyat 12 pilots diferents al circuit de Silverstone. Ara, per cert, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez queda a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. Parlem ara de futbol, perquè avui tenim dues cites amb el futbol català. A les 7 de la tarda i en directe per Esport 3, final de la 40a edició del torneig històrics entre el Badalona i l'Europa. Els badalonins busquen el seu 8è títol i consolidar-se com a grans dominadors del torneig, mentre l'Europa intentarà guanyar els històrics per segona vegada després d'aconseguir-ho el 2010. D'altra banda, aquest vespre, el Sabadell tanca la pretemporada tot just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Mentrestant, en clau Barça, avui hem pogut sentir l'entrenador del Manchester City, Enzo Maresca. Evidentment, ha parlat de Rodri.
7: Yes. At the moment, he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
4: Una declaració breu d'Enzo Maresca que deixa molt clar que no hi ha cap actualització i que Rodri el dimecres serà amb els seus companys a Manchester. Està citat. Per tant, aquesta és l'actualització que ha ofert a l'entrenador del City. Mentrestant, Joan García, Eric García i Anthony Gordon han escurçat les seves vacances i avui s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà demà, dilluns, als entrenaments, amb la mirada posada a l'amistós del diumenge 16 al camp del Basilea Suís. Ahir, al triangular, van tornar Rafinha i Fermín i va debutar Jesse Bissibu. No hi van participar ni Marc Casado, ni Roni Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo. Mentrestant, el PSG va comunicar al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, amb el jugador. L'oferta formal, això sí, encara no ha arribat. I, per cert, Leo Messi va arribar ahir a la nit a Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare, que va morir als 68 anys. El funeral s'ha celebrat avui mateix al cementiri del Prado, als afores de Rosario.
2: Trescat Info.
4: Qui sí que s'ha entrenat avui ha estat l'Espanyol, col·lectivament a la ciutat esportiva de Niharke, en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus de la pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga, el proper diumenge 16 d'agost, a l'RCD Stadium, quan rebrà el Llevant a partir de les 7 de la tarda. El davanter Roberto afirma que l'equip està preparat.
8: Yo veo el equipo preparado, hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
2: Trescat Info.

La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal a la zona de Tírig. L'ordre s'ha enviat a través del sistema d'alertes ESALERT. Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern estudiarà i incorporarà les que consideri viables.

0: i palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebàstia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. L'eclipsi solar ha comportat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans del 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del dia 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. L'Ajuntament de Girona ha posat més de 41.000 sancions en el primer any de funcionament dels radars que hi ha en els principals accessos a la ciutat. Més de la meitat de les multes corresponen al que hi ha davant de l'Escola dels Maristes. I els Mossos d'Esquadra cada cop detecta més persones al clavegueram, segons dades del Departament d'Interior. I això preocupa pel perill que pot comportar baixar al subsol sense protecció ni equipament adequat. La policia ja ha localitzat gent que buscava or i metalls de valor, però també es pot fer servir per amagar armes blanques o de foc.
1: Esports.
2: Últims 35 quilòmetres del Tour de França femení, una en última etapa que es decidirà qui guanya la ronda francesa. Ara mateix, una ciclista escapada a 1 minut i 3 segons del gran grup. En aquest gran grup hi és la neerlandesa Demi Vollering, la líder, amb 8 segons d'avantatge a la general sobre la polonesa Nevia Doma. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc setè. I Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, afirma que espera Rodri, el migcampista, a la citat el dimecres. Per tant, tot i la negociació amb el Barça, el Manchester City diu que no hi ha res fet i Maresca espera el seu futbolista per entrenar-se dimecres.
0: I tarda molt càlida amb sol, algunes nuvolades i possibilitat de tempestes a partir de mitja tarda a l'Alt Pirineu. Demà començarem setmana amb un dia variable, amb núvols, clarianes i amb possibilitat de tempestes al Pirineu i als ports.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. La Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí a l'Alt Maestrat davant la possibilitat de la proximitat de les flames. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema d'alertes Esalert, que els indica les vies de sortida del municipi. L'incendi forestal, que afecta principalment la zona de Tírig, ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius i els equips d'emergències continuen treballant per contenir-ne l'avanç. L'incendi que crema niebla a Huelva ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant l'evolució del foc.
3: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
0: I encara referits als incendis a l'oest del Canadà, a la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal, que continua actiu, ha obligat a evacuar a més de 20.000 persones. Un foc que va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai aquest país, el Canadà.
1: Tresca Info.
0: Sis i sis minuts, poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hi hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un pla nou davant el projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat.

0: que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: Declaracions de l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, a aquesta emissora, 3Cat Info. Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàtar, recorda també a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
0: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plàter i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals allà on acabi.
1: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, a la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
3: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. I encara a Israel, el govern vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebàstia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebàstia, Jordi Brascó.
4: Malgrat a Sebàstia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
5: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
4: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shave en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebàstia, Mohammed Azem.
6: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebàstia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebàstia.
4: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebàstia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
1: 6 de la tarda i 12 minuts al Iemen. Hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Mocha, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més de 50 ferits. Els rebels hutis, aliats de l'Iran, també han atacat amb un dron una refineria a l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern del Iemen. Es tracta de la primera agressió contra aquesta monarquia des que va firmar el pacte defensiu amb el Pakistan i Turquia divendres passat. Els tres països han assegurat que l'aliança no va contra ningú, tot i que s'ha firmat en plenes tensions contra l'Iran a l'Orient Mitjà. Precisament avui, el govern pakistanès s'ha mostrat obert a ampliar aquesta nova entesa que funcionarà com l'OTAN a altres països de la regió. Turquia ha suggerit aquestes últimes hores que un bon candidat podria ser Egipte. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30 i 50 mil soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí enemic, Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre russos i ucraïnesos, el papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han perdut la vida i una quarantena han estat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. I encara en clau internacional, a l'estat de la Xina, a l'est de la Xina, màxima alerta i evacuació immediata de 100.000 persones davant les pluges torrencials que s'hi esperen per l'arribada del tifó Dolphin, amb vents de 140 km per hora. És un fenomen que afectarà també al nord del país, inclosa la capital Pequín, on es preveuen aiguats intensos els pròxims dies. Les autoritats de Xangai també es plantegen l'evacuació de més de 100.000 persones a la zona costanera davant les inundacions actuals. Amb aquesta notícia hem arribat clavats un quart de set de la tarda. A 3Cat Info és moment d'obrir una nova àrea de servei. Trànsit i temps. Anem a l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Xavier. En aquests moments, a la P7 hi ha retencions a Gelida en sentit sud a causa d'un accident. També hi ha retencions a la C31, posteriorment convertida en C65, als nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C31, un altre tram de la C31, hi ha retencions també a les costes de Garraf a l'altura de Cala Vallgarga en sentit sud cap a Sitges. I també a la C16, a Cercs, en sentit sud cap a Berga. Finalment, per obres, hi ha retencions a la Ronda de Dalt a l'altura de la sortida 5 a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Així ho farem, Carmina. T'espero 3:15. Bona tarda.
8: Adéu.
2: El temps.
1: A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
9: La temperatura d'avui ha estat molt alta. Ha arribat als 40 graus pràcticament a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. 39 graus també a la Bisbal d'Empordà, a Banyoles, 39 a Anglès, a la ciutat de Lleida, 38 a Mollerussa, 37 a Sabadell. Dia molt càlid i encara amb algunes nuvolades que van creixent aquí i allà i poden arribar a deixar petitíssims ruixats. Sí que preveiem algunes tempestes una mica més actives que s'estan formant sobre l'Aragó i que en pròximes hores podrien arribar sobretot al sector de l'Alt Pirineu. Puntualment podria arribar alguna tempesta ja més desgastada a les comarques de Ponent. De cara a demà es mantindrà la calor. L'aixafogó també serà una nit especialment càlida al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, amb un ambient molt aixafogós, i és que demà demà també començarem el dia amb intervals de núvols baixos en tots aquests trams de la costa i del sud de Catalunya, i a mesura que vagi passant el dia, les nuvolades aniran apareixent cada vegada més zones. Poden arribar a deixar petits ruixats, molt poca cosa, a l'espera que sí que a la tarda hi haurà més activitat tempestuosa al Pirineu i també a la zona dels ports. En pròxims dies ens mantindran encara aquestes tempestes de tarda, els ruixats, el Pirineu i les temperatures que continuaran sent altes.
2: Tresca Info.
10: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
11: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
10: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
12: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
10: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
2: 3CAT Info.
1: 6 de la tarda i 17 minuts, ara ho sentíem. Falten només 3 dies per l'eclipsi solar. Davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. No hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular. Ho ha detallat el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio. El doctor Carles Barnés és director d'Oftaldex, al Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
13: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portant el marcatge de la ACE, abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: A les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor, s'han disparat les reserves, que en la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. El seu president, o el seu director en aquest cas, Miquel López, ho ha explicat, ho ha detallat en declaracions d'aquesta casa.
14: Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipse atregui a l'Estat més de 446.000 persones, en aquest cas, turistes. I un eclipsi solar de dimecres que genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. Una informació que sobre aquest fenomen que s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on es pot veure millor i tota mena de continguts relacionats. Així explicaven com ho han viscut alguns ciutadans de la capital catalana de Barcelona.
15: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
16: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
17: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
1: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa, un fenomen que és cada cop més present. Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, explica que la pressió per estar pendent de l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa. Ho ha explicat el programa de Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.
18: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: De fet, l'explicació de la sociòloga va de la mà amb les declaracions d'alguns veïns.
19: S'ha fet massa una bola, molt gran, no, ja no hi eres al lloc, vull dir...
20: Em fa crear com una mena de necessitat de veure'l, perquè si no ho veus et perds alguna que és molt important, i que, bueno, que no sembla que et canviarà la vida si no ho veus.
19: Que no ho tornaràs a veure, no?
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent va sortir menys de casa. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, Ignasi Pietsch n'és el president.
0: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. La qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
1: Per contra, alguns comerços es van beneficiar de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, van augmentar molt les vendes i també els establiments situats en centres comercials.
0: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica, d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
1: L'indicador de Comertia mostra que en conjunt el comerç va vendre un 8% més el juliol i anticipa que les vendes continuaran a l'alça durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Sis de la tarda i 22 minuts, les actuacions policials per incidències al clavegueram han crescut gairebé un 50% a Catalunya des del 2021. Són dades d'Interior, a què ha tingut accés aquesta emissora. El que més preocupa els Mossos és la presència de persones a les clavegueres pel risc que comporta baixar al subsol sense protecció. Tot i que són casos puntuals, s'hi troben persones que busquen, Lluís Freixes, or i metalls preciosos.
21: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueres i gairebé totes són transitables a peu. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla què busquen els ciutadans que s'hi troben.
22: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
21: El botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, però al clavegueram també s'hi troben pistoles i ganivets que s'han fet servir per un crim. És el lloc idoni per amagar-los.
22: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
21: Les clavegueres són plenes de perills per a les persones i pot haver gasos tòxics, inflamables o que provoquin asfíxia per manca d'oxigen. També hi ha risc de relliscades i de cops i per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. I recorden que no està permès accedir a les clavegueres.
1: Esports. 6 minuts per arribar a 6:45. Els dediquem a la informació esportiva. A punt amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
23: Bona tarda. Últims 20 quilòmetres d'aquesta edició del Tour de França femení. Últims 20 quilòmetres de l'última etapa d'aquest Tour amb recorregut amb inici i final a Niça, i precisament a Niça. I tenim l'enviat especial de 3Cat Info al Tour, Isaac Vilalta. Bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda. 19 quilòmetres, 800 metres perquè s'acabi aquesta etapa, perquè s'acabi el Tour de França 2026. Les ciclistes cap de cursa pujant Coll d'Ese per última vegada, per última ocasió, 4 quilòmetres, 400 metres d'ascensió amb Isabella Holmgren, la canadenca que segueix com a cap de curs en solitari, però per darrere ja estan a punt de caçar-la el grup de les favorites, perquè Holmgren només té 10 segons d'avantatge respecte d'un grupet molt reduït, on hi és Demi Vollering, mallot groc, on hi és Kasia Nebiadoma, segona a la general a només 8 segons de la primera posició, on no hi és Marlen Reuser, la suïssa de l'equip Movistar, que ja fa molta estona que s'ha acomiadat de les seves opcions, tant en aquesta etapa com d'aconseguir una posició podi final. Ha caigut i ha quedat molt despenjada enrere. Sí que hi és Elisa Longo-Borghini, que serà tercera, pujarà al podi final d'aquest Tour de França. També hi és Paula Blasi, setena abans de començar aquesta etapa. Ara mateix... Gena de temporada, si es deixa Marlen Reuser, que perdia més de 7 minuts, per tant, perdrà moltes posicions a la general. Què passarà en aquesta última ascensió? Nebiadoma ho hauria d'intentar per treure-li un temps a Demi Vollering per posar nerviosa la neerlandesa i atacar la primera posició general, però és que, a més, en Paula Blasi, que ja en l'anterior ascensió al Coll d'Ese ha atacat, ha estat un atac tímid, sec, valent, però tímid, perquè ha durat poca estona, i ha vist com Cedrine Kerbaol, la francesa, que està just per davant seu a la general, cedia uns metres. Per tant, és esperable, seria lògic que Paula Blasi ho torni a intentar per intentar guanyar també una posició més a la general. No és gens descabellat pensar que avui Paula Blasi guanyi dues posicions, la que cedirà Marlen Reuser i veurem si aconsegueix superar també a Cedrin Kerbaol. En qualsevol cas, la catalana, la d'Espluga, setena a la general, veurem on acaba aquest Tour de França, veurem també qui s'emporta la victòria final. Recordem, Vollering, líder, a 8 segons, i a quasi a Nevia Doma, queden 19 quilòmetres, 200 metres perquè s'acabi aquest Tour, queden 3 quilòmetres, 900 metres per coronar el Coll d'Ese.
3: Gràcies, Isaac. Evidentment, aquí a 3Cat Info i a tota la sintonia de Catalunya Ràdio estarem molt i molt atents a com finalitzi aquest Tour de França femení amb protagonisme català, amb Paula Blasi, però també sabent qui s'emporta al final el mallot groc i es corona campiona, si Demi Vollering, la líder actual, o la polonesa Nevia Doma, ara mateix segona, a 8 segons.
4: 3Cat Info.
3: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant del líder del Mundial, Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi, un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, ha mostrat la seva cara més pessimista.
5: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín. Y el que lo está gestionando mejor, así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: La victòria de Raúl Fernández deixa una curiositat, i és que els últims 12 anys han guanyat 12 pilots diferents a Silverstone. Ara la general, Jorge Martín, acumula 240 punts d'avantatge i Marc Márquez queda a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. Parlem ara de futbol, perquè avui tenim dues cites amb el futbol català, a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3, final de la 40a edició del torneig històrics entre el Badalona i l'Europa. Els badalonins busquen el seu 8è títol i consolidar-se com a grans dominadors del torneig, i l'Europa intentarà guanyar els històrics per segona vegada, després d'aconseguir-ho el 2010. D'altra banda, aquest vespre el Sabadell tanca la seva pretemporada, tot just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Mentrestant, en clau laurana, avui ha parlat l'entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, sobre Rodri.
6: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
3: Un Maresca que deixa clar que no hi ha cap actualització sobre Rodri i que ell i el Manchester City l'esperen per entrenar-se el dimecres. I parlant d'entrenaments, en aquest sentit, avui Joan García, Eric García i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà, dilluns, amb la mirada posada a l'amistós de diumenge 16 al camp del Basilea, Suís. Això després de participar en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Tot plegat, mentre el PSG també ahir va comunicar que el Barça ja té un acord amb Ferran... El PSG va comunicar al Barça que ja té un acord amb el jugador Ferran Torres. L'oferta formal, això sí, al club encara no ha arribat. Per cert, Leo Messi aquest matí ha celebrat el funeral del seu pare, mort ahir a l'edat de 68 anys, al cementiri del Prado, als afores de Rosario.
4: 3Cat Info.
3: També en motor, el català Àlex Palou sortirà aquesta nit de la segona posició a la graella del Gran Premi de Portland de la IndyCar. Amb aquesta cursa, que començarà a les 10 hora catalana, s'obre el període decisiu a la IndyCar amb 6 curses en 5 caps de setmana. Palou busca el seu 5è campionat, el 4 consecutiu, i té 83 punts d'avantatge al capdavant de la classificació general. Mentrestant, en tennis, hem sabut que Jannik Sinner serà baixa del torneig de Cincinnati per lesió. El número 1 del món ja s'ha perdut el torneig de Montreal i ara fallarà a la cita prèvia a l'Obert dels Estats Units.

0: Bona tarda, en punt 6:45. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal que afecta la zona de Tírig. L'ordre s'ha enviat a través del sistema d'alertes és alert. També us hem explicat que diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern estudiarà i incorporarà les que consideri viables. I en clau internacional, Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. Més notícies en aquest segon tram informatiu. Anirem novament al conflicte migratori a Ceuta perquè continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria saudí. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni ha dit que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol de perjudicar el turisme. I també us explicarem que Catalunya ja té documentades més de 1.000 fosses de la Guerra Civil i ja n'hi ha més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. A la comarca de la Cerdanya s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes identificades. És una xifra que multiplica per 6 la que constava fins ara. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaquem dels esports?
1: Molt pendents dels últims 18 quilòmetres del Tour de França femení, dels últims 18 quilòmetres de l'última etapa d'aquest Tour de França, i ara mateix ha atacat Nieva Doma, la polonesa, que està intentant retallar-li els 8 segons de distància que ara mateix té la líder, Demi Vollering. Aquests 17 quilòmetres i mig que ara queden se l'estan disputant entre dues ciclistes, la neerlandesa Demi Vollering, líder, i la polonesa Nieva Doma, que ara mateix està a 8 segons, molt pendents de com acabi aquest Tour de França aquí a 3Cat Info.
0: Ens ho expliques, quan faltin 6 minuts i ha acabat l'etapa.
1: I tant.
0: A 6 minuts a les 7 de la tarda tornem amb la informació esportiva. Tot això en una tarda de diumenge molt càlida, amb sol, algunes nuvolades i possibilitat de tempestes a partir de mitja tarda a l'Alt Pirineu. Demà tindrem un dia variable, amb núvols, clarianes, i amb possibilitat de tempestes al Pirineu i als ports. Sí, 34 minuts. La Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema d'alertes és alert, que els indica les vies de sortida del municipi. Un incendi forestal que afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius i els equips d'emergències continuen en aquesta hora treballant per contenir-ne l'avanç. A Niebla, Huelva, l'incendi que crema en aquesta localitat ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta Andalusa, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
2: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
0: I a l'oest del Canadà, a la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar a més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de la Vilademuls, Àlex Tarés, que també presideix el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un pla d'art nou davant el projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Ho ha explicat aquí a 3Cat Info.
4: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter, recorda també a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat al cas, constituir-se com a entitat jurídica.
4: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plàter i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
0: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, a la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Dos quarts i mig de set de la tarda, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
5: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Benjamin Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Trump. Quan falten dos mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
5: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Benjamin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització en declaracions a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a curta cuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i alhora frena el lliurament a Ucraïna d'armes per defensar-se dels míssils russos, com demana reiteradament el president Volodymyr Zelensky.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
6: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades pels conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
6: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els veïns de 150 km per hora. Vents, volíem dir, de 150 km per hora, podem sentir en aquest àudio. És un tifó que ja afecta la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident precisament a Xangai, el Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
7: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni ha dit que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol de perjudicar el turisme. En una entrevista a l'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, ha assegurat que tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi el que qualifica de situació de perill a Ceuta. Mentrestant, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hessen, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
8: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Avui és el segon dia que identifica els passatgers procedents d'Itàlia. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies aniran a més, però ahir la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols, dos dels quals al Prat, on es va identificar una setantena de persones. Mentre estan a Ceuta, aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma del Partit Popular. Avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de víctimes mortals després de l'entrada de migrants la setmana passada a Ceuta. La Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. Tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment, només han pogut identificar 6 cossos. Pràcticament, hem arribat a 7:15.
3: El temps.
0: Abans, però, del temps, la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Ho estem resseguint tot plegat amb la Carmina Malagarriga. Aparentment una jornada fins ara tranquil·la. A veure les novetats que ens dona aquesta hora. Carmina, bona tarda de nou.
9: Bona tarda, Xavier. Ara direm mitjanament tranquil·la, deixem-ho aquí. Començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions a Gelida en sentit sud a causa d'un accident. També una altra via ben concorreguda és tant la C31 com després la C65 als nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A la 2 a Jorba, en sentit est cap a Igualada. també a la B23 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit sud, la C16 a Cercs, en sentit sud cap a Berga, i la C32 a Mataró, en sentit nord. A més, per obres, hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de la sortida 5, la de la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, retencions al Poble Nou, també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
9: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb l'Eloi Cordomí.
10: La temperatura d'avui ha estat molt alta. Ha arribat als 40 graus pràcticament a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. 39 graus també a la Bisbal d'Empordà, a Banyoles, 39 a Anglès, a la ciutat de Lleida, 38 a Mollerussa, 37 a Sabadell. Dia molt càlid i encara amb algunes nuvolades que van creixent aquí i allà i poden arribar a deixar petitíssims ruixats. Sí que preveiem algunes tempestes una mica més actives que s'estan formant sobre l'Aragó i que en pròximes hores podrien arribar sobretot al sector de l'Alt Pirineu. Puntualment podria arribar alguna tempesta ja més desgastada a les comarques de Ponent. De cara a demà es mantindrà la calor. L'aixafogó també serà una nit especialment càlida al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, amb un ambient molt aixafogós, i és que demà també començarem el dia amb intervals de núvols baixos en tots aquests trams de la costa i del sud de Catalunya, i a mesura que vagi passant el dia, les nuvolades aniran apareixent cada vegada a més zones. Poden arribar a deixar petits ruixats, molt poca cosa, a l'espera que sí que a la tarda hi haurà més activitat tempestuosa al Pirineu i també a la zona dels ports. En pròxims dies ens mantindran encara aquestes tempestes de tarda, els ruixats, el Pirineu i les temperatures que continuaran sent altes.
11: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
12: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
13: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
12: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
11: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 3Cat Info. Ara falten 13 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Catalunya ja té documentades més de 1.000 fosses de la Guerra Civil i hi ha més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Al Catalunya migdia, però ens volem centrar, ho hem fet aquest migdia, en aquesta comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes identificades. És una xifra que multiplica Puigcerdà Joaquim Albalater per 6, la que constava fins ara.
14: És una xifra que multiplica per 6 les fosses que s'havien identificat fins ara. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
15: Aquesta comarca estava poc estudiada. Ens ha permès ampliar considerablement la informació que teníem. Ens ha permès incorporar 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
14: Són 56 enterraments repartits per tota la comarca que s'han trobat gràcies a la documentació però també als testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra. Marc Pontfitó és l'autor de l'estudi.
16: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals que també són superimportants. Jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. Que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat en una fossa, escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat gent.
14: En total, a Catalunya s'han documentat ja 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
17: Obrim l'aula per parlar d'oratòria i pensament crític. Visitem l'Institut Josefina Castellví de Viladecans, al Baix Llobregat, un dels centres que participen a la Lliga de Debat de Secundària de la Universitat Pompeu Fabra, una activitat que, veient el seu potencial, aquest curs han obert a altres alumnes, des de segon d'ESO fins a primer de batxillerat i més enllà de la competició. A primera hora, l'aula es transforma en un espai de debat.
18: Soc Kilian i vinc com a introductor de l'equip de quart que defensa la tesi de que ens trobem davant d'una joventut més masclista.
17: Taules acarades, dos equips i una qüestió a debatre si ens trobem o no davant d'una joventut més masclista.
19: El fet que hagin escollit aquestes cites i les hagin exposat en aquest debat no indica...
17: Al mig, el jurat, amb el cronòmetre a la mà, i al final, veredicte i equip guanyador.
20: La sensació que hi ha és que la millora és bestial. És a dir, hi ha detalls de, sobretot de...
17: L'Ainhoa, l'Alícia, l'Àlex i en Víctor són quatre dels alumnes que hi han participat.
21: He agafat forces punts febles de l'equip contrari i els he refutat força bé, tot i que sí que és veritat que m'he deixat un parell de coses per dir.
22: Doncs jo era la conclusora i bàsicament la meva tasca és resumir tot el debat per demostrar que nosaltres tenim la raó i acabar amb una frase contundent que reafirmi la nostra tesi.
23: Jo era conclusor, com l'Alícia. Crec que encara em falta una mica per aprendre i millorar, però respecte a l'anterior debat i altres debats que hem fet, crec que a poc vaig millorant.
24: Jo feia primer refutador o argumentador. La meva tasca consistia en dir els arguments amb claretat i desenvolupar-los per donar pas al debat.
17: És una pràctica que els permet detectar els seus punts forts i millorar les seves habilitats.
21: Se'm dona força bé refutar. M'agrada doncs, escoltar el que diuen els arguments de l'equip contrari i buscar maneres de trencar-los el discurs.
22: Doncs també m'agrada molt fer aquesta frase de tancament perquè és com una mica de teatralització.
23: Potser la capacitat de com, pensar ràpid per fer com un resum de tot el que ha passat.
24: Jo crec que a mi se'm dona bé argumentar i refutar perquè jo crec que tinc una ment ràpida.
17: Aquests debats són un exercici de dialèctica i agilitat mental que, com diu en Carlos Ezquerra, professor de filosofia del centre i responsable de l'activitat, no pot substituir cap màquina.
25: Que ChatGPT és una eina que tenen tots, per tant, al final no és diferencial, perquè tu tens ChatGPT per demanar el teu argument, per demanar el teu contraargument. El que determina qui té millors arguments és qui és capaç d'anar més enllà a veure què em preguntaran, què respondré, què em tornaran a preguntar i què tornaré a respondre. La qüestió és de pràctica. Has de ser capaç d'identificar arguments i dir quin és el punt feble, aquest atacaré aquí.
17: També dona espai als alumnes per reflexionar i desenvolupar el pensament crític.
21: És veritat que tu pots estar d'acord o en contra d'una afirmació, però és veritat, tant en una postura com l'altra hi ha arguments sòlids que diuen doncs si mires això és a favor i si mires això és en contra.
17: I treballar el respecte per l'altre.
25: El principi del respecte per la posició contrària és bàsic, perquè avui dia sabem com funciona tot això. Una de les coses que és lamentable de la política actual és que acabes entrant en discursos agressius, que ataquen més que intenten refutar. Llavors aquí al debat es fomenta el respecte per l'altra persona.
17: Així ho viu l'Alícia.
22: Que a mi m'ajuda al meu dia a dia, perquè abans era una persona que quan algú tenia una opinió contrària doncs em costava agafar la seva opinió i donar la meva tranquil·lament. Llavors el debat m'està ajudant doncs, a això, a quan hi ha una discussió saber comportar-la.
17: Aquests debats no són una activitat lectiva i els alumnes hi dediquen hores fora de classe. Els participants diuen que per ells és com una formació gratuïta que els permet desenvolupar una habilitat que difícilment es treballa a la resta de matèries.
23: Em motiva molt poder aprendre i millorar com la capacitat de parlar, debatre i davant de més públic o de gent, perquè sempre he tingut com massa nervis. És una formació que és gratuïta i no te la donen en altres matèries o llocs.
17: I per a en Carlos, el responsable de l'activitat, això també garanteix que els alumnes que s'hi apunten s'hi impliquen plenament.
25: Permet estimular parts del currículum que no són explícites, és a dir, estan com a competències d'aquestes transversals, però que ells, quan les adquireixen, se n'adonen que el canvi respecte a abans de fer-ho és moltíssim. Llavors s'adonen que aquesta capacitat, que veuen que pot servir per coses de tota la vida, l'adquireixen i milloren molt en molt poc temps.
17: Preparar un debat demana reflexió, documentar-se, seleccionar arguments i defensar-los. I és la millor eina per practicar l'ús de la paraula en públic. Amb aquesta proposta, tanquem l'aula.
11: Aula oberta.
0: Sis minuts per arribar a les 7.
3: Esports.
0: Últims quilòmetres pel desenllaç final d'aquesta etapa del Tour de França femení, que, vaja, està sent superinteressant. Marc Andrés, amb la líder de moment de la prova, que està imposant la seva llei. Bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi. I en aquest últim bloc que fem conjunt et volia desitjar una feliç jubilació i moltes gràcies per tota la feina feta en aquests blocs conjunts que hem pogut fer en aquesta... en aquest 3CAT Info, abans Catalunya Informació.
0: Gràcies a tu per ser-hi. Ha sigut un plaer també haver compartit antena amb el Marc Andrés dels esports.
1: Ara sí, va, parlem d'esports, parlem de l'últim quilòmetre del Tour de França femení i parlem de Nice. Anem cap a Nice. Isaac Vilal, enviat especial de 3CAT Info al Tour. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Triangle vermell de l'últim quilòmetre per Demi Vollering, que està rodant en solitari i ha atacat els últims metres de l'últim pas pel Coll d'Ese. Ha deixat enrere quasi a Nevia Doma les dues primeres de la general, que estaven lluitant frec a frec per emportar-se aquest Tour de França, però Vollering està més forta els últims metres, se n'ha anat en solitari i ja en el descens ha acabat d'obrir un forat definitiu. La neerlandesa amb un minut d'avantatge respecte de Nevia Doma i el grupet que venia per darrere, que ha acabat atrapant a la polonesa en aquest grupet, i és Elisa Longoborghini, que serà tercera de la general, i també hi és Paula Blasi, la catalana. Atenció, que ha començat el dia com a setena classificada de la general, s'ha beneficiat de la caiguda i del molt temps que està perdent Marlen Reuser, gairebé 6 minuts que està perdent, per tant, de la setena passa a la sisena posició virtual en el moment en què Demi Vollering creua la línia d'arribada, es proclama campiona d'aquest Tour de França 2026, segon Tour de França per Vollering, i com deia Paula Blasi, que està superant Reuser a la general, però és que a més es podria situar cinquena, perquè Cedrine Kerbaol, la francesa, que ara mateix és qui està just per davant de Blasi a la general, li treu 31 segons i està perdent gairebé un minut respecte a Paula Blasi. Per tant, faltarà la confirmació de les classificacions definitives, però amb aquestes últimes referències ja quilòmetre, Paula Blasi, que podria la cinquena posició final. Ara mateix, la imatge de Vollering, mallot groc, aixecant la bicicleta al cel de nit.
1: Sembla que tenim certs problemes amb l'Isaac. No intentem perdre la connexió, a veure si el podem recuperar, per veure si podem narrar aquest final de Tour de França de Paula Blasi, que, com deia l'Isaac, sembla que pot acabar en cinquena posició. En cinquena posició, veurem si pot acabar Paula Blasi cinquena o si aconsegueix al final Kerbaol retallar una miqueta i Paula Blasi és setena. No sé si podem connectar amb l'Isaac i explicar com acaba aquest Tour de França per Paula Blasi.
2: Marc, ara mateix, mira, esprintant Paula Blasi, que aconseguirà la segona o la tercera posició de l'etapa. Paula Blasi esprintant, a veure si rasca uns segons de bonificació. Doncs mira, la segona posició per ella, després de Demi Vollering, que ha arribat a 1 minut i 7 segons, i ara haurem de comptar si passen 31 segons fins que no arriba Cedrine Kerbaol. Paula Blasi, que ara passa per aquí davant nostre, s'atura exhausta la ciclista catalana. I per darrere, a veure si tenim les imatges amb la confirmació de que Cedrine Kerbaol està perdent més de mig minut respecte a Paula Blasi, per confirmar que la catalana, l'hauran d'esperar també, que arriba Reuser molt més tard per tenir aquesta confirmació oficial, però vaja, Paula Blasi cinquena en aquest Tour de França que s'emporta Demi Vollering.
1: Doncs moltes gràcies, Isaac. Evidentment, ara molt pendents de totes les reaccions a Demi Vollering, també de Cassia Nievadoma, també de Paula Blasi, que hem d'esperar per confirmació oficial, però encara podem veure-la potser en cinquena posició. En principi, ha acabat en aquesta cinquena posició, però esperarem a tenir tota la confirmació oficial i les classificacions per confirmar aquesta cinquena plaça de Paula Blasi al Tour de França que s'ha endut Demi Vollering. Parlem ara de futbol perquè d'aquí pocs minuts, de fet, a partir de les 7 de la tarda, tenim una cita amb el futbol català en directe per Esport 3, la final de la 40a edició del torneig històrics entre el Badalona i l'Europa, una final que s'està jugant a les instal·lacions del Martinenc. I allà hi tenim el Joan Fitó. Hola, Joan, bona tarda.
4: Què tal, Marc? Bona tarda. Un partit que és a punt de començar. Tot just estan saltant al terreny de joc els suplents de tots dos equips, també els titulars a punt de fer-ho, al capdavant els àrbitres, un municipal de Guinardó que presenta una bona entrada, diverses samarretes de l'Europa. Avui el principal favorit s'enfronta al Badalona. El Badalona, que és l'equip amb més trofeus d'històrics, un total de 7, i una final inèdita. Per tant, final inèdita. Aquí els històrics salten ara mateix els equips al terreny de joc. Aquí al Guinardó començarà a les 7 aquest Badalona-Europa.
1: Gràcies, Joan. Aquesta cita del futbol català, aquesta cita dels històrics, no serà l'única cita del futbol català d'avui, perquè recordem que aquest vespre el Sabadell tanca la seva pretemporada tot just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Mentrestant, en clau blaugrana, avui ha parlat l'entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, i ho ha fet sobre Rodri.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
1: Un tècnic del City que ha deixat clar que Rodri està citat dimecres per tornar als entrenaments del Manchester City i que ells l'esperen, no hi ha cap actualització. Mentrestant, en aquest sentit, avui Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, tres mundialistes, han escurçat les seves vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper.
3: Trescat Info.
6: Molt bona tarda, són les 7.

Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar a la formulació d'un pla totalment nou. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern diu que estudiarà i incorporarà aquelles que considere que són viables. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza, que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui el primer ministre, no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta marcat pel president nord-americà. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari que està situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta amb l'herència jueva les ruïnes de Sebastia, al nord de la Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen d'estar manipulant la història. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant d'aquesta espiral dels combats, el Papa Lleó XIV ha demanat

0: municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant de la proximitat de les flames. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al vespre i la nit. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar dimecres sense la protecció d'unes ulleres homologades. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que funcioni i que els danys a la retina poden ser irreversibles. Pel que fa als establiments turístics, molts han arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, sobretot per la nit del dimecres, dia 12.
1: Esports.
2: Demi Vollering guanya el seu segon Tour de França femení després d'imposar-se amb autoritat a l'última etapa. A l'última ascensió al Coll d'Ese, la neerlandesa ha atacat i ha deixat enrere la polonesa Neva Doma i al final li ha acabat traient més d'un minut. Paula Blasi, en aquesta etapa, ha aprofitat per escalar dues posicions. La catalana ha acabat cinquena en aquest Tour de França. A aquesta hora comença a disputar-se la final del torneig d'històrics amb partit que s'està matent en directe per Esport 3. Aquesta final s'enfronta al Badalona, que busca el seu vuitè títol, contra l'Europa, que busca el seu segon. I també en futbol, l'entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha dit en roda de premsa que ell espera a Rodri, el futbolista que pretès pel Barça, dimecres per entrenar-se. Maresca diu que no hi ha cap actualització.
0: Tarda encara càlida amb sol arreu, algunes nuvolades, possibilitat d'alguna tempesta a mitja tarda a l'Alt Pirineu de cara a un començament de setmana amb un dia variable, amb núvols, clarianes i la possibilitat de tempestes al Pirineu i als ports.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. El govern ha fet públic avui que el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, ha rebut més de 12.000 al·legacions i que ara l'Institut Català d'Energia les estudiarà per mirar d'introduir les aportacions que consideri tècnicament viables davant de la forta oposició que ha generat aquest pla. Posteriorment, apunte, s'obrirà una segona informació pública per validar aquests canvis. El Plater és un pla normatiu, té un caràcter vinculant, decideix les zones aptes per instal·lar-hi parcs eòlics o fotovoltaics, ha generat un gran debat sempre i ha rebut l'oposició d'ajuntaments, consells comarcals, entitats ecologistes i associacions agràries, entre altres. Ens aturem uns minuts a 3CAT Info a fer anàlisi d'aquesta qüestió i és per això que podem saludar a aquesta hora a Pep Sales, enginyer agrònom i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la seva tesi sobre transició energètica. Senyor Sales, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per atendre aquesta comunicació aquesta tarda de diumenge d'agost amb 3CAT Info per centrar-nos en aquesta qüestió. La primera pregunta, l'ha sorprès l'anunci que ha fet avui la Generalitat?
3: Bé, la veritat no, perquè d'alguna manera estava anunciat el procediment que se segueix en tot el Plater des de ja fa molt de temps, anys. És bastant transparent, aboga molt per la... per la participació i per la involucració, i justament ja s'havia anunciat que les singularitats, no, dels municipis s'incorporarien en la fase d'al·legacions i, per tant, ja s'esperava, d'alguna manera, que hi hagués un gran volum d'al·legacions perquè formava part una mica, jo, pel que tinc entès, que tampoc no hi he estat vinculat, del que s'ha anat explicant als municipis i als consells comarcals al llarg d'aquests anys, no?
0: Un gran volum d'al·legacions, com ara vostè diu, 12.000. Això l'ha sorprès o no, tampoc?
3: Bueno, no és un tema per mi, i insisteixo que jo no hi he participat i, per tant, hi ha aspectes potser molt de detall, de procediment, que se'n poden escapar, però jo no em quedaria tant amb el número quantitatiu, sinó el qualitatiu. És a dir, hem d'entendre que no tenen per què ser totes les al·legacions, no sabem si són a favor o en contra, o matisacions, o només a nivell de detall tècnic, si són al·legacions, esmenes a la totalitat, o senzillament, escolta, ara jo quan ho aterrem al meu municipi veig que el que sigui. Per tant, jo crec que s'ha de fer una mica de prudència. Jo crec que és un senyal de salut democràtica que finalment, no finalment, sinó que una vegada més, doncs el debat territorial d'implantació de renovables, que és evident una qüestió que a Catalunya sempre ha portat molta cua, no? Doncs que hagi generat 12.000 al·legacions vol dir que hi ha hagut moltes persones, molts col·lectius, molts ajuntaments que s'ho han estudiat i que n'estan prenent part, i s'ha d'entendre que al final, encara que els processos, doncs, quan hi ha molta participació, es poden allargar i a vegades es mesclen interessos, doncs, més a vegades ideològics o més empresarials o més sectorials,

0: etcètera, etcètera, que el gran gruix intentarà sempre aportar al·legacions constructives. No? Jo vull quedar-me amb aquesta idea, però que insisteixo que no que desconec i que fins que no es faci una avaluació d'aquestes al·legacions, doncs que una mica de prudència, perquè sí que són moltes, però això pot ser molt bona senyal. No té per què concloure's de que n'hi hagi moltes, de que hi ha molta oposició.
1: Volem aprofitar l'expertesa que té vostè en aquest àmbit per fer referència a aquest pla TER en concret, que és un pla que vol organitzar el territori per implantar aquestes energies renovables, bàsicament l'eòlica o la fotovoltaica. S'assegura que es compleixen els objectius previstos els pròxims anys, com sempre hi ha el debat al territori, que ara també fèiem referència, però que és una altra carpeta a analitzar les pròximes setmanes i mesos. Però és una manera adequada la que es fa, això d'elaborar un pla per decidir on s'han de posar plaques o molins per generar aquestes energies? Com sempre, pot topar amb la ciutadania d'aquell punt del país. S'està fent sí. Bé? Està ben plantejat aquest pla-TER?
0: És bona pregunta. De fet, jo ara porto bastant de temps que no estic aquí a Catalunya i sí que intento doncs, estar al cas de les qüestions, i la primera qüestió que m'ha sobtat és que es faci, perquè no és estrictament necessari. De fet, enlloc es fa. Perquè la instal·lació d'energies renovables és una activitat que està regulada per les lleis sectorials i, per tant, hi ha suficient solvència jurídica, no? I drets per part de promotors i per part doncs, dels propietaris, per exemple, perquè puguin fer el desplegament de renovables d'una manera ordenada. Per tant, el pla-TER és necessari? No és necessari.
1: I per què creu que s'ha fet?
0: És desitjable. És desitjable. És desitjable per què? Perquè el pla-TER fica els objectius al 2050, que probablement també s'han de posar en horitzons temporals més curts, i que no hem d'oblidar que quan estem parlant d'energies renovables no estem només pensant en allà on hi haurà físicament la instal·lació, sinó, per exemple, les infraestructures, les xarxes elèctriques d'evacuació, igual que un polígon industrial o un nou desplegament urbanístic es necessita una línia perquè la gent s'hi pugui connectar per consumir, doncs igualment es necessiten xarxes en els llocs de generació perquè es pugui connectar, en aquest cas no per consumir, sinó per injectar. No? Per tant, que des de la ciutadania, des del govern, des dels agents socials, fiquem llums llargues. Escolta, el 2050 com hem d'estar? Perquè si no ordenem el territori, ens l'ordenaran, perquè ja hi ha un marc legal que permet fer-ho sense necessitat del pla-TER. Per tant, si no ho fem nosaltres, ens ho faran, i potser ens ho fan d'una manera doncs, que no ens agrada, benvingut sigui un instrument d'ordenació territorial que no només té en compte la part de generació, sinó, al final, doncs, els corredors d'evacuació de les xarxes elèctriques, etc. Per tant, és important per fer confluir doncs, tots els interessos, que són múltiples i variats, i a vegades contradictoris, pel desplegament de renovables, i no només de renovables, perquè estem parlant, quan parlem d'energia, a vegades parlem només d'electricitat, i l'electricitat és un terç del total d'energia que parlem i que consumim. Per tant, quan parlem de renovables, és una petita part del problema que tenim, que és un problema d'una magnitud que se'ns escapa. Però, bueno, per petita que sigui, és important, perquè, a més a més, té aquest efecte sobre el territori. Per tant, benvingut sigui el pla-TER, tot i que no és necessari, des d'un punt de vista conceptual, altres territoris no el tenen, però jo crec que sí que ens hem de satisfer de que existeixi, perquè ordena, delimita, posa topalls, no treu que al final sempre darrere d'un projecte haurà d'haver-hi l'acceptació del propietari d'aquell terreny, és a dir, no el pla-TER no obliga o no és una via verda, un semàfor verd, perquè, escolta, un terreny que estigui en una zona apta, doncs ja segur que s'hi farà. No, si al final el propietari no vol, allò no s'hi fa. Per tant, l'última decisió sempre és el del propietari. I, per tant, jo crec que això és una cosa que a vegades no es veu i per mi també és molt rellevant. No? Per tant, és realment complexa, com deies. Té molts matisos, però jo li donaria la benvinguda.
1: Llavors, a banda d'aquesta ordenació que vostè ara apuntava, o això té posar topalls al projecte, per què creu que s'ha fet? Per fer com una mena de sondeig al territori, com un globus sonda, per veure què podia dir la ciutadania?
0: No, s'ha fet per un mandat democràtic, i s'ha fet perquè és una evidència que a Catalunya ja no d'ara, sinó des de fa... tot i que vam ser potser el primer territori en què va posar-se un aerogenerador i vam tenir empreses molt pioneres, no? Com va ser Ecotècnia, per exemple, doncs en aquest segment, a Catalunya sempre ha costat molt tot el tema d'implantació de renovables i, per tant, davant del no pla, doncs, escolta, benvingut sigui fer el pla. Per tant, no és un globus sonda. Bueno, jo insisteixo que jo ho veig una mica com a observador i tampoc sense haver estat aquí aquests darrers temps, però jo crec que no és un globus sonda, que és un exercici de resoldre. Després serà més eficient o menys, o aconseguirà en major o menor mesura, però ha portat un debat al territori que fa que la gent també agafi corresponsabilitat de l'energia que consumim. Perquè, clar, a vegades sembla que això que sigui opcional, no? I home, nosaltres tenim uns hàbits, no? Unes activitats econòmiques, de mobilitat, domèstiques, que consumeixen energia, que tenen uns impactes. Per tant, semblaria raonable, almenys a mi m'agradaria viure en un país en què la societat assumeixi la corresponsabilitat dels efectes negatius d'allò que té, no? I senzillament, amb el món de l'energia, tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Ara, dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: De fet, vostè ja ha esmentat aquest objectiu marcat pel 2030, d'aquest 50% d'aquesta energia elèctrica que hauria de provenir de fonts d'energia renovable. I som lluny, i som a prop, els catalans? Anem tard? Tenim molta feina a fer?
0: Estem extraordinàriament a la cua d'Europa. El còmput a nivell d'objectius vinculants se'ns sumen al conjunt de l'Estat i com que l'Estat va molt per sobre, doncs fa que la nostra contribució, diguéssim, per sota la mitjana queda diluïda i en conjunt l'Estat espanyol compleix i es creix els objectius. Si féssim el zoom a Catalunya, el que passa és que com a regió no tenim objectius vinculants, més enllà de la pròpia llei del canvi climàtic, per exemple, que ens vam dotar, que va ser pionera, per cert, o d'altres decisions que com a societat decidim, no? Però no ens és vinculant davant d'un altre organisme, no? Per tant, dit això, el que sí semblaria raonable és que si en general, doncs Catalunya té un pes entre el 20 i el 25% en molts aspectes, no? Del conjunt de l'Estat, en PIB, en demanda d'energia, etc, doncs semblaria raonable que la contribució catalana en renovables estigués com a mínim en aquest mateix percentatge. I això no és així. Estem extraordinàriament per sota i és una qüestió que moltes vegades es fa, no sé, se'n parla molt i la resultant és que al final no es fa res, no? O es fa molt poc. I jo crec que això és també una reflexió que com a país hem de fer. És a dir, és a dir, realment la majoria de la població ho vol, això, o no? Perquè a vegades els interessos particulars, els interessos generals, a vegades es sobredimensionen o s'infradimensionen i al final la resultant acaba sent, a vegades, doncs, no l'opció majoritària del país. No? I clar, i aquest debat potser ara, amb el Plater i el debat que s'hagi sorgit, no?, de les al·legacions, que m'imagino que al darrere de cada al·legació doncs, hi ha hagut persones, treballs, hi ha hagut doncs, dinàmiques, que ha fet que això es parli, no? I per tant, jo no sóc optimista, en el sentit de que anem tard, estem amb els objectius extraordinàriament per sota dels que ens tocaria, i ja no dic dels desitjables, però bé, benvingut sigui si serveix per repartir la situació.
1: I si ens ho permet, fent una mica de futurologia, sabem que no té una bola de vidre, però el Plater, si s'arribés a aplicar, garanteix un canvi de model?
0: El Plater com a tal, no. El Plater és una peça d'un procediment complex en el que al final, perquè acabi havent-hi un projecte d'energies renovables, s'han de donar una sèrie de condicions. És a dir, per començar, ha d'haver-hi xarxa elèctrica, és a dir, ha d'haver-hi capacitat, no només la xarxa, sinó capacitat perquè quan demanes la connexió aquesta estigui disponible. I avui en dia tenim capacitats pràcticament zero amb tots els nusos, a molts d'usos del país, tant de demanda com de generació. Ha d'haver-hi una lògica econòmica al darrere dels projectes, és a dir, avui en dia, diguéssim que fer renovables a l'Estat espanyol no surten els números, Per què? Doncs perquè n'hi ha tanta que les hores solars els preus s'enfonsen. No, és un altre debat, no vull entrar-hi ara, però diguéssim que avui en dia la viabilitat econòmica d'aquests projectes està molt qüestionada i, finalment, ha d'haver-hi l'acceptació per part de la propietat d'un lloc on es vulgui fer un projecte. No? Per tant, el Plater, sent necessari, ni molt menys és suficient. El Plater ordena, diu, escolta, en molts de llocs no es pot fer, en alguns sí, amb alguns sí, amb algunes condicions, que això pot ajudar a que en el procés de tramitació, doncs, d'alguna manera, doncs, ja es tinguin alguns criteris de sac i considerats, però perquè acabi passant l'efecte físic de que s'injecti un electró produït per energia solar, per exemple, el procediment és que hi hagi accés a la xarxa, és a dir, que hi hagi xarxa, que aquesta xarxa tingui capacitat, que hi hagi un model econòmic que permeti que qui promou aquell projecte, doncs, li surtin els números i el vulgui fer, que es faci tota la tramitació urbanística, ambiental, etcètera, etcètera, i que finalment, o en un moment inicial, perquè és des del moment inicial en què s'ha de demanar l'acceptació del propietari, de la propietat, doncs aquesta es dongui, no? Per tant, estem pensant que projectes de duració, des de que es pren la de jo vull fer això aquí fins que acaba passant, doncs podem estar parlant de mitjanes de 4, de 5, de 8, de 10 anys. Per tant, el Plater és una fase molt inicial que ordena i que d'alguna manera, fins i tot, jo sempre l'he entès com una eina més aviat orientada a preservar el territori. I, en canvi, a vegades em sorprèn que el discurs sembla que sigui una eina d'atac contra el territori, no? I jo crec que si ens posem en el terreny de valors, tothom entén que les coses, escolta, s'han de fer, i s'han de fer de manera endreçada i ordenada, i jo crec que el Plater juga en aquesta lliga. Sense haver entrat, insisteixo en els detalls, i segur que hi ha molts casos particulars de municipis, de terrenys, de propietaris que han vist un mapa, han vist un atac i han dit, hòstia, què és això, no? I s'entén. Per això ara les al·legacions, doncs, hi haurà aquest procés, no? Però sortint de la particularitat d'un cas concret, com a instrument de planificació del país a mig llarg termini, probablement amb necessitat de fer objectius més a curt i moltes més coses, però jo crec que és una eina fonamental de país i que benvinguda sigui la participació si és constructiva i si té en compte, que a vegades doncs no sempre passa, si es té en compte la realitat tècnica d'aquesta tipologia de projectes i la realitat econòmica. Per exemple, quan nosaltres a vegades plantegem posar autoconsum a les cases, fa més de 10 anys que en tinc, per tant, sé perfectament de què parlo. Clar, és molt interessant pel qui ho fa, però des del punt de vista del cost de producció d'energia per megawatt hora és molt més car que una instal·lació, per exemple, centralitzada. Per què? Doncs per un tema d'economia d'escala, d'operació, de manteniment, d'orientació, etcètera. No? Per tant, quan parlem d'implementació de projectes d'energies renovables, no podem pensar només en la dimensió d'ocupació de territori. Hem de pensar també, escolta, a quin cost voldrem l'energia? Perquè després tenim la qüestió de la pobresa energètica, tenim la qüestió de la competitivitat de la indústria. Per tant, hem de tenir energia sense emissions i, a més, tan econòmica com sigui possible. Perquè d'això en depèn la renta de les famílies. D'això en depèn que la indústria doncs vulgui quedar-se a Catalunya i doni llocs de treball de qualitat, etcètera, etcètera. Hem de pensar també en la seguretat energètica. Jo aquests anys per feina he estat molt vinculat en el debat a Europa i avui en dia el debat a Europa al voltant de l'energia és la seguretat física. I per tant, des d'aquest punt de vista, el que avui està ordenant el debat a Europa des de Catalunya no ho podem obviar. Jo la sensació quan tinc a vegades de tornar aquí és que ens estem centrant en una part que sent important és la part petita del problema. I n'estem fent una autèntica muntanya que, insisteixo, que s'ha de fer. Però també s'han de fer les altres parts, que són les substantives amb la qüestió energètica. I que la sensació és que el debat a Catalunya amb energia tot depengui de si es posa un panell o no es posa un panell. I és que, de debò us ho dic, és a dir, la meva experiència personal des dels darrers anys és que els debats grossos avui en energia estan en una altra dimensió. I Catalunya ha de decidir, i la societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi. I ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica, no? I jo crec que el plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim. I per tant que el plàter no desviï l'atenció de les altres qüestions substantives que en matèria d'energia estan plantejades a Europa i que, per tant, si nosaltres tenim vocació d'europeus, també hauríem de plantejar-nos. I, en canvi, amb aquestes altres qüestions, mirem cap a una altra banda.
1: Una última qüestió, senyor Sales, perquè que és un tema complex, salta a la vista amb aquestes 12.000 al·legacions, com vostè bé diu, amb una història darrere de cadascuna d'elles, però els arguments dels opositors al plàter en són molts. Critiquen la ubicació, per exemple, de les instal·lacions, que no es té en compte el consum de proximitat, que s'afavorirà també els grans oligopolis elèctrics. Hi ha molts arguments en contra. El seu instint que li diu, s'arribarà a un consens? Com s'hi pot arribar a una entesa?
0: El meu instint el que em diu és que hi ha un procés democràtic, que són les eleccions, en les que qui té la responsabilitat ha de liderar i prendre decisions sabent que no sempre agradaran a tothom. I, per tant, si hi ha propostes alternatives, doncs, escolta, ara venen cicles electorals, doncs que cadascú voti conscientment a qui consideri. I, per tant, si al final ja s'ha de prendre una decisió, tinc molt clar que la governança del procediment ha de ser molt participatiu, però al final algú ha de prendre la decisió i per això existeix els governs. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que l'ordre és aquest, no? És a dir, participació social al màxim, participació també tècnica i científica, perquè ha de complementar i a vegades matisar i circumscriure alguns dels plantejaments, perquè, per exemple, poden ser inconsistents d'un punt de vista tècnic, i per tant, encara que es puguin entendre, doncs, si és una qüestió que, escolta, és que no és possible perquè tècnicament s'està dient una cosa que no pot ser, doncs, bueno, es podrà entendre o no, però allò, evidentment, no suma. Per tant, ha d'haver un filtratge o un diàleg entre la dimensió més científico-tècnica i la dimensió més social. S'han de garantir tots els procediments, triguin el que triguin, que a vegades això és un problema, no? Perquè hi ha qui voldria anar molt ràpid. Bé, fem-ho bé, però fem-ho. No té sentit ara una moratòria. És a dir, ara s'ha iniciat el procés, fixem-nos l'objectiu d'aquestes 12.000 al·legacions, doncs que en un any es puguin estar resoltes. I dic un any, ara independentment dels cicles electorals municipals que tenim a primavera de l'any vinent, etcètera, etcètera, que podria ser una bona ocasió, per cert, perquè a nivell de municipi, escolta, les diferents propostes que confluiran a les eleccions es posicionin, no? Perquè jo crec que també ha d'haver-hi una legitimitat democràtica per part de tothom, dels que estan a favor i dels que estan en contra. Una legitimació democràtica vol dir que al final els que tinguin la representació hagin assumit aquelles hipòtesis. En el moment que toca, que és també quan es vota. No només, però també. Per tant, l'instint que em deies, jo crec que si hi ha lideratge i el procés es garantitza a nivell de transparència, a nivell de participació, a nivell de sensibilitat, jo crec que no tenim alternativa a arribar a un acord.
1: Doctor Sales.
0: No tenim alternativa.
1: Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per les seves explicacions. Sempre és un privilegi poder escoltar la gent que en sap. Gràcies per parlar amb 3CAT Info. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Feu una feina fonamental en aquest procés, també, als mitjans de comunicació. Per tant, agrair-vos l'interès que li doneu a la temàtica.
1: Entre tots, el gra de sorra de cadascú. Bona tarda.
0: Perfecte. Bona tarda.
1: Quatre minuts i seran 7:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara amb l'Oriol toquen...
2: Esports.
3: Comencem amb esport en directe perquè tenim en joc la final del torneig d'històrics del futbol català, que s'està disputant el SEM Guinardó entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó, bona tarda.
4: Què tal, Oriol? Bona tarda. Un partit que és ara mateix al minut 22 i que l'Europa ha encarrilat des de ben d'hora, que guanya per 2-0, fent valer el conjunt avui de vermell escapolat, també és escapolat al Badalona, la seva superior categoria. Recordem l'Europa Primera Federació, el Badalona Tercera Federació. S'ha avançat el conjunt de Josep Maria Jané al minut 8 amb un bon gol de Marc Anglès, un xut creuat des de la frontal. Al minut 22 també gol de Flavio. Per tant, l'Europa que fa valer la seva superioritat seria, en cas de confirmar-se la victòria, tot just estem a la primera meitat, el segon títol per l'Europa d'aquests històrics. Ara mateix, com et deia, minut 23, de moment val el gol de Marc Anglès, també el de Flavio, els dos gols de l'Europa, Europa 2, Badalona 0, en aquesta final dels històrics aquí al Guinardó.
3: Moltes gràcies, Joan. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Nice. És el segon Tour que guanya Vollering. Es va endur el del 2023 i enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. La catalana Paula Blasi, d'altra banda, ha acabat l'etapa en segona posició a poc més d'un minut de Vollering. Amb aquest resultat puja dues posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en cinquena posició.
5: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer pòdium l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, des igual, vés a pel podi a Elisa, i ara, jo, les coses poden canviar.
3: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, Blasi no ha pogut superar l'Alemanya ni de Maia. Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay... tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
2: 3CAT Info.
3: Tornem al futbol. El Sabadell tanca la pretemporada avui, just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt ballesà visita l'Olot en un enfrontament que comença a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Acabem recuperant que el Barça avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan García, Eric García i Anthony Gordon, han escurçat les vacances després del Mundial i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. A aquesta hora destaquem que diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar a la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern diu que estudiarà i incorporarà aquelles que consideri viables. Israel rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza i que Hamas va acceptar. El primer ministre Benjamin Netanyahu alega que no es retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant de l'espiral dels combats, el papa Lleó XIV demana als dos bàndols que els atacs no afectin població civil. I des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina superen ja els 10.100. L'última setmana se n'han capturat 365, segons dades facilitades pel Departament d'Agricultura. De les 460 mostres que s'han analitzat, dues han resultat positives. I en els esports, aquesta hora, Oriol Coral, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Oriol?
2: Destaquem que la ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se la polonesa Nevia Doma a l'última etapa, inici final a Nisa. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició.
1: Tarda encara amb temperatures altes de fins a 35-36 graus, superiors a l'interior, on poden arribar als 40. Encara alguna esgarrapada de sol, però nuvolades inofensives que poden portar alguna tempesta a l'Alt Pirineu. Poc després que avui al matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran aquelles que siguin tècnicament viables, alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix. Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilar de Mulls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un plàter nou, davant del projecte normatiu que, segons ells, ha recollit més al·legacions a la història de la Generalitat. N'ha parlat a 3CAT Info.
3: El que passa és que el que volem és fer-ho ben fet, i ho volem fer-ho d'una manera equitativa. I el que no pot ser és que en un municipi de 890 veïns ens obliguin a generar la potència d'una quarta part de la ciutat de Barcelona. Ens poden demanar que fem, que nosaltres generem dues vegades el que se li demana a la ciutat de Girona.
1: Xavier Sánchez, alcalde de Viladecens, al Gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter, recorda també en declaracions a aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant, per si arriba el cas, constituir-se com a entitat jurídica.
3: Que el que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Pla Ter i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar de veritat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem als jutjats o als tribunals d'allà on acabi.
1: El conflicte sobre el pla no se centra tant en si cal augmentar o no les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, a la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar amb el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà ara fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Netanyahu, que havia mantingut el silenci durant tot aquest temps, avui ha deixat ben clara una cosa. No ho pensa fer.
4: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten un parell de mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre israelià ha afirmat taxativament, i amb ironia, la podreu escoltar, que no permetrà mai la creació d'un estat palestí.
4: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i que no hi posi traves per motius electorals, segons que ha explicat a l'organització a l'agència de notícies France Press. Un govern israelià que vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí fent servir ara com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit parar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel ha despertat indignació fins i tot entre arqueòlegs israelians. Sebastià, Jordi Brescó.
0: Malgrat a Sebastia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
5: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
0: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shave en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
6: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
0: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic, Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. Davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet avui una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han mort i una quarantena han quedat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. Rússia, que cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a aquesta guerra. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los, per exemple, amb incentius econòmics. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
8: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
9: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
8: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
9: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
10: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
11: Ты всегда ставил себе высокие цели.
8: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
11: Присоединяйся к своим.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 3 minuts i seran 3 quarts de 8 de la tarda. La Generalitat Valenciana ha ordenat avui a la tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant de la proximitat de les flames d'un incendi. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema ESAlert, un incendi forestal que afecta principalment la zona de Tírig i que ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. L'Agència Estatal de Meteorologia creu que les ràfegues de vent afluixaran de cara avui al vespre i nit, cosa que facilitarà les tasques d'extinció. L'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, s'ha mostrat optimista davant de l'evolució del foc.
13: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
1: I al Canadà, a l'oest del país, a la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al país. A 3 dies per l'eclipsi solar dimecres, els experts insisteixen que cal veure'l amb totes les garanties, amb els ulls ben protegits per poder-lo gaudir amb total seguretat. Això vol dir, només es pot mirar amb les ulleres homologades per fer-ho, per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. També recorden que no hi ha cap mètode casolà que eviti els danys a la retina i per això els especialistes recomanen fer-les servir en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot a la fase de totalitat, l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu, però com que no se sap exactament quan pot durar, això ens tornaria a posar en risc. El doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, ens ha explicat.
14: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota. Però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió, o sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
1: Pel que fa a l'ocupació, motiu de dimecres vinent per l'eclipsi, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i les de Ponent, on l'observació serà millor. A la majoria dels casos s'han fet amb mesos d'antelació, més a més, com per exemple el que ha passat al parador de turisme de Lleida, com ens ha explicat avui al matí el seu director, en Miquel López.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes, però com que de gustos n'hi ha molts, també hi ha molta gent que ja n'està farta de sentir-ne parlar tant de l'eclipsi. I és que els últims dies les xarxes socials, els mitjans de comunicació, Les institucions han omplert l'espai informatiu de continguts i continguts sobre aquest fenomen. No tothom, però, ho està rebent amb el mateix entusiasme. Avui hem anat a veure què pensaven alguns ciutadans que estaven passejant per Barcelona.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats, aquest eclipsi, i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
1: Cristina Sánchez, sociòloga, professora de la Universitat de Girona, ha explicat al suplement d'estiu avui al matí a Catalunya Ràdio amb la Marina Laminos que la varietat informativa és important per no viure en una societat que tingui un pensament únic.
19: A la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers. Molt més divers, no s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa, en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit.
1: També ha afegit que estar informat no implica haver de seguir tots els temes d'actualitat, que no cal saber-ho tot. Segons Cristina Sánchez, en un context en què rebem tantes i tantes notícies de manera constant i per múltiples canals, desconnectar també és una opció. A Rescat Info, però, no podem parar. Notícies, trànsit, temps... Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Jaume. I és que els que no paren tampoc són els cotxes. Ara mateix les retencions les trobem i a intensitat, que no retencions ben bé, a l'AP7, a Vallbona de Vilanova del Vallès, perdó, en sentit sud. També a l'N240 Montblanc, en sentit nord. A la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit nord, per un accident entre dos cotxes, hi ha només un carril obert. Hi ha llargues cues a la C31 i, posteriorment, C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. També a la G600 a Blanes, en sentit nord, a la C32, a Sant Andreu de Llavaneres, en sentit sud, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, i també a la C35, a Maçanet de la Selva, en sentit sud. Finalment, per obres i a retencions, a la ronda de dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, a la sortida 5, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: El temps. Eloi Cordomí.
21: Estem tenint una tarda molt càlida avui. La temperatura s'ha enfilat fins als 39 graus a molts llocs de les comarques de Girona. Per exemple, Anglès, a la Selva, a la Bisbal d'Empordà, també 39 a Banyoles, i destaquem els 40 graus pràcticament que s'han assolit a Castelló d'Empúries. També tenim tempestes que s'estan formant sobre l'Aragó i que estan arribant desgastades a les comarques de Ponent. Tot i això, poden deixar algun xàfec puntualment fort, fins i tot de cara al vespre o primeres hores de la nit podrien arribar-ne a l'Alt Pirineu. Demà s'espera un dia variable, amb molta calor, molta xafogor aquesta nit. En aquest sentit, tenim un avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i és que justament en aquestes zones del sud del país, demà es formaran força núvols baixos que incrementaran la humitat i, per tant, la sensació de xafogor. La idea és que durant el matí aquests núvols poden anar apareixent en altres llocs de Catalunya i fins i tot podrien arribar a deixar petits ruixats molt dispersos, semblants als que hem tingut avui. A la tarda s'espera una mica més d'activitat tempestuosa al Pirineu i també al voltant dels ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en pròxims dies, sembla que durant pràcticament tota la setmana es mantenen els ruixats de tarda al Pirineu, potser també les comarques de l'oest, i les temperatures continuaran sent altes. 3Cat Info.
22: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres a la tarda.
2: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, ha demanat que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del seu municipi quan hi hagi cues a la Nacional 240 o a la P2. Això provoca greus embussos a Montblanc, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb la 27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
23: La rotonda on convergeixen l'ENA 240, l'accés a la P2 i la C14 a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla gairebé tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Només ha faltat que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat anul·la un dels carrils a la sortida de Montblanc per la P2. A la rotonda es produeixen llargues cues que arriben fins a l'autopista i llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar la capital de la Conca de Barberà. Marc Vinyas, l'alcalde.
24: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
23: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es resoldran amb l'enllaç entre l'A27 i la P2.
24: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
23: L'obra està promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. És una obra prioritària, però s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en només un any de funcionament. La meitat les ha registrat el mateix aparell, el que ha instal·lat davant mateix de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixas.
25: El radar que hi ha a l'avinguda de Josep Tarradellas concentra 22.300 multes en gairebé un any de funcionament i això representa el 54% de totes les que s'han posat. Des del consistori apunten que és l'únic dels aparells que ha registrat un lleuger augment de sancions i els preocupa que els conductors segueixin circulant per sobre del permès. Per contra, el radar de Pedret ha reduït notablement les multes, sobretot des que van canviar la velocitat. Sílvia Liu, regidora de Convivència i Seguretat.
26: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
25: Els radars es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han posat una mitjana de 112 multes al dia.
1: Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 animals i s'ha analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. D'aquestes, dues han sortit positives. A la resta de Catalunya, des del dia 1 de gener, s'han capturat gairebé 26.600 senglars. Des de la Generalitat consideren que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, a més en declaracions a aquesta emissora que el cens de la població de senglars al voltant d'aquesta qüestió també ha anat augmentant i ha explicat que el brot podia estar controlat aquesta mateixa tardor.
27: Nosaltres treballem amb la previsió de que aquesta tardor hem de tenir bones notícies pel que fa a aquest objectiu. Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara a futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars de la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
4: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 8.
4: A
0: Esports.
1: Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè tenim al descans la final del torneig d'històrics del futbol català que s'està disputant al SEM Guinardó entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó. Bona tarda.
5: Què tal, Oriol? Bona tarda. Un partit que és ara mateix al descans, com deies, i que domina clarament l'Europa, conjunt de Primera Federació. Avui superior al Badalona, equip de Tercera Federació. S'ha avançat a l'Europa al minut 8 amb gol de Marc Anglès, amb un bon gol, un xut des de la frontal de l'àrea. Al minut 19, Flavio ha fet el 2-0. Al 34, el Badalona reclamava un possible penal, no l'ha assenyalat l'àrbitre, i al minut 35, a la jugada següent, l'Europa, mitjançant Marc Anglès, ha fet el 3-0, que ara mateix hi ha el marcador. Per tant, partit sense massa història, l'Europa fent bons els pronòstics de favorit i, si res no canvia a la segona meitat, doncs el conjunt avui de vermell escapolat guanyarà el seu segon torneig dels històrics. Des del 2010, que no ho feia l'Europa, el va guanyar aquella edició, per tant, 16 anys després, en principi. El conjunt de Josep Maria Jané, si no canvia res en aquesta segona meitat, s'endurà el seu segon torneig dels històrics. Com et deia, el descans, el Guinardó, tots dos equips fent exercicis d'escalfament, els suplents, guanya l'Europa, Europa 3, Badalona 0.
3: Moltes gràcies, Joan. Parlem ara de ciclisme. Perquè la ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Niça. És el segon Tour que guanya Vollering, es va endur també el del 2023, i enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. D'altra banda, la catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició a poc més d'un minut de Vollering. Amb aquest resultat, puja dues posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en cinquena posició. Blasi celebra la segona posició d'avui en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
3: La també catalana Mireia Benito, gregària de Le Court-Pienaar a l'equip Sudal, ha acabat per primera vegada al Tour. Benito admet que no ha estat fàcil en declaracions, també a Catalunya Ràdio.
7: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
3: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
8: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
0: 3Cat Info.
3: Pel que fa al Barça, avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. Ahir el Barça va jugar un triangular a Udine amb victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Ahir Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les lesions. Fermín veu així l'equip.
9: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes. El jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
3: A més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu, l'extrem belga de 19 anys, va disputar l'última mitja hora de joc contra l'Udinese. A Udine no van viatjar, per cert, ni Marc Casador, ni Runi Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo, que marxa cedit al Liverpool. D'altra banda, el PSG va comunicar ahir al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat.
10: Bona nit. Bona tarda, són les 8.
0: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

Els ajuntaments que s'oposen al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebastia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats al Papalló 14, demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant les dificultats cada cop més grans per atreure'n. Ha esgotat el recurs del patriotisme, la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam i pressiona els estudiants universitaris perquè pilotin drons. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí a l'Alt Maestrat davant la proximitat de les flames. D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al vespre i la nit. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció d'un...

0: 7è. I des de les 7 es disputa la final del torneig d'històrics amb el Badalona, enfrontant-se a l'Europa. Ara mateix som al descans. Badalona 0, Europa 3.
1: I al temps estan arribant algunes tempestes per Ponent i també n'arribaran a l'Alt Pirineu, però en general seran desgastades. Demà hi haurà núvols i clarianes a la meitat sud amb algun petit ruixat. A la tarda s'esperen noves tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info. 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: 8 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat aquesta emissora l'alcalde de Vilademuns, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Assegura que el pla actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAN. És un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, reitera que volen que se'ls tingui en compte.
4: Tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest Plater i sempre hem demanat ser part de la solució.
1: El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
5: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plater ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
1: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. I encara a Israel, el govern vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebastià, Jordi Brascó,
7: Malgrat a ser bàstia, hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses...

0: grecs i romans, és l'herència jueva i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arat.
1: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
0: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shave en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
2: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
0: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
3: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30 i 50 mil soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat en el futur, podran emprar també contra el seu veí i enemic Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre russos i ucraïnesos, el papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
4: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència, deixar espai a la diplomàcia i al diàleg, per obrir el camí cap a la pau.
5: I al diàlogo per aprire la strada a la pace.
3: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. I com explicàvem, Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
6: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
7: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
6: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
7: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
8: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
9: Ты всегда ставил себе высокие цели.
6: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
9: Присоединяйся к своим.
10: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
3: 8 i 13 minuts, la Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema ESAlert. L'incendi forestal, que afecta principalment la zona de Tírig, ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. L'Agència Estatal de Meteorologia creu que les ràfegues de vent afluixaran de cara al vespre i la nit, cosa que facilitarà les tasques d'extinció. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta Andalusa, ha mostrat optimisme davant l'evolució del foc.
11: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
3: A l'oest del Canadà, la província de la Colúmbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai aquest país, el Canadà. Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'ha analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu, en declaracions de 3CatInfo, que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres treballem amb la previsió de que aquesta tardor hem de tenir bones notícies pel que fa a aquest objectiu. Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
3: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població.
12: El fet que les persones no estiguin passejant ara mateix per certes zones del medi natural doncs ens ajuda moltíssim a augmentar l'efectivitat i l'eficiència d'aquests mètodes, així com també disminuir el risc de perill, no?, que puguin suposar altres mètodes de captura, com poden ser doncs, els aguaits nocturns o els recorreguts que fan els agents rurals.
3: De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa. És un quart de nou tocats a aquesta emissora amb la emissió conjunta 3CatInfo Catalunya Ràdio, primària de servei. Última hora de la mobilitat a les carreteres i autopistes. Us resseguim amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier. No gaire mobilitat en aquesta tarda de diumenge, almenys no com és habitual. En tot cas, on hi ha retencions és a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de retenció, i també a la Roca del Vallès, també en sentit sud. A l'N240, a Montblanc, en sentit nord, a la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit nord, per un accident entre dos turismes. Hi ha només un carril obert. També hi ha llargues cues a la C31 i posteriorment C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, i també a la C35 a Maçanet de la Selva, en sentit sud, cap a l'enllaç amb l'AP7. I, a més, per obres hi ha retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, a la sortida 5, en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
13: Bona tarda.
3: El temps. A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
14: Estem tenint una tarda molt càlida. Avui la temperatura s'ha enfilat fins als 39 graus a molts llocs de les comarques de Girona, per exemple, Anglès, a la Selva, a la Bisbal d'Empordà, també 39 a Banyoles, i destaquem els 40 graus pràcticament que s'han assolit a Castelló d'Empúries. També tenim tempestes que s'estan formant sobre l'Aragó i que estan arribant desgastades a les comarques de Ponent. Tot i això, poden deixar algun xàfec puntualment fort, fins i tot de cara al vespre o primeres hores de la nit podrien arribar-ne a l'Alt Pirineu. Demà s'espera un dia variable, amb molta calor, molta xafogor aquesta nit. En aquest sentit, tenim un avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i és que justament en aquestes zones del sud del país, demà es formaran força núvols baixos que incrementaran la humitat i, per tant, la sensació de xafogor. La idea és que durant el matí aquests núvols poden anar apareixent en altres llocs de Catalunya i fins i tot podrien arribar a deixar petits ruixats molt dispersos, semblants als que hem tingut avui. A la tarda s'espera una mica més d'activitat tempestuosa al Pirineu i també al voltant dels ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en pròxims dies, sembla que durant pràcticament tota la setmana es mantenen els ruixats de tarda al Pirineu, potser també les comarques de l'oest, i les temperatures continuaran sent altes. 3CAT Info.
15: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
16: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
15: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
17: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
15: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
10: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
3: 8 i 19 minuts a 3 dies, ara ho escoltàvem, per l'eclipsi solar. Els experts insisteixen que cal veure'l amb totes les garanties, amb els ulls ben protegits, per poder-lo gaudir amb total seguretat. Això vol dir fer servir ulleres homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. Recordem que no hi ha cap mètode casolà que eviti els danys a la retina i els especialistes recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, inclús en la fase de totalitat, l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu. Sentim el doctor Pere Romero, és professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a aquesta casa.
18: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però... El que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes i compta és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
3: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació de l'eclipsi serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla Miquel López, el seu director, en declaracions a 3CAT Info.
19: Sempre, en èpoques vacacionals, tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
3: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. Un eclipsi solar de dimecres vinent que genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa a una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on es pot observar i tota mena de continguts relacionats. Així explicaven com ho han viscut alguns ciutadans de Barcelona.
20: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
21: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és la notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
22: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
3: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa, un fenomen que és cada cop més present. Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa.
23: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
3: De fet, l'explicació de la sociòloga va de la mà amb les declaracions d'alguns veïns.
24: S'ha fet massa... una bola, molt gran. Ja no hi eres
0: el lloc, vull dir...
1: Hem fet crear com una mena de necessitat de veure'l, perquè si no ho veus et perds algo que és molt important, important i que, bueno, que no sembla que et canviarà la vida si no ho veus.
0: Que no tornaràs a veure, no?
3: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara falten 6 minuts per arribar a 8:45.
2: Esports.
3: Ho farem amb la crònica a punt de l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona tarda.
4: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè tenim ja la segona meitat, la final del torneig d'històrics del futbol català, que s'està disputant el SEM Guinardó entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó. Bona tarda. No tenim ara el Joan Fitó amb nosaltres. L'Europa que guanya per 2-3 aquesta segona meitat. Aviam si podem parlar amb el Joan més tard. D'altra banda, en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Niça. És el segon tour que guanya Vollering, que es va endur el del 2023. Enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. La catalana Paola Blasi, d'altra banda, ha acabat l'etapa en segona posició, a poc més d'un minut a Vollering, i amb aquest resultat puja dues posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en cinquena posició. Blasi celebra la segona posició d'avui en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
4: A la classificació del mallot blanc, queda que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya ni de Maia. La també catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Piena a l'equip Sudal, ha acabat per primera vegada el Tour. Explica en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un Tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no, caigudes, malalties... Forma part del joc, però sempre que passi en el moment que estem corrent la cursa més important de l'any, realment em sabia molt de greu i era una assignatura que tenia pendent, i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
4: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. I anem ara a l'esport en directe. A la segona meitat tenim la final del torneig d'històrics del futbol català, el SEM Guinardó entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó. Bona tarda.
26: Què tal, Oriol? Bona tarda. I està posant picant el Badalona perquè hem arribat al descans amb victòria comodíssima de l'Europa, 3-0, però en poc més de 15 minutets d'aquesta segona meitat, el Badalona ha retallat distàncies i ara el partit està amb 3-2. Han canviat tots dos equips als 11. Això ha afavorit el Badalona, que només començar aquesta segona meitat mitjançant Pepe Bonilla ha fet el gol per retallar distàncies, el primer gol del seu equip, i pocs minuts després, al 58 de penal, Joaco ha fet el 3-2. Per tant, ara, aproximant-nos al quart d'hora de la segona meitat, s'ajusta aquest marcador. Europa 3, Badalona 2, seria el segon títol de l'Europa, el vuitè del Badalona. Per tant, veurem si el conjunt avui de blau, escapolat, tots dos ho són avui, és capaç de retallar distàncies. Al quart d'hora de la segona, final dels històrics, Europa 3, Badalona 2.
4: Moltes gràcies, Joan. Parlem ara de MotoGP. Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
27: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos y de momento no lo estamos haciendo.
4: Jorge Martín és el líder de la general amb 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 punts del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
2: 3CAT Info.
4: Tornem al futbol. El Sabadell tanca la pretemporada avui, just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Pel que fa al Barça, avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan García, Eric García i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16, al camp del Basilea Suís. Això serà després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Ahir, Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les lesions. Ho explica Fermín López.
5: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
4: A més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu, l'extrem belga de 19 anys, que va disputar l'última mitja hora de joc contra l'Udinese. A Udine no hi van viatjar ni Marc Casado ni Runi Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo, que marxa cedit al Liverpool. Hansi Flick va parlar del central uruguaià després d'acabar aquest triangular.
6: I think Ronald is a great guy and a fantastic player.
7: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
4: D'altra banda, el PSG va comunicar ahir al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat. I acabem amb l'Espanyol, que s'ha entrenat avui a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós de la pretemporada.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

0: Amb els esports hem arribat a 9:15 i a aquesta hora us estem explicant que els ajuntaments que s'oposen al Plater, el pla per a desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. I destaquem també que la UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebàstia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem també que al Iemen hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Moka, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més de 50 ferits. I l'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb la A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. També aquesta hora ja es porta en directe a la final del torneig històric. Oriol Corral, com van les coses? Bona tarda.
1: Doncs ara mateix som a l'aturada per hidratació de la segona meitat. Europa 3, Badalona 2.
0: I pel que fa al temps, estan arribant algunes tempestes per Ponent i també n'arribaran a l'Alt Pirineu, però en general seran desgastades. Demà hi haurà núvols i clarianes a la meitat sud amb algun petit ruixat. A la tarda s'esperen noves tempestes al Pirineu i als ports.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat a Trescat Info l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Assegura Àlex Tarés que el pla actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, reitera que volen que se'ls tingui en compte.
4: Tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest Plater i sempre hem demanat ser part de la solució.
0: El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a Trescat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
5: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plater ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
0: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Dos quarts i cinc de nou, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant tot aquest procés, tot aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que qualifiquen de reiterades violacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, es va reunir fa uns dies amb el líder suprem del país, Mojtaba Khamenei, segons ha anunciat avui l'oficina de l'Ayatolà. Aquesta trobada s'hauria produït a finals de juliol, enmig del misteri sobre l'estat de salut de Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic des que se'l va nomenar successor del seu pare, Ali Khamenei. Ni tan sols va assistir als funerals de l'anterior líder suprem el mes passat. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort durant el bombardeig nord-americà que va matar el seu pare el 28 de febrer. Les paraules de Mojtaba Khamenei sempre s'han difós a través de comunicats sense que se li hagi vist ni tampoc sentit. El president de Pezeshkian no ha confirmat aquesta trobada i fa 3 dies va admetre en una entrevista que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil, declaracions que van afegir més incertesa sobre l'estat de salut de Mojtaba Khamenei. Al Iemen hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Moka, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més d'una 50ena de ferits. Els rebels hutis aliats de l'Iran també han atacat amb un dron una refineria a l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern del Iemen. Es tracta de la primera agressió contra aquesta monarquia des que va firmar el pacte defensiu amb el Pakistan i Turquia divendres passat. Els 3 països han assegurat que l'aliança no va contra ningú, tot i que s'ha firmat amb plenes tensions contra l'Iran a l'Orient Mitjà. Precisament avui el govern pakistanès s'ha mostrat obert a ampliar aquesta nova entesa, que funcionarà com l'OTAN a altres països de la regió. Turquia ha suggerit aquestes últimes hores que un bon candidat podria ser Egipte. Síria anuncia un acord amb Rússia per l'ús de 2 bases russes en territori sirià que a partir d'ara podran fer servir tots 2 països. Moscou les va utilitzar per sostenir el president Bashar al-Assad fins que va caure el 2024. Durant els 13 anys de guerra civil siriana, les bases russes van donar un suport aeri important a les forces del dictador enfront dels rebels, que ara són al poder. Les instal·lacions, el port de Tartus i l'aeroport de Khmeimim, es convertiran, després d'un any i mig de negociacions, en centres conjunts de formació militar. L'acord es deu a la voluntat de Moscou de recuperar les bones relacions amb Síria després que la caiguda del règim de l'Assad, aliat del Kremlin, va suposar un cop important a la influència russa a la regió. L'expresident sirià al-Assad viu exiliat a Rússia i les autoritats sirianes actuals n'han demanat diverses vegades l'extradició, fins ara sense èxit. A l'oest, a l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai, ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, el Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó en part a causa de l'idioma.
7: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de propagació d'una variant del virus que ara mateix no té vacuna. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
8: No hi ha una vacuna que s'hagi demostrat eficaç i es vol utilitzar la mateixa vacuna que s'havia utilitzat a l'oest d'Àfrica perquè es pensa que hi ha una protecció creuada. Ara es començarà un assaig clínic massiu en el que s'inclouran milers de persones i això, a la seva vegada, actuarà també com a vacunació de la població. Però trigaran encara algunes setmanes en començar-ho.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
8: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre alta, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 3 minuts i 3 quarts de 9. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Meloni ha dit que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol de perjudicar el turisme. En una entrevista al diari L'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, ha assegurat que tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi el que qualifica de situació de perill a Ceuta. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hessen, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
9: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Avui és el segon dia que identifica els passatgers procedents d'Itàlia. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies aniran a més, però ahir la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols, dos dels quals al Prat, on es va identificar una setantena de persones. Mentrestant, a Ceuta, aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma en mans del PP. Avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de morts de l'entrada de migrants de la setmana passada a Ceuta. La Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. Tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment, només han pogut identificar 6 cossos. Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat les ha registrat el mateix aparell, el que hi ha instal·lat davant de l'escola Maristes. Girona, Aleix Freixas.
10: El radar que hi ha a l'avinguda de Josep Tarradellas concentra 22.300 multes en gairebé un any de funcionament i això representa el 54% de totes les que s'han posat. Des del consistori apunten que és l'únic dels aparells que ha registrat un lleuger augment de sancions i els preocupa que els conductors segueixin circulant per sobre del permès. Per contra, el radar de Pedret ha reduït notablement les multes, sobretot des que van canviar la velocitat. Sílvia Liu, regidora de Convivència i Seguretat.
11: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
10: Els radars es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han posat una mitjana de 112 multes al dia.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Hem arribat a 9:15, obrim aquesta hora àrea de servei a 3Catinfo i Catalunya Ràdio, una emissió conjunta a aquesta hora. Ho fem per connectar amb l'equip viari, a punt la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
12: Bona tarda, Xavier. Hem de dir que a la P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud, un quilòmetre i mig. A més, també a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit nord. Continua havent-hi un carril tallat perquè s'estan retirant els vehicles accidentats. Encara hi ha cues tant a la C31 com posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C32 a Mataró en sentit nord i a la G600 a Blanes en sentit nord. També per obres hi ha retencions a la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron a la sortida 5 en tots dos sentits. Això és tot des de l'equip viari. No puc evitar-ho. Bona sort, Xavi, i feliç jubilació.
0: Moltes gràcies, Carmina Malagarriga. Ha estat un plaer compartir amb tu moltes estones, tant de ràdio com fora dels micròfons.
12: Això és evident, ja podràs anar als partits, tranquil.
0: Gràcies per tot. Bona tarda, Carmina.
12: Adéu, bona tarda.
0: Adéu-siau, un petó.
2: El temps.
0: A punt, la previsió meteorològica amb la crònica de l'Eloi Cordomí.
13: Estem tenint una tarda molt càlida. Avui la temperatura s'ha enfilat fins als 39 graus a molts llocs de les comarques de Girona. Per exemple, Anglès, a la Selva, la Bisbal d'Empordà, també 39 a Banyoles, i destaquem els 40 graus pràcticament que s'han assolit a Castelló d'Empúries. També tenim tempestes que s'estan formant sobre l'Aragó i que estan arribant desgastades a les comarques de Ponent. Tot i això, poden deixar algun xàfec puntualment fort, fins i tot de cara al vespre o primeres hores de la nit podrien arribar-ne a l'Alt Pirineu. Demà s'espera un dia variable, amb molta calor, molta xafogor aquesta nit. En aquest sentit, tenim un avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i és que justament en aquestes zones del sud del país, demà es formaran força núvols baixos que incrementaran la humitat i, per tant, la sensació de xafogor. La idea és que durant el matí aquests núvols poden anar apareixent en altres llocs de Catalunya i fins i tot podrien arribar a deixar petits ruixats molt dispersos, semblants als que hem tingut avui. A la tarda s'espera una mica més d'activitat tempestuosa al Pirineu i també al voltant dels ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en pròxims dies, sembla que durant pràcticament tota la setmana es mantenen els ruixats de tarda al Pirineu, potser també les comarques de l'oest, i les temperatures continuaran sent altes.
2: 3CatInfo.
14: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CatInfo.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CatInfo.
14: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara falten 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'AP27, perquè considera que és l'única manera, Anna Ferràs, de resoldre aquesta situació.
16: La rotonda on convergeixen l'N240, l'accés a l'AP2 i la C14 a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla gairebé tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Només ha faltat que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat anul·la un dels carrils a la sortida de Montblanc per l'AP2. A la rotonda es produeixen llargues cues que arriben fins a l'autopista i llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar la capital de la Conca de Barberà. Marc Vinyas, l'alcalde.
17: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es resoldran amb l'enllaç entre l'A27 i l'AP2.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: L'obra està promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. És una obra prioritària, però s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: I estem immersos en ple estiu i avui diumenge també és sinònim de cites musicals. Tenim molts concerts arreu del país i a 3CAT Info i Catalunya Ràdio, una emissió conjunta. Repassem ara els més destacats amb la Maria Guixà.
18: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà. Go on.

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A quién le importa, espectacular o No sé qué me das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de 11:00 de la nit.

0: Empordà cap al sud del país perquè Joan Dausà presenta Immortals a Cambrils. Es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert de les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps, i amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils, amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: Sí, i acabem senyor. Aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible roquer andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: Ara falten 7 minuts per arribar a les 9. Abans dels esports, volem explicar que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com, per exemple, si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes, o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Esports.
2: Fins a les 9, falten 5 minuts per aquesta hora. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona tarda.
4: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè fa res que ha acabat aquesta final del torneig històrics del futbol català entre l'Europa i el Badalona. Joan Fitó, bona tarda.
5: Què tal, Oriol? Bona tarda. Amb el segon títol de la seva història dels històrics pel Europa, que s'ha imposat per 2-5 al Badalona, 3-0 al descans, superioritat absoluta del conjunt escapolat que avui vestia de vermell. El Badalona, que ha estat capaç de retallar distàncies, s'ha arribat a col·locar 3-2 vora el minut 15 de la segona meitat, però Calit, en dues ocasions, ha acabat sentenciant aquesta final dels històrics, que, com dèiem, ha acabat amb l'Europa guanyant el seu segon títol, 2-5, per tant, ha acabat el partit al Guinardó. Ara tots dos equips sobre la gespa encara d'aquest municipal del Guinardó esperant a rebre els trofeus, però el partit d'avui suposarà el segon torneig dels històrics per l'Europa final. Aquí al Guinardó, Badalona 2, Europa 5.
4: Moltes gràcies, Joan. Continuem amb futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada avui, just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà d'aquí pocs minuts a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Niça. És el segon Tour que guanya Vollering, es va endur el del 2023 i enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició, a poc més d'un minut de Vollering. Amb aquest resultat, puja dues posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en cinquena posició. Blasi ha destacat la importància de l'equip en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Mèria Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si aneu setena, si pots fer 1, 2 o 3 amb una companya.
4: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'Alemanya ni de Maia. La també catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Piena, a l'equip sudal, ha acabat per primera vegada el Tour. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
4: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat aquest Tour 2026 en 42a posició. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi ha acabat tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista amb les seves opcions del títol.
8: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
4: Després d'aquesta cursa, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 punts del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
3: 3Cat Info.
4: El Barça avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 12, al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Ahir, Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les lesions. Fermín s'ha sentit bé.
9: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
4: A Udine no van viatjar ni Marc Casadón, ni Rooney Bardaggi, ni tampoc Araujo. Flick parla d'Araujo.
10: I think Ronald is a great guy. And a fantastic player.
11: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
10: Change is normal, so we have to accept this.
3: 3Cat Info.
12: Bona nit, són les 9. Els ajuntaments que suposen el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats, el papa Lleó XIV demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Síria acorda amb Rússia que tots dos països faran ús de les dues bases que Moscou té en territori sirià. Moscou s'acosta així al règim dels rebels islàmics que van fer caure el president al-Assad, que era un estret aliat del Kremlin. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames. D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que es redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al aquest vespre i nit. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura, que considera que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció d'unes ulleres homologades. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que funcioni i que els danys a la retina poden ser irreversibles. Pel que fa als establiments turístics, molts han arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del 12.
3: Esports.
4: L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català. L'Europa aixeca el títol per segona vegada. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nedia Doma a l'última etapa. La catalana Paula Blasi ha acabat avui en segona posició i tanca el seu primer tour amb una cinquena posició general. I en motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
12: Pel que fa al temps, demà dilluns tindrem un dia variable i molt xafogós. Hi haurà algunes nuvolades matinals que podrien deixar ruixats al sud i...

0: la vella que col·locarà l'aixecadora del 4 de 9 net. Llançarà el primer peu l'aixecadora, llançarà també el segon peu. Només queda que s'encavalqui l'enxaneta, només queda que l'enxaneta faci les tres passes, que pugui carregar aquest 4 de 9 net a la diada de la Fira Gol. Ara carrega la colla, veu el xicat de baix al 4 de 9 net. I atenció a la baixada perquè el poden tornar a descarregar. La sortida ha de ser fina. L'enxaneta que comença a lliscar, que comença a baixar. Els terços una mica estirats, però li podran aguantar la mida els components rodats. La vella que treu l'enxaneta, la vella que treu l'aixecadora, els dosos que també es comencen a desfer, traient el pom de dalt d'aquest castell total, immaculat de la colla vella dels xicats de Valls a la segona ronda de la diada de la Fira Gots. Els dosos que estan sortint, les sirenes que també iniciaran la seva retirada. Déu meu, quin 4 de 9 net que la colla vella dels xicats de Valls està descarregant a la diada de la Fira Gots. Impecable, extraordinari. No hi ha adjectius per definir aquest castell. El segon de l'any, el segon gama extra de la diada, la vella que ho està tornant a petar en la diada de la Fira Gots. Aplaudeix absolutament tota la plaça Aula.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 4 de 9 net que la colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat a la Fira Gost, el segon que fa aquesta temporada a la plaça del Blat. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui altres rondes, protagonisme per la Fira Gost i també per la resta d'actualitat del cap de setmana.
2: Una actualitat marcada aquest diumenge per la Diada del Guarnit a la plaça del Raspall de Gràcia amb la colla gracienquia i els xiquets del Serrallo, i dissabte per la Diada de Festa Major de Llorenç del Penedès amb les joves de Valls, la jove de Tarragona i els nens del Vendrell. Us n'informarem amb detall, com també de la resta de resultats del cap de setmana. Avui també ens fixarem en com tenim a hores d'ara la classificació per accedir a les diverses sessions del concurs de castells i la lluita de les colles per aconseguir-hi la millor posició.
1: Avui fem aquestes tres rondes, el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i de l'actualitat castellera en parlarem amb la Maria Morell, cap de colla dels castellers d'Altafulla, i Josep Antoni Falcato, casteller i fundador dels Minyons a Terrassa.

0: Som-hi, doncs, Maria, bona nit.
1: Bona nit.
0: Falcato, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Feu cara de passar-s'ho molt bé, que assistiu amb els castells, eh?
1: Home, si no hi ha per menys.
0: Home, sentint el David Prats amb aquest quatrenet, déu-n'hi-do, eh? Falcato, t'ha posat la gallina de piel o no?
3: No, però és, tot i que no el vaig poder anar a veure in situ, vaig anar veient-lo
0: per la
3: televisió. Hem diferit, tampoc. Era Festa Major de Vilanova i tenia altra feina.
0: Aquests dies hem escoltat algun cap de colla entonant el mea culpa per la planificació que s'havia fet el mes de juliol, amb molts caps de setmana, amb dues actuacions, amb colles que doblen actuació. Fins ara el canvi climàtic comença a fer replantejar, o ja ha fet replantejar moltes diades, l'horari de moltes diades, que han passat al migdia, del migdia a la tarda. Però no sé, penseu que potser també caldria limitar o planificar, redefinir el nombre d'actuacions de les colles i en aquests mesos d'aquesta calor, per exemple, el juliol, no? Evitar els doblets, com a mínim, del cap de setmana.
1: Jo crec que sí, perquè al final cada vegada els castellers estan més cansats i costa més que vinguin a les diades. I al final l'únic que es guanyarà amb tantes actuacions és perdre nombre d'efectius a les actuacions. Per tant, jo crec que reduir calendari seria la millor opció.
0: En un mes de juliol, Falcato actua dissabte i diumenge,
3: sí, és
0: quan tot, tota la família no hi va.
3: Feixuc, no? Hi ha, clar, a més d'això, hi ha una qüestió de conciliació de vida familiar, no? que llavors és difícil de vegades amb els castells. I clar, i si tu tens una colla que no és massa nombrosa, doncs, i estàs actuant cada cap de setmana, doncs hi ha un moment que una actuació concreta, doncs la gent falla perquè s'ho agafa com a festa. I generalment sempre coincideix que tothom tria la mateixa actuació per fallar.
0: No, s'ha de tenir en compte que els castells és una activitat amateur i, per tant,

0: La gent també té dret a fer altres qüestions. Aquest migdia hi ha hagut castells a Gràcia, preludi de la Diada de Festa Major de la Vila Barcelonina. La plaça del Raspall de Barcelona està a l'escenari aquest migdia de la Diada del Guarnit amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els xiquets del Serrallo, dues colles en creixement que es mouen en la categoria de 8. Els graciencs, a una setmana exacta de comparèixer a la Diada de la Festa Major del seu barri, han aprofitat per perfeccionar estructures, David.
1: Els de la camisa blau marí han descarregat per aquest ordre el 5 de 7, el 4 de 8 i el 4 de 7 amb l'agulla amb molta correcció. Al final de l'actuació, la cap de colla, Carla Piñera, ha explicat al 3 rondes les previsions de la Festa Major de la setmana que ve.
2: Important reprendre el ritme que portàvem per poder-nos plantejar una Festa Major igual com quan vam acabar el tram abans de plegar de vacances, amb el 2 de 8 en folre, el 3 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6, i per això sí. Aquesta setmana era una mica d'apretar i a veure què sortia, no? Però sobretot en el curt termini, això, posar-hi el pilar en el 4, dominar un altre cop els castells a 8 i mig i estem aquí.
1: Diumenge que ve teniu la Diada de Festa Major a la plaça de la Vila de Gràcia amb els xiquets de Reus. Quina és la previsió? L'objectiu serà descarregar aquest 4 de 8 amb l'agulla, que el teniu a mitges?
2: El tenim a mitges i tenim moltes ganes ja. Cada dia, dels dos cops que el vam portar, va arribar una mica més lluny, però encara el tenim pendent. Ens queda una setmana per veure com respira, com torna, bueno, el pilar, no, de les vacances i de més. És un castell que demana molta repetició i, evidentment, doncs, el temps és limitat i veurem com reacciona. Però sí, l'objectiu és aquest, fer de nou un altre cop el 2 de 8 en folre, també per mantenir, no, aquest nivell de soques, de folres i de 8 i mig, i hi havia aquest 4 de 8 amb el Pilar.
0: I els xiquets del Serrallo, que han tingut una visita accidentada a la Vila de Gràcia.
1: Els del barri Mariner no han tingut el dia. D'entrada han completat el 5 de 7, el segon intent després de desmuntar el primer per problemes en una de les quartes de la part del 2. A la segona ronda han buscat el 3 de 8, estructura que havien descarregat a la Diada del Carme de l'11 de juliol. A la primera tentativa l'han baixat per una tible relliscada d'una de les dosos. En torn de repetició i en tornat, aquest cop les mides no estaven millor que el primer i amb l'entrada del pom de dalt se'ls ha estranyut. S'ha carregat sobradament, però ha acabat saltant per quarts quan sortia la canalla. La caiguda ha provocat l'aturada i, posteriorment, la suspensió definitiva de la Diada, després que tres castellers han hagut de ser atesos per cops. Segons han informat des de la colla tarragonina, els serveis d'assistència mèdica instal·lats a la plaça han traslladat els lesionats a un centre hospitalari, tal com marca el protocol. Sobre com pot afectar aquesta ensopegada d'avui amb el 3 de 8 de cara a Sant Magí, hem parlat al 3 rondes amb el cap de colla, Josep Maria Gaia.
3: Ha sigut agradós, sí, ha sigut agradós. Són castells, quan vas en castells límit, castells màxims, que en aquests moments el nostre és el 3 de 8, tenim aquest recompte que pot passar aquestes cosetes. Veure, ara s'aixeca cap una altra vegada, tornar a assajar, tornar a animar una altra vegada la colla que va estant i a seguir endavant.
1: Ara toca reflexió, m'imagino, i seguir amb els assajos, encara tindreu la canonja, però cap on van les previsions del Serrallo per Sant Magí?
3: La caiguda sí, hi haurà reflexió dimarts a l'assaig. Podria quedar una miqueta abans de l'assaig per parlar una miqueta de com gestionem tot això. Sí que és la segona caiguda d'aquest any. La primera caiguda va ser el 3 de 7 amb l'agulla, que va ser molt inici, la segona diada de temporada. Aquesta caiguda, per molt que sigui a mitjans de temporada, és una caiguda per nosaltres gran, perquè estem dient que estem caient d'un castell límit, però bueno, sí, ara reflexió i el pla de ruta no marxa i anem a veure si podem aconseguir la clàssica per Sant Magí.
1: Abans de començar el programa hem pogut parlar amb el cap de colla, Josep Maria Gaia, que ens ha dit que els tres lesionats ja han rebut l'alta hospitalària.
4: Aguanta'm bé, per la feina ja.
5: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: Joan Belmala.
7: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
6: Xavier Brotons.
8: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
6: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT Info.
9: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am. fent pinya amb el món casteller.
10: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
11: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: La Diada de Festa Major de Llorenç al Penedès ha estat la més destacada del cap de setmana i l'única plaça del país on s'ha pogut veure un castell de nou. El 3 de 9 descarregat aquest dissabte per la colla jove Xiquets de Tarragona. Després de la Fira Gos, la Joves a Valls hi va fer una diada de rodatge, podríem dir, amb castells de 8, i els nens al Vendrell van aprofitar per consolidar el resultat assolit fa 8 dies a Vilanova i la Geltrú.
1: Bona actuació dels tarragonins, que a la primera ronda van descarregar un correcte 5 de 8. El 3 de 9 va arribar a continuació, el castell no es va situar al límit, però va ser dinàmic, amb tendència a girar, i va caldre treballar-lo per dalt. Molt més plàcid controlat va ser el 4 de 8 amb l'agulla i també el pilar de 6 que van plantar per acomiadar-se de la diada. Gina Fora en declaracions al 3 rondes.
2: Hem sortit a 5 de 8 per mirar què tal era la pinya, hem fet un 5 de 8 molt bo, crec que amb molt bones sensacions. Després hem anat al 3 de 9, que sí que pels pisos superiors se'ns ha complicat una mica més, no hem donat la mida ni la solidesa, crec que ens hem de formar naltros, hem de seguir treballant. I després hem acabat amb el 4 de 8 amb l'agulla, que crec que també a nivell de 4 ha sigut molt bo, i amb el pilar tenim les nostres coses que anem treballant.
3: Heu fet grans assajos aquesta setmana, per exemple, de 5 de 9, de 4 de 9 amb l'agulla, 3, 4 de 10... Com veus la colla? La veus preparada per fer, per exemple, això que hem vist avui, un pis més quan s'acaba el mes de Vilafranca?
2: La veig preparada, crec que està convençuda de que podem arribar amb aquests castells. Sí que crec que a nivell d'assaig de pinyes i folres, tant del 5 com del 4 amb l'agulla, anem una mica endarrerits, per això aquest divendres havíem de fer una bona campanya per tenir molta gent i per fer bones proves, tant de 5 de 9 com de 4 de 9 amb l'agulla. Ara tenim dimarts assaig, dijous assaig, ens tancarem assaig, farem proves bones de 5 de 9 i de 4 de 9 amb l'agulla i estic segura que el tirarem endavant sense cap problema.
3: Ja m'imagino que el castell de 10 el deixaríeu per Vilafranca, però el 5 de 9 i el 4 amb l'agulla, t'agradaria estrenar els abans? Teniu a Sant Magí al Catllà, per exemple?
2: Sí, Sant Magí ens agradaria fer el pas d'intentar un altre cop el 5 de 9, que ara fa anys que no el fem. Vam fer un intent ara fa 2 o 3 anys, però que fa molts anys que no el descarreguem allí. Veurem si hi arribem, òbviament. L'assaig és qui ens ho marcarà tot això, però com a tècnica ens agradaria estar al 5 de 9 al Catllà, a Sant Magí, i després al Catllà poder fer un altre pas en forma de 4 de 9 amb l'agulla, ja que la plaça és més agraïda que la plaça de les Cols en què fa referència del Pilar.
3: M'han comentat que teniu l'aixecadora o la cotxadora del Pilar, ja més o menys la renovació més o menys a punt, però al final avui encara t'has estimat més el Pilar de 6 convencional.
2: Anem fent pilarets de 6 a l'assaig amb l'altra cotxadora, però no tenim cap pressa en aquest sentit, perquè al final l'altre Pilar sí, ens pesa més, però ens el coneixem molt. Llavors aquí és aquell equilibri de què és el que volem, i ens passa que estem renovant el cotxador, però que l'enxaneta segueix sent el mateix. Llavors per l'acotxador petit que tenim, l'enxaneta encara és una mica gran, llavors necessita molt de treball assaig.
0: La colla jove Xiquets de Valls va agafar aire després de l'exigent Fira Gost i a només 8 dies de comparèixer a la Bisbal del Penedès, on es tornaran a vestir de gama extra. Ahir castells de 8, en canvis els troncs.
1: I van descarregar sense complicacions el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i el Pilar de 7, una actuació que la Bisbal podrien intentar amb un pis més, i el 4 sense folre. Francesc Inglés, el cap de colla dels Vallencs, en parla al 3 rondes.
4: Clar, és una actuació que queda entre Fira Gost i la Bisbal. El Fira Gost vam aconseguir ser molta gent a plaça, vam tirar el 2 de 9 en forma vermella, són 2 de 9 molt maco, vam tirar el 4 net, el van desmuntar, vull dir que dintre un context d'un castell límit com és el 4 net, tampoc no és cap, no és cap cosa extraordinària, no? I llavors, clar, entre aquestes dues fites importants del calendari, doncs aquestes actuacions d'aquí, de vegades doncs els has de treure punxa, doncs amb això. Havia d'evitar un terç amb el 4 de 8, ha fet un 3 de 8 una mica més lleugeret, em sigui rodant el 2, el Pilar de 7, com més dit, doncs busques aquests altres objectius amb actuacions on, com que queden entremig de dues grans actuacions, doncs el volum de gent, òbviament, no m'ha restat el mateix que l'altre dia al Fira Gos, i li hem tret partit a plantejar-la d'aquesta manera.
3: Després d'aquest gran Sant Joan que heu fet enguany, ho ha començat l'agost amb la Fira Gos, amb l'actuació que ara tu et referies, aquestes alçades de la temporada, i tenint en compte que ara ve l'ofort de la temporada i de l'agost, quin to veus a la colla? Estàs content amb el to de la colla?
4: Per una banda, si mires amb números freds, no? Dius, Pilar a banda, doncs que Pilar és un castell de... És un castell de cicles, i hi ha algun moment doncs, que el joc d'aixecador enxaneta doncs, s'ha de fer baixar una miqueta el llistó per tornar a afinar una parella dalt per seguir doncs, amb el Pilar de 8. Clar, 2-2-1 de 9, un 4-9 net, una actuació estratosfèrica per Sant Joan i una molt bona actuació pel Fira Gos, no? Sí que és cert que el juliol han tornat a ser un punt irregulars i llavors, bueno, no, la preparació del juliol no ha sigut la desitjada, però ja et dic, el Firagós estic molt satisfet de descarregar tres castells de 9, sobretot el 2 de 9, i amb el 4 i el 2 seguirem endavant a l'agost, amb el punt de mira també de Sant Fèlix, ensejant algun altre castell, un altre castell per sumar-li, doncs, amb aquest 2 de 9 i aquest 4 de 9 net.
3: Ara tu et referies al Pilar, que és un castell de cicles, no? Avui, a més, el Pilar de 7. En quin cicle està el Pilar de les Joves?
4: Jo crec que ara és qüestió de buscar-li el dia, i el dia és aquesta segona quinzena d'agost. Jo crec que no és important sigui Bisbal, Igualada o Vilafranca, però sí que dintre d'aquestes sortides el Pilar d'avui hi ha d'anar. Pensa que amb temes de Pilar, crec que la colla Joves ha descarregat el Pilar de 8 durant dues temporades i mitja consecutivament. I no vull dir que durant dues temporades i mitja l'hagi fet, sinó que com a mínim durant dues temporades l'ha fet a Sant Joan a Santa Úrsula. Vull dir que, hòstia, l'hem tingut de forma continuada durant molt de temps, no? Ara, com tot aquest Pilar necessita una renovació per dalt, vull dir, la canalla està gran, coses lògiques i evidents, i confio en que aquesta segona quinzena d'agost puguem estrenar el Pilar de 8 aquesta temporada.
3: D'avui en 8, la Bisbal, el que hem vist avui, potser ens ho podem imaginar amb un pis més, amb el 4 net, poder...
4: Sí, sí, la Bisbal, el 4 net ja el van tirar l'any 2000, fa 26 anys, d'acord? Vull dir que som una colla que hem apostat sempre per l'actuació de la Bisbal i hem descarregat dos de 8 nets, l'hem carregat dos vegades. Vull dir, a la Bisbal anem per aquest 4 net i anem a veure si també li podem sumar el 2 de 9.
0: I de moment, el 7 de 8 dels nens al Vendrell haurà d'esperar, David.
1: Els penedesencs van descarregar la segona clàssica de 8 de la temporada amb tres castells molt ben executats. El cocap de colla, Pere Rovira, explica el tres rondes que vol fer el pas cap a la gamma alta de 8 a partir del setembre.
5: Content sobretot pel segon tram, és a dir, per ser capaços d'estabilitzar la colla després d'un primer tram mogut, amb caigudes i amb dubtes, doncs hem sigut capaços de recuperar confiança i poder ficar-nos els mínims que haurien de ser els nens del Vendrell sempre, que són la clàssica de 8. Llavors, també un segon tram que això, tots els que siguin portat a plaça els hem descarregat i a la primera, però sí que és veritat que ens ha quedat feina pendent. Avui volíem portar el 7, finalment no, per qüestions diverses no ha estat possible.
1: Torneu a finals d'agost amb la clàssica, deies que per una sèrie de circumstàncies no has pogut estrenar el 7 de 8. Serà un objectiu abans del concurs de castells?
5: Sí, segur. Segur que serà un objectiu abans del concurs de castells. Tenim bones diades abans. Penso, per exemple, en Lleida, que és una diada molt atractiva i que l'any passat ja vam arrossegar moltes camises. Pot ser un bon lloc per poder-lo portar abans d'anar al concurs i tenim temps per endavant i jo crec que sí, que pot venir abans del concurs.
1: Movem per la feina.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut més diades. Ara us n'explicarem els resultats. Comencem al carrer d'Arcadi Balaguer, de Castelldefels.
1: A la diada prefesta major, els castellers de Castelldefels hi han completat el 3 i el 4 de 7, la torre de 7 i el 3 de 6 aixecat per sota. A l'últim assaig de la setmana, els grocs van provar la torre de 8, que van alçar fins al pis de 15, i el 3 de 8, que van fer fins a l'aixecador. La cap de colla, Paula Trigueros, parla de les proves de torre de 8.
6: Volíem intentar que aquesta prova de plaça anés una mica més lluny, al final no ha pogut ser, al final és una prova complicada. Perquè a plaça algú no estava molt còmode, no hem volgut tirar, tampoc crec que s'ha de platar, però molt bé, tenim boníssimes sensacions, de veritat. Això que és una prova tan difícil ens està, pues, cada assaig una miqueta més. Molt contents, anirem provant i bueno, potser algun dia...
0: El passeig marítim de Cubelles, diada de festa major.
1: S'ha acabat fa poca estona. Els castellers del Foix de Cubelles han fet el primer 4 a 7 de l'any, el 3 a 7, el 7 de 6 i la torre de 6. És la segona clàssica de 7 del seu historial. Escoltem les valoracions del cap de colla Àngel Moreno, recollides pel periodista Lolo García.
7: Suposo que contents per aquesta estrena i portar una diada de màxims avui a Cubelles.
8: Sí, sí, molt, molt contents. O sigui, és la nostra festa major i tenim d'anar a màxims, com sempre, no? O sigui, no podem demanar més en una diada doncs, de la nostra festa major, no?
1: A Cubelles, els bous de la Bisbal també han completat la clàssica de 7 i els minyons a l'Arbós el 3 a 6 amb l'agulla com a millor castell.
0: I ahir castells a la Catalunya Nord amb els castellers del Riberal i els Tirallongues de Manresa.
1: Doblet de 7 dels anfitrions a la Catalunya del Nord que hi van descarregar el 3 a 7, el 4 de 7 i el 7 de 6. Els manresans hi van fer el 4 de 7, el 3 a 7 amb l'agulla i el 3 a 7.
0: I també d'ahir deixem constància del 3 de 7 carregat dels alots de Llevant a Sant Llorenç d'Escardassà. Maria Falgato, doncs comencem per aquest diumenge. A Gràcia ja ho hem sentit, males notícies pels xiquets del Serrallo, que han provat el 3 de 8 fora de casa, només després d'haver-ne descarregat un al seu historial. Ha tingut una mala caiguda amb algun lesionat, sabem que ja tenen l'alta hospitalària, però sí que és cert que de vegades en els castells, quan tot sembla que et va rodat, t'animes, en aquest cas en el teu castell límit, i això et pot passar a factura en un mal dia.
9: Sí, jo crec que avui potser hagués sigut més convenient plantejar castells doncs, bàsics de 7, acometre doncs, el 5 de 7 com han fet, o poder fer el 2 de 7 com ja porten la dinàmica, que porten molts bones actuacions fent-lo. Aleshores, jo crec que avui potser s'han precipitat tenint Sant Magí d'aquí una setmana i mitja. A veure, esperem que no els hi passi molta factura, i a veure si poden descarregar-lo a casa, que és una plaça que en veig els dona molta confiança i molta sort sempre. Per tant, bueno, jo crec que potser hagués estat millor esperar-se, però bueno, si ells creien convenient poder portar-lo, doncs endavant. Al final són ells qui viuen l'assaig i qui porten els castells i decideixen.
0: No, i tampoc no arrossegaven, em sembla, massa camises, però sé que hi ha hagut molt bona col·laboració entre les colles, David?
10: Sí.
0: Falcato.
11: Els castells cauen, ja ho tenen, això. Uh-huh. I d'altra banda, clar, no sé si hi ha una excessiva acumulació d'actuacions i ha fet que no tinguessin tants efectius. Suposo que els del Tronc, si era el segon castell de 3 de 8, vull dir, hi era tot, no hi ha hagut canvis. Però també és veritat que quan portes un castell límit també es necessita un cert ambient, una certa claca, i no sé si era... Si hagués estat la setmana que ve l'actuació de Gràcia, sí, perquè és una diada tradicional, i llavors sí que s'omple molt de gent, però en aquest cas, aquesta diada prèvia, una setmana abans, bueno, segons m'heu comentat, no hi havia gaire públic.
0: David.
10: Era més un assaig pels castellers de la Vila de Gràcia i tenir al costat una colla convidada que també ha aprofitat per assajar, però en aquest cas els xiquets del Serrallo han accelerat i han provat doncs, aquest 3 de 8 que han deixat a mitges.
0: Una diada de nou format, diguéssim. Els castellers de Viladecràcia, ho dèiem, estan a una setmaneta de la seva gran diada de festa major. Avui han fet bé els castells, se n'han sortit, semblen... que evolucionen bé aquesta temporada.
10: Sí, els de Gràcia que tornen de vacances. Avui era la primera actuació després del parèntesi estival. Es preparen per aquesta festa major amb l'objectiu, escoltàvem ara de la Carla Pinyera, la seva cap de colla, de poder descarregar el 4 de 8 amb l'agulla. N'han carregat dos, a la tercera ha de ser la vençuda, i a veure si doncs, diumenge que ve al migdia el podem veure. Repetir també la torre de 8, que han sovintejat en aquest primer tram de la temporada, i sembla que acabarien amb un castell bàsic de 8, tant el 4 com el 3. Uns de Gràcia que avui els tres castells que han fet doncs els han fet molt ben executats.
0: El Tres Rondes ahir va ser a Llorenç del Penedès, a dia de festa major. Hem escoltat la Gina Fort, la cap de colla de la Jove de Tarragona. Déu-n'hi-do quins assajos i també quin mes d'agost, quina segona quinzena que es planteja la Gina.
9: Sí, els hi ve una quinzena ben forta amb la festa major petita de Tarragona, també en diades fortes com el Catllà, com l'Arbós, que també van a màxim sempre. Aleshores, a veure com m'afronten això. Els assajos pinten molt bé, tot i que les actuacions, per exemple, a Torredembarra, que no van poder acabar-la, i l'accident de Sant Joan amb el 4 de 9, jo crec que ara a veure si primer poden acabar d'enllestir aquestes proves bàsiques dels castells de 9 i després apretar per arribar a Sant Fèlix amb tres games extres.
0: Ganes, Falcató, de veure la Jove al Catllà,
11: sí,
0: veure la Sant Magí...
11: Sí, a la seva millor versió. Tot i que després de Vilanova em van dir que feien una petita aturada i després de Sant Fèlix també la faran, el que és clar és que en el calendari de la Jove Tarragona els mesos d'agost i setembre són els dos mesos més forts que tenen. I llavors, bueno, és quan tota l'artilleria anirà allà i aviam on t'arriba. De tota manera, jo, si m'he de refiar només pels castells que he vist a plaça, el 3 com a tronc, com a qualitat de tronc, per ser un 3 de 10, li falta un punt. Em sembla que ella mateixa ho reconeixia.
0: Ahir no va anar del top bé, la veritat, fins a terços.
11: I a Vilanova, per un 3 de 9 no passa res, però per ser el 3 de 10 li falta un punt de solidesa, diria, no? De fer-ho més estàtic.
0: Ahir les Joves de Valls, Maria, una diada d'aquelles que els caps de colla us agraden poder tenir per no haver d'anar màxims i poder rodar castellers nous per les joves, el seu nivell, és clar, fer una diada de 8 era una diada tranquil·la.
9: Sí, sí, també tenen un mes d'agost molt exigent, per tant, a vegades aquesta exigència fa que doni oportunitat a altra gent a fer noves posicions. Aleshores, també estan bé aquestes diades, a vegades costa molt arrossegar i si fossin més, doncs podríem fer, podríem apretar i podríem fer alguna coseta més, però al final també donen peu a fer aquest relleu que jo saps si li de mat pot fer falta perquè seig més grans.
0: Els nens del Vendrell, ja us ho hem explicat, van repetir o van aconseguir la segona clàssica de 8 de la temporada. Ara escoltarem el Pere Rovira, el cocap de colla dels nens del Vendrell, sobre els seus plans de temporada.
5: Per ganes de superar alguna colla el diumenge. És a dir, aquestes són les ganes, no? De dir, ostres, ja aquest any no hem pogut entrar diumenge, poder fer una actuació que et permeti dir, doncs mira, no hi érem amb nivell de diumenge quan va tocar classificar-nos, però podem demostrar que sí que hi som quan arribi el concurs. Aquest és el desig. A partir d'aquí, guanyar o no el dissabte, no depèn de nosaltres, i no ho veiem com un objectiu en si.
0: Falcat, els nens, costa poder anar més enllà dels bàsics de 8 aquesta temporada, però vaja, no renuncien com a mínim a ser ambiciosos. Sabem que s'hagin el 4 de 9, que els agradaria poder-lo portar al concurs. Com a mínim l'ambició hi ha de ser.
11: I ja li havien fet el 4 de 9. Els nens estan celebrant el seu centenari enguany i esperem que serveixi per donar una embrancida. No estan en la seva millor versió, l'havien tingut millor, però també l'havien tingut molt pitjors anys enrere. Vull dir que a partir d'aquest mínim que ha comentat el seu cap de colla de la clàssica de 8, és el mínim que et permet rellençar-te cap endavant. Llavors, ja veurem en forma de què, si pot arribar al castell de 9 o seran castells de 8 de gamma alta.
12: Segona ronda.

sortida de l'Anxeneta, s'està girant una mica, quarts i 15, a veure si el poden aguantar. L'Anxeneta ja a les manilles, també l'aixecadora que està sortint, la Joves que està defensant aquest 2-9, sembla que l'han aturat. La sortida dels dosos, han treballat de valent. Les manilles estan patint, però atenció perquè els dosos estan sortint. La Joves que està traient els dosos l'aconseguiran descarregar per segona vegada aquesta temporada. La sortida de les sirenes i el tenen. Gama extra vermell també a l'àrea de Firagós amb el 2-9. La Joves que ha pogut tomar aquesta estructura, l'han hagut de treballar, però amb la sortida de les sirenes i ara dels 15 el descarreguen per segon cop aquesta temporada. Ara les dues enxanetes, primer ho farà la de la part del 3, ara la de la part del 4, la colla Vila dels Xiquets d'abans carrega el 7-9 en la tercera ronda de la Diada de Firagón. La sortida de la canalla ha de ser tranquil·la, amb molta finura ha de ser aquesta sortida. Surten les enxanetes, surten també les aixecadores, la colla Vila defensant sobretot el pis de quarts de la part del 4, aquest 7-9. A veure si treuen ja la canalla i el poden aguantar. Els dosos de la part del 3 sortint, els de la part del 4 també, aguantant, defensant aquest 7-9. Busquen el tercer gama extra descarregat del vespre. La plaça comença a aplaudir. La sortida de les sisenes de la part del 3, la sortida de les sisenes de la part del 4, una mica més vella, que el pots descarregar per segona vegada aquesta temporada, completar una Firagós màgica, primer amb el 5-9, després amb el 4-9 net, i ara amb el 7-9, extraordinària Firagós, per pirar més amunt en aquest mes d'agost, on ha d'arribar el 2-8 net, on ha d'arribar el 3-10, on s'ha de recuperar el 4-9 amb el Pilar, on s'ha de recuperar el Pilar de 8, on la Vella també fins i tot pot buscar el 4-10, i a partir d'aquí fins al concurs.

0: Firagós balsàmica per les dues colles dels Xiquets de Valls que han sobreviscut a un mes de juliol amb castells i diades que no van sortir sempre com volien les direccions tècniques i que van diluir en part les bones sensacions i expectatives generades per Sant Joan. Tothom se'n va donar a temps. Els castellers van tornar a omplir l'assaig. Es va demostrar que tot el que s'havia fet bé a començaments de temporada no s'havia deixat perdre i la plaça del Blat va dictar sentència absolutòria. La revàlida definitiva dissabte que ve, al carrer Doctor Robert de la Bisbal.
1: Sentíem diumenge passat al Tres Rondes un Manel Urbano de la Colla Vella a Montobaix, colpit per la caiguda del 3 de 9 a Vilarrodona, per la caiguda del 4 de 8 amb el Pilar a les Vivendes, per les lesions o per l'assistència magra a plaça i als assajos. Dimecres a la nit, en canvi, Urbano tornava a ser el cap de colla optimista i amb la sensació de participar en una partida amb una mà de cartes que, ben jugades, el poden fer guanyador.
2: No han sigut uns dies fàcils perquè hem tingut algun accident que alguna lesió esta castellera que ens ha fet canviar una mica els plans, però la veritat és que bueno, avui veníem amb aquest programa, l'hem fet bé, tota la primera, castells ben fets, molt bona actitud i això és d'agrair perquè estem molt contents, sí.
3: Sobretot amb molts objectius, sobretot aquest 4-net també que s'ha descarregat molt bé un altre cop la colla per la plaça del Blat, això per portar-ho per Sant Joan, també aquesta nova enxaneta, no?, que s'ha estrenat a la plaça del Blat amb aquest Pilar de 6, amb què et quedes de la diada?
2: És que és difícil quedar-me amb el de l'enxaneta. El Pilar també a l'Àfrica, a mi em fa molta il·lusió que hagi fet el Pilar. La manera que hem fet el 4 de 9, sortir de 5 de 9, aquest set que sembla fàcil però que implica moltíssima gent i molt treball de colla. No em podria quedar amb una cosa sola, potser amb l'actitud de la colla, no? Que ja dic, som molts avui a plaça, moltes camises, els assajos també, dilluns a l'assaig érem també molta gent i res, em queda un tot, un moment de la colla potser.
1: T'ha costat decidir el castell de sortida avui, tenint en compte l'última caiguda a Vilarrodona, no tenies clar que havies de sortir de 5 de 9?
2: Sí, seria clar que no volia sortir de 4 i que el 5 és un castell que ens ha donat garanties d'hem fet sortir cada dia, no? Hem sortit a Sant Joan, hem sortit també a Altafulla, ens dona una certa garantia, sí, sabent que és un 5 de 9 i que pot passar de tot. Sí que hi havia algun canvi per dalt, però la veritat és que l'hem afrontat bé i la sortida la tenia clara. La resta de, també, el 4 de 9 també el volia a segona ronda i el tercer castell, doncs el 7 de 9, que també, bueno, al final ha sortit tot com ho teníem pensat.
1: Ara una setmana de descans en assajos, torneu a la Bisbal i a partir d'aquí una segona de quinzena d'agost molt intensa, han d'arribar més estrenes, podràs recuperar lesionats, també m'imagino.
2: Sí, anirem recuperant algun lesionat i també anirem intentant entrar a castells, sempre amb molta cura de no equivocar-nos, no? Perquè ja dic, hem caigut dues vegades i això no és mai positiu per la colla. I bé, intentarem fer-ho bé per aquest, com te diria, aquest final d'agost, que és com els Alps, no? Els Alps dels Pirineus, tots els pits aquí junts, i bé, a veure si podem estar a tope.
1: La culminació és el 3 de 10 a Vilafranca, el 30 d'agost?
2: La culminació del mes d'agost és Vilafranca. Així és amb el 3 de 10, o és un altre castell, no ho sé, hores d'ara. El 3 de 10 ens està donant alguna complicació, però bueno, continuem treballant, no t'ho sé dir ara. M'agradaria que fos un castell de 10, sí, però ja veurem a veure com funciona.
1: També teniu el 4.
2: Bueno, el 4 l'hem tocat molt poquet, i però bueno, al final toquem molts castells i a veure què és el que podem fer.
1: El juliol de Francesc Inglés, cap de colla de les joves, no ha estat tan intens com el del seu anònim de la Vella. Només tres actuacions a destacar, Torredembarra, La Riera i Constantí, totes amb castells de 8, llevat del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra, on la caiguda del 4 de 9 va tornar als dubtes i va deixar un mal regust de boca. A la Fira Agost, però, els Diables Vermells van estar a punt de repetir l'actuació de Sant Joan, van tornar a descarregar gamma extra i el cap de colla Francesc Inglés va sortir convençut de plaça d'acabar l'agost a un nivell encara superior.
4: Clar, s'havien marcat dos grans objectius per aquesta diada, que era el 2-9 fer Romanilles i el 4-9. Un l'hem aconseguit i jo crec que l'hem assolit bé, vull dir, un 2 molt més parat que el del dia de Sant Joan, bona mida, un forro manilles sota el nucli, doncs, treballant molt més còmodes, i el castell, doncs, treballant molt més còmodes. Vull dir, un 2 de 9 forro manilles, maco. El 4, hem vist ja hi havia dos pilars que s'estaven obrint perillosament, i, bueno, hem fet, doncs, una valoració de baixar-lo. Molt possiblement, bueno, el carregàvem segur i s'hagués defensat moltíssim per descarregar-lo, vull dir, però creu convenient, doncs, baixar-lo i no assumir aquest risc.
1: També avui el 4 nen, una baixa, no ho heu provat amb un altre, però és això, no?, que l'heu hagut de desmuntar.
4: Bé, els canvis que s'han fet eren canvis amb garanties, però, bueno, no era l'alineació titular ni tothom al lloc on anava, i tot i que l'assaig de dilluns va anar molt bé, doncs, bueno, són castells que tot i que utilitzar castellers que ja l'han fet i castellers, doncs, amb garanties, és un castell molt complicat, sensible a qualsevol canvi, i bé, com et dic, Vull dir, teníem confiança, per això l'hem tirat, però després hem vist que doncs, era, potser la millor opció era desmuntar.
1: L'agost continua, teniu Llorenç com a dia d'amics pròxima, però després també la Bisbal, Igualada i Sant Fèlix. Com serà aquest mes d'agost que queda la colla joves?
4: Doncs aquest mes d'agost l'objectiu és tornar a fer el 4, repetir aquest 2 de 9 amb Forn Manilles i ensejar doncs, un tercer castell per completar l'actuació de Sant Fèlix.
5: Com és que no s'heu provat el Pilar de Mèrit? No sé si ha passat alguna cosa o...
4: Bueno, he cregut que hi ha hagut una mica de desgast també amb el 4, la descarregada, després el 3 ha sortit un 3 maco, però també hi havia algun cert canvi. Hem acumulat un cert desgast amb aquestes dues rondes i hem vist que és prudent doncs, no fer-ho avui. El van fer l'altre dia a Màrtirs, va anar bé. No, només això.
6: Que ho esteu aquí la mira més forta!
0: Doncs el dimecres ens ho vam passar bé a la plaça del Blat amb la Firagós, Maria, Josep Antoni. Podríem dir que les colles de Valls, després d'aquesta actuació de dimecres, han esvaït algun dubte que van generar el juliol. Les coses, no ho sé, han tornat al lloc que eren després de Sant Joan?
7: Sí, en principi sí, sempre... Clar, jo en una de les primeres tertúlies, bueno, l'altra tertúlia que vaig fer, que aquesta és la segona, ja vaig dir que sempre podien haver insurts, no?, que torcessin les coses. Sortosament no sembla que hagin torçat gaire els ulls de ruta d'endues colles. Pel que fa a l'exercici de prudència que ha fet Anglès desmuntant el 4 de 9 net, vaja, jo crec que és un 4 que el tornaran a fer. O sigui, no, jo ho he vist per la tele i no hi ha res que em faci indicar que els problemes que hi havia no es poguessin arreglar.
8: Sí, jo crec que amb el que deia ara ell, que la prudència que és el 4 de 9 net de les joves...
0: Hi havia algun canvi, em sembla, també.
8: Sí, hi havia algun canvi a l'última hora, això, però a vegades també tenia cap fred de dir és tercera ronda, una dia d'aquesta sent llarga que feia molta xafogó allà a la plaça. A vegades també va bé frenar una miqueta, mai va bé caure, i menys d'un 4 de 9 net, aleshores, i menys venint de... O sigui, amb el mes que els espera d'aquest mes tan intens d'agost, aleshores jo crec que van fer molt bé desmuntant el 4. A mi m'ha sorprès de ser allà a plaça, perquè no vaig veure, just d'on estava jo, no es veia aquesta separació d'aquests dos pilars, però jo crec que va estar molt bé baixar-lo. I després de descarregar el 2 de 9, que el tronc va ser espectacular, també. Vull dir, el treball i la millora que hi va haver-hi del 2 de Sant Joan al 2 de Firagós va ser molt bo.
0: No era un 4 net improvisat com a reacció al que havia descarregat la vella, per descomptat.
8: Exacte. I també, sí, això del pilar també potser va bé que la gent que fa el pilar habitualment també descansi una miqueta d'aquesta exigència de fer el pilar i facin pilars de 5 que segurament també tenen alguna mirada cap al futur i estar a casa de la vella després d'aquests dos ensurts que han tingut és Valls i és Firagós i és la plaça del Blat, per tant les dues colles van a màxims i les caigudes que van tenir la vella no els va afectar gaire.
7: Sí, però jo crec que això de que has comentat de que si no era reacció, jo crec que la rivalitat aquesta deia por ellos ja ha passat, ja fa molts anys que ha passat.
8: Però
7: fa dècades que ha passat.
1: Ja.
0: Però per la plaça es deia, eh?
7: No, hi ha rivalitat, això és obvi, no? Però que improvisis un castell per guanyar l'altre, això ja no.
0: Això passava als anys 90.
7: Sí, clar.
0: Escolta, n'esperem el millor, perquè ja ho hem vist, però de fet haurem d'esperar a la Bisbal si és veritat que tenen el 4 net per saber l'estat de forma d'aquest 4 de 9 sense folre de la colla jove, Xiquets de Valls. El de la vella, impressionant la seguretat que hi van demostrar a la plaça del Blat quan vam acabar la diada, allò que parles en castellers a baix... I em comentava un gran casteller i membre d'aquest 4, el Llàtzer Magrinyà, que el vaig felicitar per l'execució. Diu, doncs no et creguis, diu, se'ns ha desquadrat una miqueta, però aquesta temporada hem arribat a un punt que encara que dos pilars se separin, s'ajuntin, que no estigui absolutament ben quadrat, el sabem treballar d'aquesta manera amb una tranquil·litat que després el veus de fora i el veus totalment aparat. Aturat, no?, el castell. És a dir, aquest 4 de 9 d'aquesta temporada de la vella sembla que ha arribat a una maduresa total, no?, tot i que són castells que després en cada diada es comporten diferent.
7: Sí, sí, jo crec que li tenen molta confiança, que el fan sense gens de nerviosisme i d'ansietat, i que tu és el que hi quatre de nou net i l'has de comptar perquè el fan amb una seguretat que sembla un 4 de 8. Com moltes colles voldrien fer el 4 de 8.
8: Tenen un domini brutal d'aquest castell. És espectacular la manera en el que el fan, el descarreguen i confien. No tenen cap mena de fantasmes ni de res. Ells saben el que han de fer i que ja, havent aquestes imperfeccions, diguem-ne, entre cometes, el facin d'aquesta manera. És espectacular, no té nom.
0: De vegades diuen que els periodistes sempre volem anar més enllà i fem volar coloms. És veritat, perquè una de les coses que li vas preguntar amb el Llàtzer és, home, ara aquest 4 ja es podeu tornar a plantejar, com ja havíem fet fa uns anys, de posar el sobre... És a dir, fer com el 4 de 10 sense manilles, no? I em va dir el Llàtzer, diu, jo fins ara no hi creia massa en aquest castell, però aquesta temporada hi començo a creure.
8: És que amb la manera que tenen aquest 4 de 9 net, com per no creure-hi, vull dir, és... Jo crec que no trigarem tant en veure proves reals per portar-lo a plaça. Mm-hmm.
0: El van veure assajar a la Diada de la Nova Atenes a Terrassa. Sí, van... Falcató era una cosa molt... un proto 4 de 10 sense manilles.
7: No se'n van sortir. Intenten posar 5 persones dins per no desqualificar... Perquè no, els segons no perdessin la posició, perquè si no les agulles, amb la pressió que es necessita darrere amb el folre, doncs es desquadren, es descol·loquen i els segons entren en dintre. A mi se m'ha de demostrar encara que això és possible. Que aquest problema, que és el principal, pot solucionar. Un altre problema és el pes del castell.
0: De segons, no?
7: Però el principal, més que el pes del castell, jo penso que és... Tu pots posar ja tot el folre que vulguis, però si no soluciones el problema intern de les agulles, difícil ho veig. És més, jo considero que si una colla algun dia tingués el 3 de nou net sòlid i descarregat...
0: Seria més fàcil.
7: Seria més fàcil lligar el folre del 3, posant 4 persones dintre, igual que el 3 amb l'agulla, per exemple, els castellers de Vilafranca fan el 3 de nou amb l'agulla, que aquell 3 aconsegueixen tancar-lo. Doncs, clar, no és allò que obligui els terços a treballar molt forçats perquè el castell està obert. Doncs senyal de que és més fàcil... aconseguir una mida per fer el 3 de 10. Ara, clar, el 3 de 10 te l'has de plantejar si tens el 3 de 9, 3 de 9 net, impecable, no? Però amb el 4, de moment, aquest problema el veig difícil.
0: Aquestes són les converses que us agraden, els castellers, a especular sobre aquestes coses. Sí. Escolteu, les joves, malgrat la caiguda de Torredembarra aquest juliol, jo crec que es pot afirmar que el primer tram de temporada ha estat molt bo. Han descarregat 2 vegades el 2 de 9, han fet el 4 net, una vegada el 3 de 9 l'han fet 7 vegades descarregat, el 4 de 9 l'han descarregat 2 i l'han carregat 1, el 4 de 8 amb el Pilar també. Un bon començament de temporada de la colla joves, no amb el ventall de Castells de la Vella, però també un gran començament de temporada.
7: És que les joves històricament sempre ha tingut trajectòries més irregulars i és allò, aquella cançoneta típica que no estàvem muertos, estàvem de parranda i donen grans sorpreses, no? I clar, i això, aquestes inèrcies de vegades són difícils de superar, però jo me penso que la colla joves i amb la direcció de l'Anglès ho han demostrat molt, i va i està aconseguint trencar aquesta irregularitat i fer unes temporades més estables que li permeten arribar més lluny.
0: Les dues colles de Valls coincidiran ara dissabte que ve a la Bisbal i després no tornen allò el cos a cos, diguéssim, fins a Sant Fèlix. Allò, encara que, com dèiem, la Vella té més ventall de castells, en un duel directe, en un cos a cos, totes dues colles els hi donaríeu les mateixes expectatives per sortir, per endur-se la Diada?
7: O veieu una a més... A la Bisbal parles?
0: A la Bisbal, a Sant Fèlix. Deixem-ho a Sant Fèlix, ja. Que ja...
1: No, però la Bisbal és una actuació estranya, a vegades, eh?
7: Bueno, la Bisbal és una plaça on les joves se senten molt còmodes, i la Vella no tant, no? De tota manera, clar, a priori, si analitzes, la Vella té una gamma molt més àmplia de castells de gamma extra.
0: Però en una diada només n'has de fer tres. I
7: sí,
0: pilar,
7: sí, eh? Sí, sí, però clar, sempre, si tens una gama àmplia, en principi és perquè tens més recursos.
0: Exacte, i pots triar.
8: I pots jugar més, amb més gama pots jugar més. De moment sabem això, que la jove es va amb el 4 net i amb el 2 de 9, a veure quin és aquest tercer castell que porten. En canvi, la vella té el 5, el 7,
0: té
8: el 4...
0: Té 6 castells superiors al 3 de 9.
8: És que...
0: El David Prats va a forces assajos al carrer d'en Gassó. Quin serà el tercer castell que ara apuntava la Maria?
1: Pot ser que el sigui el 2 de 8 net? Uh-huh. Veurem.
8: Clar.
9: Tercera ronda.
0: Darreres setmanes abans que el 31 d'agost es tanqui el rànquing estrella de la 30a edició del concurs de castells. La classificació definitiva determinarà les 12 colles participants de la jornada de diumenge, les 18 de dissabte i les 12 de Torredembarra. Les colles de la gran final del concurs de castells de diumenge 4 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça ja estan definides. Tot i això, la renúncia ja sabuda dels Minyons a Terrassa manté oberta fins al final la 13a plaça, que es disputen 4 colles.
1: A dia d'avui, els castellers de Sabadell ocupen la 13a posició amb 15.900 punts. A només 665 punts hi ha la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que per calendari ho té tot de cara per superar els vallesans. Si els tarragonins fallen, el bitllet de diumenge també podria ser per als marrecs de Sal o els xics de Granollers. De fet, el diumenge 30 d'agost, coincidint amb la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, els sabelluts, els marrecs i els xics actuaran a la plaça de la Porxada de Granollers en el mar de la Festa Major.
0: Què necessiten els castellers de Sant Pere i Sant Pau per atrapar els castellers de Sabadell?
1: Els del barri cooperativista tenen dues oportunitats abans del tancament del rànquing. Sant Roc, el cos de el Bau el 15 d'agost i Sant Magí el 19 d'agost. Si en una d'aquestes dues diades repeteixen el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'Agulla i el Pilar de 6, que diumenge passat van completar els pallaresos, arribarien als 15.845 punts i es quedarien a només 15 dels castellers de Sabadell. En canvi, si completen el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'Agulla i el Pilar de 7, pujarien fins als 16.695 punts i es col·locarien en 13a posició. També obtindrien la classificació per diumenge si signen aquesta mateixa actuació en aquestes dues diades.
0: I Sabadell, què hauria de fer per garantir la classificació diumenge?
1: Si Sant Pere i Sant Pau aconsegueix els punts necessaris per Sant Roc i Sant Magí, els sabelluts estarien obligats a descarregar entre l'actuació d'Estocolm i la Festa Major de Granollers el 7 de 8, el 3 de 8 i estrenar el 5 de 8 o la Torre de 8. Un escenari gairebé de ciència-ficció, tenint en compte que una de les actuacions és a l'estranger i que es tracta dels primers compromisos del segon tram de la temporada.
0: I quines han de ser les caramboles que els calen els marrecs i els xics per accedir a diumenge?
1: Els marrecs de Sal haurien de repetir el 30 d'agost a Granollers l'actuació que ja van signar el 26 de juliol per la seva Festa Major, el 5 de 8, la Torre de 8 i el 7 de 8. A més, necessitarien que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau punxés tant a Sant Roc com a Sant Magí i que els castellers de Sabadell no sumessin actuació amb cap construcció de la gamma alta de 8. És una combinació molt complicada, sobretot si es té en compte que l'actuació a la capital del Vallès Oriental serà la primera dels gironins després del parèntesi estival. Pel que fa als xics de Granollers, abans del tancament del rànquing estrella els queden dues actuacions, Vilanova del Vallès el dia 22 i la Festa Major el dia 30. Els de la camisa grana tenen com a millors castells puntuables el 7 de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8. Per accedir a la jornada diumenge necessitarien signar una actuació amb com a mínim dues construccions de la gamma alta de 8 a Vilanova i completar el 7 de 8, la Torre de 8 i el 5 de 8 a la Festa Major. A més, també caldria que Sant Pere i Sant Pau i Sabadell no ampliessin distàncies. Es tracta d'una altra carambola altament difícil, perquè els granollerins encara no han portat a plaça la Torre i el 5.
0: De cara a la sessió de dissabte 3 d'octubre, encara hi ha alguna colla que s'hi podria classificar a última hora?
1: No, la classificació de les 18 colles de la jornada dissabte la tanquen els nois de la Torre, que fa unes setmanes van assegurar la 31a posició a Altafulla. Els de la camisa blau cel els computen dues actuacions, amb la Torre de 7 com a millor castell. En canvi, els castellers d'Esparreguera, els castellers de Sarrià i els castellers de Badalona, que també treballen aquesta estructura, ja no tenen opcions a superar-los perquè no tenen cap actuació de màxims abans del tancament del rànquing.
0: I com està la classificació pel 27 de setembre a Torredembarra?
1: A la jornada de Torredembarra, l'última colla que ara mateix hi accediria per mèrits propis són els castellers de Cerdanyola. Tot i això, la renúncia dels castellers de Cornellà donaria el bitllet als xiquets de Cambrils. Més remota és l'opció dels bous de la Bisbal. Tot i estar lluny de la 44a posició del rànquing estrella, encara tindrien opcions si aquest agost sumen un parell d'actuacions amb castells de la gamma mitjana i alta de 7. No n'han fet cap. Recordem que els de la camisa taronja afronten un calendari exigent amb cites com la Diada de la Mare de Déu d'agost.
0: Aquesta mitjanit, al carrer Francesc Macià de Llorenç del Penedès tornarà a ser l'escenari de l'actuació del grup d'aficionats locals, una de les tradicions més singulars d'aquest municipi de la comarca del Baix Penedès.
1: Els aficionats de Llorenç són una colla que, sense estructura de colla ni camisa pròpia, actuen únicament la matinada del 9 al 10 d'agost. La primera referència escrita data des del 1890. Els participants la reconeixen pel mocador commemoratiu que canvia cada any i que s'ha convertit en el símbol distintiu d'aquesta celebració. Pel que fa als castells, són del nivell de 6 pisos. Ho explica el Tres Rondes l'Alba Vinyes, una de les seves integrants.
10: Acostumem a fer una mica sempre els mateixos castells perquè ja ens donen bons resultats i ens agrada. Fem el 4 de 6 amb l'agulla, fem el 5 de 6 a l'antiga, que els dosos van girats, és a dir, hi ha dos dosos oberts i dos dosos tancats. Fem la torre de 6 i fem el 3 de 6 aixecat per sota, que aquest sí que hi ha anys que si som menys gent o els assajos no han anat tan bé, doncs a vegades no el podem fer, però aquest any creiem que sí que el podrem fer.
1: Aquesta actuació després clou amb la tradicional cindriada, no?
10: Exacte, després dels pilars de 4 i pilar de 5, que fem aquest ordre, es fa la cindriada, que també és una singularitat de la Festa Major de Llorenç i que així queda tothom ben refrescat.
1: Altres rondes també han preguntat a Vinyes si en el futur els aficionats de Llorenç es podrien constituir com una colla castellera convencional. Aquesta és la seva resposta.
10: No, perquè la veritat és que aquí a Llorenç hi ha molta gent que ja pertany a altres colles, cap als Nens del Vendrell, tradicionalment, doncs, molts membres del tronc i de la pinya són de Llorenç, i creiem que així, doncs, mira, qui tingui ganes de fer castells durant tot l'any pot anar a qualsevol de les colles de la comarca o més enllà, però això creiem que el poble ja és una activitat molt arrelada i que no volem que canviï.
1: Per als qui no puguin anar aquesta nit a Llorenç del Penedès, podran seguir la Diada en directe en streaming a través de YouTube amb una retransmissió conduïda per Joan Inglés i Pere Ferrando.
0: Oh, doncs vinga, que freguem al final del Tres Rondes d'aquest diumenge. Hem informat ara de la cindriada.
1: Cap a Llorenç, eh?
0: I exacte, bueno, qui vulgui anar. David, tu segurament hi aniràs, no?
1: Mirarem.
0: La Maria abans ha començat que s'ho està pensant.
11: Sí, potser sí.
0: I també us hem parlat de la cursa pel concurs Falcato. Tu has anat mai a veure la cindriada, aquesta actuació a Llorenç?
7: No, però com que ara ho tinc més a prop de casa, potser un dia aniré. Enguany no puc.
0: Per està bé per això, no? Aquesta tradició a molts llocs on viuen els castells de prop. No cal tampoc fer una colla de castells. Escolta, es poden ajuntar els aficionats de qualsevol població i fer aquest exercici.
7: Això ja es feia al segle XIX.
11: Mm-hmm. Jo crec que és una cosa molt maca que pots ajuntar per treballar i fer castells amb gent que no en faràs segurament mai, perquè són altres colles, aleshores és una bona oportunitat, això.
0: Això al segle XIX és veritat, Falcato, que ja es feia, no?, quan només hi havia una o dues colles...
7: Llavors, amb el circuit que feien els xiquets de Valls, des de Sant Joan fins a Santa Úrsula, doncs passant pels pobles on hi havia aficionats que feien castells.
1: Mm-hmm. L'anada amb carro.
7: Exacte.
0: Bé, la cursa del concurs, què us ha semblat?
7: Jo és que, perdoneu, però m'he perdut, perquè sembla la Lliga, al final no sé si hi ha alguna colla que depengui d'ella mateixa, com diuen els equips de futbol.
1: Sant Pere i Sant Pau, si supera amb èxit Sant Roc i Sant Magí, mm-hmm, serà...
7: Clar, perquè és la colla que, per les seves festes, té un calendari que li és en aquest moment més favorable.
0: Calendari de màxim.
7: Sí, sí. Mm-hmm.
0: I de les altres categories, David?
1: Dissabte ja està tancat, perquè els nois de la Torre van aconseguir la classificació, i Torredembarra hem de veure els bous, però també fins i tot alguna altra colla es podria acabar colant. Caldrà veure aquestes dues últimes setmanes d'agost fins al dia 31, que és quan es tanca aquest rànquing.
0: Diu que s'està gestant una mena de miniconcurs, un concursis?
1: Sí, a través d'uns companys d'una ràdio municipal del Baix Penedès. La setmana que ve tindrem més detalls d'aquest concurs 7 i 6, perquè també hi tenen accés.
0: Doncs us ho explicarem. Maria, gràcies per haver estat avui a l'altra ronda. Josep Antoni Falcato, també moltes gràcies. Ens tornarem a veure aquesta temporada. Acabem el programa, però abans, David, ràpidament, quines són les actuacions més interessants dels propers dies?
1: Dissabte a la tarda, la Bisbal del Penedès amb la Vella, els Verds, les Joves i els Bous de la Bisbal. També actuacions de vespre al Cos del Bou de Tarragona. I diumenge, la Diada de la Festa Major de Gràcia. També diumenge a la tarda, pendents de la Festa Major de la Canó i la Festa Major de Vallmoll.
0: Què recomanen els digitals castellers de referència?
1: La revista Castells, l'article de Santi Terraza, No et volíem aquí, tristesa, dedicat al 20è aniversari de la desaparició de la castellera Mariona Galindo dels Capgrossos de Mataró. I al Món Casteller, un altre gran article també del doctor Jaume Roset, casteller dels Minyons de Terrassa, titulat Ciència castellera, l'autoengany i la carta als Reis, tots dos absolutament recomanables.
0: Efectivament. Tornarem diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana i bona nit.
1: Bona nit.
12: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
13: Trescat Info.

0: Els ajuntaments que s'oposen al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats, el Papa Lleó XIV demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Síria acorda amb Rússia que tots dos països faran ús de les dues bases que Moscou té en territori sirià. Moscou s'acosta així al règim dels rebels islàmics que van fer caure el president Al-Assad, que era un estret aliat del Kremlin. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí a l'Alt Maestrat davant la proximitat de les flames. D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al vespre i la nit. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció d'unes ulleres homologades. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que funcioni i que els danys a la retina poden ser irreversibles. Pel que fa als establiments turístics, molts han arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del dia 12.
1: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení i ho ha fet després d'acabar l'etapa d'avui en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè. I al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments demà dilluns.
0: I demà dilluns tindrem un dia variable i molt xafogós. Hi haurà algunes nuvolades matinals que podrien deixar ruixats al sud i més tard a la meitat nord. A la tarda també hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
1: 3Cat Info.
0: Ara passant gairebé 4 minuts de les 10, us acompanya molt de gust fins a les 11, el meu últim informatiu a aquesta casa, Xavier Palau. Després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat aquesta emissora l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Tarés assegura que el pla

0: tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest plàter i sempre hem demanat ser part de la solució.
1: El plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a 3cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
2: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
1: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
4: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Trump. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
4: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que qualifiquen de reiterades violacions. Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podrà emprar contra el seu veí enemic, Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre russos i ucraïnesos, el papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
5: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: 3 persones han perdut la vida i 40 han estat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. Síria anuncia un acord amb Rússia per l'ús de 2 bases russes en territori sirià que a partir d'ara podran fer servir tots 2 països. Moscou les va utilitzar per sostenir el president Bashar al-Assad fins que va caure el 2024. Durant els 13 anys de guerra civil siriana, les bases russes van donar un suport aeri important a les forces del dictador enfront dels rebels, que ara són al poder. L'acord es deu a la voluntat de Moscou de recuperar les bones relacions amb Síria després que la caiguda del règim de l'Assad, aliat del Kremlin, va suposar un cop important a la influència russa a la regió. L'expresident sirià al-Assad viu exiliat a Rússia i les autoritats sirianes actuals n'han demanat diverses vegades l'extradició, fins ara sense èxit. Deu de la nit i 10 minuts, la Generalitat Valenciana

0: Ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal que crema a la zona. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
1: Como ha habido un salto en un momento determinado, se ha decidido, hablando con el servicio director operativo, evacuar como una medida preventiva.
0: A Catí viuen unes 700 persones. L'incendi afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius. De cara a aquesta nit s'espera una millora de les condicions del temps fins demà a la tarda, que tornaran a empitjorar. Els bombers esperen aprofitar aquesta finestra per intentar controlar les flames. D'altra banda, l'incendi que crema niebla a Huelva ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
3: Nosaltres treballem amb la previsió de que aquesta tardor hem de tenir bones notícies pel que fa a aquest objectiu. Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, Massot descarta relaxar les restriccions entre la població.
3: El fet que les persones no estiguin passejant ara mateix per certes zones del medi natural doncs ens ajuda moltíssim a augmentar l'efectivitat i l'eficiència d'aquests mètodes, així com també disminuir el risc de perill, no?, que puguin suposar altres mètodes de captura, com poden ser doncs, els aguaits nocturns o els recorreguts que fan els agents rurals.
0: De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa. A 3 dies per l'eclipsi solar, els experts insisteixen que cal veure'l amb totes les garanties, amb els ulls ben protegits per poder-lo gaudir amb total seguretat. Això vol dir fer servir ulleres homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que eviti els danys a la retina i els especialistes recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, inclús en la fase de totalitat, l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu. Sentim el doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota. Però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes i compta és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió, o sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. A la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a aquesta casa.
5: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. D'aquí 3 dies, el cel, com ara explicàvem, serà el protagonista amb l'eclipsi solar del 12 d'agost, un fenomen poc habitual que ha despertat interès, però que també comença a generar l'efecte contrari en molts ciutadans, ganes de deixar de sentir-ne parlar. En els últims dies, les xarxes socials, els mitjans de comunicació i les institucions han omplert l'espai informatiu de contingut sobre l'eclipsi, però no tothom el rep amb el mateix entusiasme. Així ho explicaven alguns ciutadans de Barcelona.
6: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
7: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
8: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, explicava al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio que la varietat informativa és important per no viure en una societat que tingui un pensament únic.
9: A la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers. Molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit.
0: La sociòloga insisteix que estar informat no implica haver de seguir tots els temes d'actualitat. Segons Cristina Sánchez, en un context en què rebem notícies de manera constant i per múltiples canals, desconnectar també és una bona opció.
2: El temps.
0: Tocats un quart d'11 de la nit a 3 que t'info, moment de saber la previsió meteorològica, a punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
10: Hem tingut una tarda amb algunes tempestes que s'han format sobre l'Aragó i han anat arribant molt desgastades ja a les comarques de l'oest i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No descartem que encara les pròximes hores puguin deixar algun ruixat, alguna tempesta molt puntual i també desgastada. Avui, però, el més important ha estat la pujada de les temperatures que hi ha hagut a les comarques del nord-est, a Girona. Hi ha hagut valors de fins a 38 graus de màxima, 39 a la Bisbal d'Empordà, 39 també a Banyoles i la més alta, els 40 graus de Castelló d'Empúries. Demà baixarà un pèl la temperatura aquí al nord-est, però en conjunt es mantindrà ambient molt càlid i molt xafogós. De fet, tindrem una nit molt càlida també al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. En aquest sentit, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la calor nocturna i és que s'esperen valors per sobre els 25-26 graus en aquests trams. Amb intervals de núvols que hi haurà, hi ha restes d'inestabilitat i fins i tot demà a primera hora podrien deixar algun ruixat a les Terres de l'Ebre, amb aquestes nuvolades que poden fer aparèixer també durant el matí i migdia ruixats en altres punts del país, de moment molt localitzats, a l'espera que de cara a la tarda i vespre les tempestes puguin ser més fortes, sobretot al Pirineu i també a la zona dels ports. I aquests pròxims dies mantindrem encara temperatures altes tota la setmana que ve, amb ruixats pràcticament totes les tardes. Dimecres, el dia de l'eclipsi, sí que els últims mapes ens indica que hi haurà menys probabilitat d'aquests ruixats i en tot cas quedarien concentrats al Pirineu Oriental.
2: Fresca Info. A 3Cat Info,
11: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Fresca Info.
0: 10 i 18 minuts amb el lema de ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
15: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. Durant la mobilització s'han sentit crits que demanaven la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A més, en diverses ocasions se l'ha insultat igual que el delegat del govern espanyol, que no ha anat a la manifestació. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers, voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que, per obrir totalment l'espai, encara caldran diverses setmanes.
16: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i que optin pel servei de transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari de la GR11. I al País Valencià, un espectacle pirotècnic al TEA a la Marina Baixa ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar al públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pieig n'és el president.
17: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar, perquè fa massa calor, i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder, doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser, doncs, més positives.
0: Per contra, alguns comerços es van beneficiar de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, van augmentar molt les vendes i també els establiments situats en centres comercials.
17: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica, d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar, doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada amb tema de refrigeració, doncs anar, doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: L'indicador de Comertia mostra que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipa que les vendes continuaran a l'alça durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Després de 2 anys d'aturada, Gerri de la Sal torna a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament de Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX i que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara, el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri es pugui tornar a comercialitzar, Pau Rovira.
18: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
19: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais més petitons perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar en un toll on s'acumula l'aigua. Després va parar en una piscina més petita que es diu Arcabota, que allà deixen a les impureses i ajuda a augmentar la salinitat. I finalment va parar a l'Aera, que és aquesta última piscina on cristal·litza.
18: L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
20: En col·laboració també amb els propietaris dels salins que ens els han cedit, molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer, i jo crec que ha sigut una feina entre tots.
18: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
0: 5 minuts per arribar a 10:45.
2: Esports.
0: Apunt ja a l'estudi de 3 Cat Info, l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona nit.
21: Bona nit. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa d'avui en segon lloc i tancant així el seu primer Tour després de guanyar la Vuelta també aquesta temporada. Blasi explica d'aquesta manera la novena i última etapa del Tour.
22: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica a bloc", i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
21: A la classificació del mallot blanc, acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha aconseguit el seu segon Tour després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada la neerlandesa també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Més catalanes del Tour, Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Piener, a l'equip Sudal, ha acabat un Tour per primera vegada. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
21: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça tenia avui jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El primer partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16, al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. A Udine, per cert, no van viatjar ni Marc Casado, ni Rooney Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo, que marxa cedit al Liverpool. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
24: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
21: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, el PSG va comunicar ahir al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat. D'altra banda, l'Espanyol s'ha entrenat avui a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus de la pretemporada. Ara l'Espanyol se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant el proper diumenge 16 d'agost a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
25: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
21: A la general, Márquez continua a 40 punts de Jorge Martín. I tornem al futbol perquè l'Europa ha guanyat el torneig d'històrics. Sentim el seu capità, Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
21: L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona. El conjunt gracienc ha dominat la primera part amb 2 gols de Marc Andrés i 1 de Flavio. Després de la represa, el Badalona ha retallat amb 2 gols, però finalment un doblet de Calit ha sentenciat la final. L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada.

0: Bona nit amb els esports. La crònica de l'Oriol Corral. Hem arribat a 11:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us hem explicat que els ajuntaments que s'oposen al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. El primer ministre hebreu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui el primer ministre d'Israel no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president Donald Trump. I a Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per lluitar al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats, el papa Lleó XIV demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Més continguts en aquesta segona mitja hora d'aquest tram informatiu. Us explicarem que l'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de la propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. I les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. També aquesta hora busquem el titular esportiu. Oriol, què destaques?
2: Destaquem que la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa d'avui en segon lloc. Un Tour que s'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Ampliarem amb l'Oriol Corral quan faltin 6 minuts per les 11 a la crònica esportiva. I pel que fa al temps, demà dilluns tindrem un dia variable i molt xafogós. Hi haurà algunes nuvolades matinals que podrien deixar ruixats al sud i més tard a la meitat nord. A la tarda també hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Ara passen 3 minuts de 11:15, després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Assegura que el pla actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, l'alcalde de Viladasens, el gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, reitera que volen que se'ls tingui en compte.
4: Tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest Plater i sempre hem demanat ser part de la solució.
0: El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
5: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plater ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
0: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Trump. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que qualifiquen de reiterades violacions. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà aproximadament entre 30 i 50 mil soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí enemic, Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit d'Ucraïna. I davant la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre russos i ucraïnesos, el papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han perdut la vida i 40 han estat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, es va reunir fa uns dies amb el líder suprem del país, Mojtaba Khamenei, segons ha anunciat avui l'oficina de l'Ayatolà. Aquesta trobada s'hauria produït a finals de juliol enmig del misteri sobre l'estat de salut de Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic des que se'l va nomenar successor del seu pare, Ali Khamenei. Ni tan sols va assistir als funerals de l'anterior líder suprem el mes passat. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort durant el bombardeig nord-americà que va matar el seu pare el 28 de febrer. Les paraules de Mojtaba Khamenei sempre s'han difós a través de comunicats sense que se l'hagi vist ni sentit. El president Pezeshkian no ha confirmat aquesta trobada i fa 3 dies va admetre en una entrevista que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil, declaracions que van afegir més incertesa sobre l'estat de salut de Mojtaba Khamenei. Al Iemen hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut de manera internacional. Es tracta de la localitat de Moca, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més de 50 ferits. Els rebels hutis, aliats de l'Iran, també han atacat amb un dron una refineria a l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern del Iemen. Es tracta de la primera agressió contra aquesta monarquia des que va firmar el pacte defensiu amb el Pakistan i Turquia divendres passat. Els 3 països han assegurat que l'aliança no va contra ningú, tot i que s'ha firmat en plenes tensions contra l'Iran a l'Orient Mitjà. Precisament avui, el govern pakistanès s'ha mostrat obert a ampliar aquesta nova entesa que funcionarà com l'OTAN a altres països de la regió. Turquia ha suggerit aquestes últimes hores que un bon candidat podria ser Egipte. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar 9 sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de propagació d'una variant del virus que ara mateix no té vacuna. Ho ha dit aquí, a 3Cat Info.
8: No hi ha una vacuna que s'hagi demostrat eficaç i es vol utilitzar la mateixa vacuna que s'havia utilitzat a l'oest d'Àfrica perquè es pensa que hi ha una protecció creuada. Ara es començarà un assaig clínic massiu en el que s'inclouran milers de persones i això, a la seva vegada, actuarà també com a vacunació de la població. Però trigaran encara algunes setmanes en començar-ho.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
8: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre alta, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La cooperativa de lleure Qualia constata que les inscripcions d'infants amb necessitats especials als casals d'estiu continuen a l'alça any rere any. Mentre que l'any passat l'entitat va atendre un total de 67 nens i nenes, la xifra d'aquest estiu s'ha enfilat fins als 117. Balianes, Alba Mor.
9: L'increment es deu en part perquè per primera vegada l'entitat també gestiona casals inclusius al municipi d'Igualada en col·laboració amb l'Escola Àurea de l'entitat a Pinàs. Tot i això, Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, constata un augment de la demanda per inscriure infants amb necessitats especials en casals d'estiu i ho atribueix al fet de donar a conèixer aquestes opcions de lleure.
10: Les famílies sempre s'han trobat amb la porta oberta a una vegada han tingut aquesta necessitat i això al final també és que nosaltres hem estat fent difusió i explicant doncs, que també hi ha recursos per tots i per totes i que tots estan inclosos tant en els casals com en totes les activitats que oferim i que no per tindre unes necessitats educatives especials han de pagar més diners o necessiten afegir més energia o el que sigui. Nosaltres sempre la voluntat ha sigut de posar-los-hi fàcil, d'obrir-los-hi les portes, de que se sentin a super a gust.
9: Això sí, des de l'entitat reclamen més recursos per corregir el dèficit de transport adaptat perquè els infants que ho necessitin puguin accedir a casals d'educació especial un cop han finalitzat la seva etapa infantil. Des de l'entitat asseguren que aquesta falta d'opcions de mobilitat limita l'accés d'aquests nens i nenes al lleure, sobretot dels que viuen en municipis rurals.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb la 27, perquè considera que és l'única manera de resoldre en Ferràs aquesta situació.
11: La rotonda on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14 a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla gairebé tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Només ha faltat que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat anul·la un dels carrils a la sortida de Montblanc per la P2. A la rotonda es produeixen llargues cues que arriben fins a l'autopista i llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar la capital de la Conca de Barberà. Marc Vinyas, l'alcalde.
12: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessia de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
11: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es resoldran amb l'enllaç entre l'A27 i la P2.
12: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
11: L'obra està promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. És una obra prioritària, però s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: En punt, 3:15.
1: El temps.
0: I a punt ara la crònica amb l'Eloi Cordomí.
13: Hem tingut una tarda amb algunes tempestes que s'han format sobre l'Aragó i han anat arribant molt desgastades ja a les comarques de l'oest i a l'interior de les Terres de l'Ebre. No descartem que encara les pròximes hores puguin deixar algun ruixat, alguna tempesta molt puntual i també desgastada. Avui, però, el més important ha estat la pujada de les temperatures que hi ha hagut a les comarques del nord-est, a Girona. Hi ha hagut valors de fins a 38 graus de màxima, 39 a la Bisbal d'Empordà, 39 també a Banyoles i la més alta, els 40 graus de Castelló d'Empúries. Demà baixarà un pèl la temperatura aquí al nord-est, però en conjunt es mantindrà ambient molt càlid i molt xafogós. De fet, tindrem una nit molt càlida també al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. En aquest sentit, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la calor nocturna i és que s'esperen valors per sobre els 25-26 graus en aquests trams. Amb intervals de núvols que hi haurà, hi ha restes d'inestabilitat i fins i tot demà a primera hora podrien deixar algun ruixat a les Terres de l'Ebre, amb aquestes nuvolades que poden fer aparèixer també durant el matí i migdia ruixats en altres punts del país, de moment molt localitzats, a l'espera que de cara a la tarda i vespre les tempestes puguin ser més fortes, sobretot al Pirineu i també a la zona dels ports. I aquests pròxims dies mantindrem encara temperatures altes tota la setmana que ve, amb ruixats pràcticament totes les tardes. Dimecres, el dia de l'eclipsi, sí que els últims mapes ens indica que hi haurà menys probabilitat d'aquests ruixats i en tot cas quedarien concentrats al Pirineu Oriental.
1: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
14: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
15: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Trescat Info.
0: 12 minuts per arribar a les 11 de la nit. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a què ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, per risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia hi ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Lluís Freixes.
16: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles, i tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
17: Lo que buscan es metales preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
16: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
17: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
16: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
17: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
16: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
0: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades. És una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
18: La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
19: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que teníem, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
18: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Pontfitó.
20: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha inhumada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdà d'un afusellament que, depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
18: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
20: Es converteix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer, per on entra molt d'armament de guerra i molts queviures provenients de França. Trobem moltes forces de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, es molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
18: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
20: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
18: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.
0: Amposta recupera l'espai patrimonial de les cases del castell, un projecte amb el qual es culmina el pla de sostenibilitat turística finançat amb els fons Next Generation, amb el qual, a més de recuperar les edificacions de la façana fluvial, s'han engegat altres projectes de caràcter turístic. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
21: Les cases del castell són unes construccions de finals del segle XIX i principis del XX que ara acolliran l'oficina de turisme municipal. A més, els treballs han recuperat i han integrat les restes medievals aparegudes, que són bé cultural d'interès nacional. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el director de les obres de rehabilitació d'aquest espai, Carles Brull, en destaquen el valor patrimonial.
22: Pues té la singularitat de que és un espai que té una riquesa arqueològica tremenda i històrica, i ha fet, no?, que durant les obres haguéssim anat trobant restes arqueològiques que han fet que haguéssim de canviar el pla funcional de l'edifici i del projecte. Aquí.
23: Crec que el resultat, en aquest sentit, almenys per la nostra part, és molt satisfactori, perquè hem aconseguit, per un cantó, ficar en valor aquestes restes, integrant-les i fent que inclús els espais tinguin una qualitat millor que el projecte original. Hem aconseguit recuperar el caràcter de les cases, aquest esperit de començaments del segle XX, finals del XIX.
21: Amb aquesta última obra acaba el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, que Amposta va aconseguir fa 4 anys amb un finançament de 2 milions d'euros a través dels fons Next Generation i que s'han sumat al 1 milió d'euros que hi ha aportat l'Ajuntament. Això, a més de rehabilitar les cases del castell, ha permès adquirir un vaixell turístic elèctric, ampliar i millorar les vies ciclables, instal·lar carregadors elèctrics i altres projectes de digitalització del patrimoni.
0: I ara, fins a les 11, tanquem informatiu.
1: Esports.
0: A punt amb la crònica de l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona nit.
2: Bona nit. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa d'avui en segon lloc i tanca així el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica d'aquesta manera la novena i última etapa.
3: Amb l'Elisa, ja la tercera volta em diu, uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme, l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: La guanyadora del Tour ha estat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que ho aconsegueix per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada també ha guanyat el Giro d'Itàlia. L'altra catalana del Tour, Mireia Benito, gregària de l'Ecurpien, ara l'equip Sudal, ha acabat un Tour per primera vegada. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16, al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. A Udine no van viatjar ni Marc Casador ni Runi Bardaggi, tampoc Ronald Araujo, que marxa cedit al Liverpool. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, el PSG va comunicar ahir al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però encara no ha arribat. L'Espanyol s'ha entrenat avui a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant. Serà el proper diumenge 16 d'agost a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info.
2: Seguim en futbol perquè l'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig d'històrics del futbol català, disputat al municipal del Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part amb dos gols de Marc Anglès i un de Flavio. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Halid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
6: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat, tot i això continua com l'equip que més ha aixecat el trofeu amb un total de 7 vegades. I en MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat en setena posició. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
24: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. D'altra banda, demà començaran dos europeus importants. D'una banda, els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves. Demà també comença la natació en línia en piscina a l'Europeu de París, fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística d'aigües obertes i salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i 12 nedadors que pertanyen a clubs catalans participaran.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xapugós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el Pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem.
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del

0: en ajuntaments oposats al Plàtar.
1: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
3: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
4: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han mort i 40 han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
2: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a

0: Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
1: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones, encara amb el viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
2: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
3: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
2: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia els retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
5: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
6: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
7: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA del DEX, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
8: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 12312-2 i portar el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
9: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
10: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
11: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
12: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
13: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
14: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
15: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
14: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
15: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
14: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
15: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un imbornal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
14: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
16: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
4: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
17: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
17: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
19: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
17: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
20: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
17: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
17: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RC Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
21: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
17: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
4: 3CAT Info.
17: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
22: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
17: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra. i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix" i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada va originar el barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de Linya.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per l'infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kamel Fat. El festival, que tanca aquest diumenge la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica a bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Lecourpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit el... del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està, és una decisió social. Ara, és el que volem.
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, al Gironès, i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de la...

0: i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
1: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
1: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
2: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència, deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: 3 persones han mort i 40 han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
3: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida, y proporcionada por parte

0: autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara amb viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
2: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
3: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
2: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
5: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
6: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
4: El temps.
1: Eloi Cordomí.
7: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA, Optaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
8: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portar el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
9: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
10: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
11: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és la notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
12: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
1: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
13: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
1: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
14: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
15: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
14: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
15: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi a prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
14: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
15: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
14: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
16: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
1: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
4: Esports.
1: Amb Oriol Corral.
17: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
17: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
19: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
17: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
20: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
17: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
4: 3CAT Info.
17: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
21: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
17: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
4: 3CAT Info.
17: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
22: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
17: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
4: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
17: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
0: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
2: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Plater que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
3: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
5: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
5: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
6: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
7: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
6: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
7: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
6: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
1: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder, que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià, Massoud Pezeshkian, va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix», i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
23: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
8: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
1: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
8: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
9: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
1: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
10: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
1: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
4: El temps.
1: Eloi Cordomí.
11: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
4: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
12: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
13: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
12: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
13: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
12: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
15: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
24: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
15: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
24: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
15: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
1: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
14: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
16: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
14: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kame El Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.

0: Es la una.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
0: Esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
1: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
1: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
0: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
1: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet.

0: I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten dos mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
0: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
1: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
2: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
1: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en tres setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
3: 3CAT Info.
1: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, les necessitats d'atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones, encara amb el viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia.

0: govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
1: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
2: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
4: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
5: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
3: El temps.
0: Eloi Cordomí.
6: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous es mantindrà encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'Oficina d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
7: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant el marcatge de la ACE, abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
8: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de 2 nits, tenim d'1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
9: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
10: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
11: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
12: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a corre-cuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
13: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
14: Lo que buscan es metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
13: I si al botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
14: Podria ser que hi hagi una correlació que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
13: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
14: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
13: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts i, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
15: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
3: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
16: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
16: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
18: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
16: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
19: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
16: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
3: 3CAT Info.
16: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
20: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
16: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
3: 3CAT Info.
16: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
21: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
16: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAEN. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
7: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'expert en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
8: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
7: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
8: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
9: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
10: Ты всегда ставил себе высокие цели.
7: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
10: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
11: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
12: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
12: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues d'aparament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
13: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
14: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per l'allau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
16: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
17: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
16: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
17: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
16: Aquest enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona, Aleix Freixas.
18: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
19: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
18: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
19: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
18: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
20: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
21: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet d'haver de marxar de casa seva per anar a un casalet d'estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
20: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en 2nd lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica a bloc", i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva de Nijarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, cuatro ahora, delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants.